0: Bravísimo, gracias, Miss Cafeína. Gracias por la generosidad. Ha sido un gusto teneros aquí. Gracias a todo el público que nos ha acompañado en este faro que hemos hecho desde Badajoz, reivindicando la libertad, la diversidad y la igualdad. Que disfrutéis de los palomos.
1: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
2: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales.
3: Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
4: Dale, José. Venga, va.
5: Una nana, Camila, podría anar a dormir.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
6: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca't a mi.
7: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
8: És un animal.
9: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
10: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
11: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
10: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaquer.
12: Bon dia, com esteu?
13: Bon dia, sí que.
12: Matí apassionant, Flaqui.
13: Com mola, aquests dies,
12: Hem obert el bar, el teniu disponible als canals de YouTube del Què t'hi jugues, de Carrusel, del Diari As. Tornarem a obrir el bar dilluns a les 11 del matí. Allà teniu l'última hora del fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. Estic sorprès per lo a saco que ha anat el Barça a tancar-lo ràpid. Ara us explicarem detalls. Sorprès, perquè ja us vam dir que el club volia no un, sinó dos davanters. No un, sinó dos davanters. I ja s'ha gastat 70 milions d'euros, es gastarà en les properes hores 70 milions d'euros per l'extrem. Un extrem polivalent, Anthony Gordon. I ara van a saco a pel davanter centre. Aquestes són les prioritats que havia marcat l'àrea esportiva. I pim-pam, va per feina, Flaqui?
13: Sí, sí, com s'han de fer les coses, quan tens les coses clares. I abans que es pugui encarir o entrar més gent a competir pel fitxatge, tanca'l.
12: En un moment us donem detalls d'un acord que ja està tancat. Nil Solà, fins al punt que el jugador aterrarà a Barcelona aquest migdia i passarà a revisió mèdica.
14: Sí, d'aquí a un parell d'horetes està previst que arribi. A les 2:20 a la terminal privada de vols a Barcelona. A les 3, en principi, a l'Hospital de Barcelona, revisió mèdica, acaba de tancar els firmes del contracte. I avui mateix podria ser oficial com a nou jugador del Barça.
12: I per requadrar, i que ho tingueu clar, i en un moment ho ampliem el Què t'hi jugues, el fitxatge d'Anthony Gordon arriba per cobrir la posició de Marcus Rashford. Marcus Rashford, aquesta és la idea, no seguirà al Barça perquè el club aposta, com us vam dir, per un perfil diferent, més agressiu, que vagi millor a la pressió. L'equip tècnic ha detectat que en alguns partits d'aquesta temporada al Barça li ha faltat energia, sobretot quan no hi havia Rafinha. Gordon ve al lloc de Rashford. Rafinha continuarà al Barça. Aquesta és la idea. Rafinha continuarà al Barça. I el fitxatge de Gordon no implica que el davanter centre sigui de perfil més baix. Hi haurà inversió, Nil, també pel davanter centre i atents als moviments de les properes hores.
14: De fet, et diria que la velocitat de creuer que té ara mateix Deco farà una primera ofensiva que pot traduir-se en la primera oferta formal del Barça per Julián Álvarez, que podria ser a les pròximes hores, el somni humit de Lluís Flaquer.
13: Sí, senyor.
14: Primera oferta, que no vol dir que l'hagi d'acceptar, i també al Barça sí que li ha arribat que Julián, en cas de sortir, veu amb molt bons ulls al Barça perquè vol ser feliç i amb el Xolo no ho és gaire.
12: Ara ho ampliarem, al tanto el que està explicant el Nil Solà, i requadrem. Al Barça, Julián Álvarez li ha fet arribar que ja ha traslladat a l'Atlético de Madrid la seva voluntat de fitxar pel club blaugrana. Desconec, hores d'ara, si també serà un fitxatge express com el d'Anthony Gordon, ràpid abans del Mundial, que és el que ha volgut el Barça, o s'allargarà en les properes setmanes i el Barça ha de mantenir l'opció alternativa a Julián Álvarez, com us hem explicat, João Pedro, Lautaro, altres davanters, però el que us podem explicar aquesta hora del matí és que Julián Álvarez ja ha traslladat al Barça, que ha comunicat a l'Atlético de Madrid que vol fitxar pel club blaugrana i en les properes hores s'acceleraran moviments que ara detallarem en un moment al que t'hi jugues, que no està malament, eh?
13: Gens malament. Que t'hi jugues.

0: 12 i 9, fins a les 2 del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya. Al bar ha vingut el Jofre Mateu, que es queda una estona més per analitzar el programa, els moviments al mercat que ens està regalant el Barça. T'agrada Anthony Gordon, eh?
1: M'agrada Gordon. Crec que és un perfil de jugador que encaixa en aquest projecte de tenir un equip jove, de tenir un equip amb gana, de futbolistes que encaixin amb la idea de Flick, de trencar espais, de ser molt dinàmics, de molta energia. Si, a més a més, fem la rematada final acompanyant la del desig de Flaquer amb Julián, em sembla que serà domino.
0: I ha baixat aquí l'Adrià Soldevila, que diguem-ne és la part racional de la redacció, perquè molts us pregunteu el mateix que ens preguntem nosaltres, com pagarà i inscriurà el Barça a aquests jugadors, no? Ara ens ho expliques, Solde, perquè tens resposta, per això.
2: Sí, senyor.
0: Tens resposta. Gràcies. Va, abans, en marxa, la roda de premsa de comiat de Xavi Pascual com a entrenador del bàsquet. Al Palau, Xavi Seixo, què tal, com estàs?
3: Què tal? Sí que aquí estem amb la roda de premsa, una roda de premsa que continua en aquests moments a la sala de premsa. Hem de dir que hi ha la presència del president Rafa Juste, d'Enric Massip, de Joan Carles Navarro, de Mario Bruno. Per tant, bueno, doncs una roda de premsa en la que, com dic, continua, ha començat en punt pràcticament a les 11:30. I bueno, doncs d'entrada he dit que no ha volgut parlar del seu futur, Xavi Pascual, i si et sembla podem recuperar dos moments. Un en què diu Xavi Pascual que ell estava patint molt, que no vol patir perquè ell és un guanyador i cada vegada que perdia un partit patia més i més. Escolta'm-ho.
4: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar, i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo 3 vegades més. I com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
3: Bé, això és el que ha dit. Insisteixo, li he preguntat jo mateix si era certa l'oferta de Dubai. Ha dit que no tocava en aquest moment parlar d'això, que això es parlarà a final de temporada, que ara no és una qüestió de parlar del seu futur. I de si hi ha hagut una guerra o no entre Xavi Pascual i el club, ha insistit diverses vegades que ell ha estat treballant juntament amb Mario Bruno i amb Joan Carles Navarro sense cap tipus de problema, i escoltem-lo, ha dit que no hi ha cap guerra.
4: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim.
3: Bueno, doncs això és bàsicament el que ha comentat Xavi Pascual, que, insistim, doncs ha volgut fer aquesta roda de premsa, que per cert ha acabat ara mateix, i si et sembla sí que podem anar a buscar alguna opinió en uns instants per també requadrar més coses al voltant d'algun altre company que ha estat a la roda de premsa.
0: Perfecte, doncs sí, escoltem algun altre company periodista que ha estat en aquesta roda de premsa de comiat de Xavi Pascual per saber la impressió que, home, escoltant la primera reflexió de Xavi Pascual, òbviament és respectable, perquè quan un parla de sentiments això ho porta cadascú a dintre i no som ningú per jutjar des de fora, però a nivell professional crida una mica l'atenció, no? Que Xavi Pascual digui que se'n va perquè està patint, sí, per les derrotes al Barça.
5: Sobretot perquè també parla de que no sóc la persona adequada per liderar aquest projecte engrescador i encoratjador que està preparant el Barça. Clar, si el projecte et sembla tan engrescador i encoratjador, se suposa que també el teu patiment deixaria de ser tal, no? Si el projecte t'engresca i t'encoratges, perquè entens que pot haver-hi més victòries que derrotes. Però vaja, esperarem que la gent que en sap molt més de bàsquet ens interpreti millor aquestes paraules de Xavi Pascual.
0: Xavi, no sé si podem anar ja amb la teva opinió, també la d'algun company, o aguantem i et donem una mica més de temps.
3: Deixa'm un minut. Vale. Deixa'm un minut i de seguida torno cap aquí, perquè dins la sala de premsa el Quantum no té cobertura, però aquí fora sí, i llavors haig d'anar a buscar un company.
0: Perfecte, doncs et donem un minut perquè vagis a buscar un company. La sala de premsa del Palau Laurana és una espècie de cova interior,
5: cau,
0: i això fa
5: cau.
0: Que a vegades no puguem connectar perquè la cobertura de telèfon mòbil que ens permet parlar amb la Índia, per exemple, o amb Austràlia, que està a l'altre costat del món, no ens permet poder connectar amb un lloc que està a Barcelona.
1: Però jo ja sabeu que bueno, no estic aquí per comentar bàsquet, ni molt menys estar al seixó, però és sorprenent la primera notícia, i quan escoltes les declaracions dels protagonistes, en aquest cas Déu, et canvia la perspectiva, no? Un sempre t'imagina, ostres, què ha fet Xavi Pasqual, com pot ser, reps informacions, i llavors escoltes les seves explicacions del per què se'n va, i el prisma és absolutament diferent, no? Moltes vegades la vessant humana de les persones que són protagonistes de les decisions que estan prenent et fa canviar la perspectiva, i està bé que aparegui, per mi, que aparegui en primera persona i ho expliqui.
0: Sí, sí, vingut a dir, com que ell ja està al tram final de la seva carrera i ja ha viscut els millors anys de la seva vida, que van ser del 2008 al 2016 al Barça, que fins al 14 ho va gaudir molt, va guanyar molts títols, de fet tots amb el Barça, que després va patir, els dos últims anys va patir, que no va marxar perquè era barcelonista i se'n penedeix de no haver-se'n anat abans, i entenc que no vol repetir la mateixa situació, i ha dit Xavi Pasqual, literal, que se'n va perquè està patint massa,
5: sí, sí,
0: al Barça, que no hi ha cap guerra, que continua sent el més laportista, ha dit Xavi,
1: sí,
0: Pasqual, però se'n va sense aclarir si serà al Dubai, que entenc que és el club on marxarà.
2: Jo he seguit la roda de premsa i l'he vist bastant tocat, a Xavi Pasqual, molt reflexiu, sense ganes de fer sang amb ningú, perquè de fet li han preguntat diverses vegades si s'havia sentit menys tingut o si havia sentit que el Barça de bàsquet era secundari i que manava el futbol i que, per tant, les decisions del bàsquet es prenien amb molta paciència i sense tirar-les endavant ràpid, i no ha volgut entrar massa en detalls. Sí que és veritat que ha dit que a Europa últimament les coses s'han de fer extremadament ràpides i que en el Barça no és així.
0: Aviam, que ja ha entrat i sortit de la cova el Xavi Seixó.
3: Sí, home, aquí estem amb el Ramon Palomar, del diari Esport, que bueno, doncs fa molts anys també que segueix l'actualitat del Barça. Ramon, què tal? Gràcies per venir.
6: Què tal? Bon dia.
3: Bueno, què t'ha semblat, Ramon?
6: Bueno, el comiat ja estava clar quan ha aparegut tota la plana major de la directiva blaugrana amb els responsables de la secció. Sabíem que no anava a ser res dur pel club, i efectivament el Xavi ha estat molt elegant parlant del cor, que la seva dinàmica de treball no és la que ara mateix té el club i que ha decidit deixar-ho. Jo crec que no ha volgut fer absolutament gens de mal, simplement ha mostrat el seu dolor, ha estat a punt de plorar inclús en el moment que s'acomiadava, pensava amb els aficionats, però està clar que ell té una forma de treballar que jo m'ho crec, que és diferent, molt més àgil de la que un club de futbol pot fer, i no ha volgut entrar en el tema de fitxatge, si estava frustrat pel tema aquest, que era un dels temes, evidentment, dolorosos, i sobretot ha parlat del cor, com no fica el Barça als quarts de final, que no li havia passat mai. I clar, quan el club el portes al cor, és molt dur tot el que passa i no surten bé les coses.
3: L'escolta ja el Ramon, eh?
0: Ramon, això, estàvem parlant sobre el que xoca, no?, que algú et digui que se'n va perquè pateix, i que aquest és el motiu. Clar, sent pot ser veritat, no sé si és que ell prefereix tampoc evitar guerres públiques i se'n va d'alguna manera sense enemistar-se amb ningú. Però clar, sorprèn que Xavi Pasqual digui que el motiu pel qual se'n va és que hi ha un projecte il·lusionant, però ell no es veu liderant-lo perquè està patint. Home, si hi ha un projecte il·lusionant, se suposa que patiràs menys, no?, la temporada vinent, si el projecte realment és il·lusionant.
6: Tens raó. Jo crec que s'ha contradit en algun moment en aquest sentit, no? Perquè quan t'estan oferint un projecte il·lusionant, com dius tu, amb més pressupost, bons jugadors, i alhora dius que no pots treballar, ostres, és una mica estrany, no? Perquè tu ja arribes al club sabent com és... Bueno, ha dit que realment no sabia, que havia passat uns anys i que la dinàmica no era la que ell esperava, però ara ja ho sabia, i potser les coses es podien haver arreglat d'alguna manera. Però quan ja ha pres una decisió, darrere hi ha un club que li ofereix tants diners, això... Jo no vull dir que sigui el tema que hagi decidit, evidentment, però un contracte que el triplica i un pressupost amb el qual podrà fitxar i desfer com vulgui, i connexió directa amb la direcció esportiva i els diners que calguin, doncs clar, jo suposo que ell es veu allà amb unes prerrogatives i un control absolut que aquí no tindrà. I és el seu club, perquè ho ha deixat molt clar, que el Barça és el club i vol que guanyi i el que sigui, però, o sigui, a nivell de funcionament ell creu que no... De fet, ho ha dit, Xavi, ho ha dit, al final ens tindríem problemes perquè no no veiem el funcionament de la mateixa manera, i ella ha decidit, per no fer-se mal, doncs deixar-ho córrer. No sé, cada un pot tenir la seva opinió. Jo crec que hi ha més de la part de que li ofereixen a Dubai, que jo crec que s'acabarà a Dubai, tot i que no ho ha volgut dir-ho, que tindrà un pressupost il·limitat i tindrà mans obertes per fer i desfer i fer com ell vol, i aquí l'estructura no funciona així. I jo crec que m'ha estranyat, perquè ella venia del Barça. A veure, jo no dic que el Barça fos igual fa 10 anys o 12, però, vamos, el funcionament era molt semblant. Per això jo li he preguntat si havia fitxat més pel cor que per la... i ho ha reconegut. Que... Però després jo crec que ha estat molt, tot l'any molt a la defensiva, tot i que ha lluat el Juan Carlos Navarro, el Mario Bruno Fernández, tota la direcció esportiva, que cosa que jo crec que no ha passat, que han tingut més d'una enganxada. Però, bueno, avui ha estat molt elegant, sap que li queden els play-offs de la Lliga Endesa, vol guanyar la Lliga, amb tota la secció de man no podia fer grans afalls contra el club, ni contra l'afició contrària. Ha demanat que el recolzi, que estigui al final. Veurem el públic. Jo crec que estarà amb ell, però d'alguna manera també hi ha molta gent que no acaba d'entendre molt la seva postura.
3: Va, una cosa que, Ramon, si em permets, clar, ara s'han fitxat 4 jugadors, sembla ser. Clar, ell ha dit que en principi, bueno, pues que poder no està, ja s'entès una mica que ell poder no estava en aquest d'això, de fitxatges, no sé què, però clar, ara pot venir un entrenador que aquests jugadors no els hi agradi, o no sé, és que clar, ara hi ha uns jugadors que queden una mica aquí en el limbo, no?
6: Aquesta és l'última pregunta just que li he fet, que diu no, jo ho he fet quan jo encara era entrenador i tal, sap, però tu ja no hi seràs, i bueno, seria una pregunta per Juan Carlos Navarro, de fet, no?
0: Que sí, però
6: no,
0: Navarro seguirà o no seguirà?
6: Bueno, aquest tema no ha sortit, però a tot apunta que no. És un altre tema, clar, ja s'està parlant d'una altra persona.
3: Xavi Pujol.
6: Xavi Pujol de Baskonia, que vindria. Que, imagineu-vos, un altre director esportiu s'ha fet uns fitxatges amb un director esportiu i un entrenador que no hi seran l'any que ve. O sigui, tot encara sona molt a desgavell.
0: Perquè els 4 fitxatges estan tancats ja al 100%.
6: Sembla que sí, com a mínim en paraula segur, i fins i tot el Mike James, que es deia tant que venia perquè Xavi Pascual era l'entrenador, i ara resulta que el Xavi Pascual vol ser, no hi serà, i diuen que també hi ve. O sigui, és una situació una mica encara molt, molt en l'aire tot plegat.
3: I digues. No, dic una cosa, Ramon, si Mike James ve i ve Obradovic, poden acabar...
0: Això t'anava a preguntar, si Obradovic serà el substitut de Pascual.
6: Jo crec que el primer que dirà és que el tallin abans de començar, suposo, però és que tot... O sigui, encara poden passar moltes coses en aquesta
0: doncs
6: secció. Ja us ho dic, que l'estiu serà llarg.
0: Llegim el diari Esport. Ramon Palomar, gràcies per estar aquí i jugués. Xavi, qualsevol cosa, ens demanes pas des del Palau. Ha acabat ara mateix la roda de premsa de Xavi Pascual, on s'acomiada del Barça, ho farà quan acabi la temporada, perquè diu que no es veu liderant el projecte de la temporada vinent, que ha patit molt, sense especificar on marxarà, tot i que les informacions apunten a que anirà a Dubai. Fins ara, Xavi.
3: Fins ara, que vagi bé.
0: Abans d'explicar detalls sobre l'operació Anthony Gordon i també l'última hora dels moviments per Julián Álvarez, endrecem la resta de l'actualitat.
7: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
8: Ho fem avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
9: Què tal, Flaqui? Bon dia.
8: Rayo Vallecano perd la final de la Conference League.
9: El conjunt d'Iñigo Pérez va caure per 1-0 contra el Crystal Palace, i els de Vallecas no van poder aixecar el primer títol europeu de la seva història. Tot així, si Palazón posa en valor la medalla aconseguida i el mèrit d'haver arribat a la final.
10: Ara que la Diego no me la voy a quitar en mucho tiempo. Hay que darle el valor que tiene.
11: Hombre, claro.
10: Hay que estar orgulloso de este equipo, la verdad, que con todas las dificultades que hemos tenido este año, con 3 competiciones... Nadie creía en nosotros y me quedo con el grupo que somos. Esto pasará a la historia. Mañana no, porque mañana volvemos a Madrid, pero yo creo que en unos días, cuando recapacitemos y estemos tranquilos en casa y se nos hayan ido las emociones, le daremos valor a lo que hemos hecho.
8: En futbol femení, després de l'homenatge que va rebre al matí al Camp Nou, Alexia Putellas es va acomiadar de l'afició a la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
9: El Barça va tancar la temporada amb una victòria per 2-1 contra la Reial Societat, en un partit marcat pel comiat de la capitana, que assegura haver pres la decisió amb el cap i no amb el cor.
12: Ets una jugadora competitiva i, evidentment, dius, no, un any més, i ho tornes a fer i tornem a liderar l'equip, però s'ha de ser conscient i real i coherent amb el que soc també com a jugadora. Encara que vulguis tornar-te a portar al límit, crec que s'ha de tenir cap, i és una decisió que evidentment amb el cor no l'he pres, perquè jugaria tota la meva vida aquí, però el cap m'ha frenat.
9: A més, la seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha anunciat la llista de convocades per als partits contra Anglaterra i Islàndia per la fase classificatòria al Mundial 2027, on està present la pròpia Alexia, juntament amb 10 jugadores més del conjunt blaugrana. I una notícia de fa uns minuts, el Barça femení ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle, que acabava contracte aquest estiu i no renovarà amb el conjunt blaugrana.
5: Ona Batlle, que va arribar per fer la seva segona etapa al Barça el 2023, 3 temporades, 114 partits, 14 gols, i un palmarès que, déu-n'hi-do, dues Champions, 3 lligues i 3 copes de la Reina. Florentino Pérez presenta la seva candidatura a les eleccions del Real Madrid.
9: Així és, l'actual president del club va realitzar el seu primer acte de la campanya per anunciar el seu pròxim projecte per al conjunt blanc. La seva presentació va estar marcada per un atac contra l'altre candidat, Enrique Riquelme.
11: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso dar el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid.
0: Gràcies, Toni. Per cert, avui l'Albert Bermúdez fa festa, s'agafa els caps de setmana llargs.
5: Sí, però escoltat a Florentino era el de debò, no era el Bermúdez.
0: Exacte, sí. És que m'hi ha fet pensar. Però regalarem igualment la caixa Wonderwall, entre els oients que vulguin aconseguir-la, que vulguin descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful, Wonderwall, amb 15 seleccions, que estiguin atents a la segona hora del programa, perquè obrirem telèfons per regalar una caixa com aquesta, amb els 15 bolígrafs que són esborrables.
5: Ostres.
0: Molen molt, sobretot els que tenim fills.
5: Evidentment.
7: El quiosc del Marcos.
0: Cert, m'he posat les ulleres, Flaqui, perquè tu creus que les mencions de publicitat les han d'escriure amb aquesta lletra tan petita?
1: No, jo crec que no.
5: No hauria de ser així.
0: Mira, us ho vaig ensenyar al live del que t'hi jugues. Vosaltres creieu que és normal escriure les mencions de publicitat amb una lletra tan petita? Que necessites una lupa per llegir-les? És que, home, per favor.
5: No caldria,
0: ni
5: no
0: ni amb les ulleres de
1: fumar. Exacte, ja...
0: Jo ja dic que no.
2: I menys amb lo brutes que les tens.
0: Sí, això m'ho va dir l'altre dia la meva fillola.
2: Tia,
0: la Sarai,
2: per favor.
0: Pots netejar-te les ulleres, que queda malament a la tele? Tenia tota la raó.
2: Tele i per la tele, també.
5: Vale, i per tu mateix.
0: Marcos, què nos cuentas?
13: Hola, Marcos.
0: Ep.
2: Obres.
13: Què és això?
0: ¿Qué es eso?
1: Un helicóptero, Marcos.
13: Buenos días. Sí que, buenos días, Fraki. Ese sonido pertenece a un helicóptero.
5: ¿Sí?
13: Es en el Neymar. Que llegó Neymar. Ostras. A Granja Comari, el lugar donde se ha concentrado la selección brasileña. Claro. Entre bastidores, Neymar moviliza a la selección, cierra su clínica y preocupa a la Confederación Brasileña de Fútbol. Se lee en el diario O Globo. El jugador abandonó el campo de entrenamiento tendido en una camioneta de la Confederación la tarde del jueves. Es poco probable que el delantero del Santos sea incluido en la convocatoria para el amistoso contra Panamá y permanece bajo observación. El examen radiológico, se lee en el diario Globo, realizado en la pantorrilla de Neymar, acaparó la atención en la primera jornada de la preparación de Brasil para el Mundial en Teresópolis. El ambiente en el centro de entrenamiento de Granja Comari es de aprensión e incertidumbre.
0: Gràcies, Marcos. Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: @ que t'hi jugues.
0: Vilamala.
16: Què tal? Sí, que bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
0: Sí,
5: jo.
16: El Solde, quan li has passat els teus apunts en relació a la informació, perquè hem estat 5 minuts...
5: Però això...
16: 5 minuts de rellotge,
5: però no sé si amb unes ulleres s'arregla, això és qüestió de tipus de lletra, em sembla.
16: 5 minuts hem estat, sí que per entendre-ho.
5: Si tu mateix l'entenies, Alvar.
16: Què va?
5: Si tu, Alvar, no l'entenies. Hi ha hagut un moment que la xifra té... Que estaves mirant què he posat aquí.
0: Són apunts per situar els oients que ens escolten a la ràdio i no ens han vist al bar i tampoc han consultat la pàgina web, on ja teniu disponible la informació sobre Anthony Gordon, a punt sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament.
2: Sí,
0: problemes
2: sí, sí.
0: En partits d'alta intensitat. Faltava energia.
16: Bayern no ha dormit, hem vist.
0: No un mig del camp d'alta intensitat física.
17: El bar ha estat un minut mirant. Sí.
16: El Sol de jo hem estat 5 minuts per intentar esbrinar què deia.
2: No, sé què
16: no, no ho hem entès.
0: No, però que a vegades la informació arriba quan arriba.
16: No, està bé.
0: I l'has d'escriure ràpid, si no.
17: Ja l'escut la lletra que té.
16: I està bé, sí que, perquè si algú algun dia agafa la teva llibreta, tampoc tindrà la informació perquè no l'entendrà. Vull dir que això, mira, és bo. Deixa'm dir, sí que hi ha molts comentaris al xat de YouTube del Què t'hi jugues en relació a la informació de Gordon. El Marcos diu, si Déu nostre senyor Flick recomana Gordon, és perquè Gordon és el que necessita el Barça. Paraula de Hansi. Per tant, la gent confia en el que vol Hansi. També un altre oient diu que Gordon i Julián en un estiu seria top pel Barça. O el David, per exemple, diu que és un bon fitxatge, sobretot veient els problemes que ha tingut els últims anys Rafinha amb les lesions.
0: 12:29, ara parlem de Gordon i de Julián.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
7: Què t'hi jugues?
0: Aviam, per parts. El Barça farà oficial en les properes hores el fitxatge d'Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, 25 anys, 46 partits aquesta temporada, 17 gols, 10 els ha marcat a la Champions, 10 gols els ha marcat a la Champions, és sotscampió d'Europa amb Anglaterra el 2024, va perdre la final contra Espanya, no va ser titular, no va jugar, va ser campió d'Europa sub-21, guanyant la final contra Espanya, on sí va jugar, sí va ser titular. Ja us vam explicar fa setmanes al Què t'hi jugues que el Barça tenia com a prioritat el fitxatge de no un, sinó dos davanters, i que volia un perfil de banda que fos agressiu, que fos també polivalent, i que el club tenia uns informes on sortia que Anthony Gordon era, juntament amb Rafinha i Barcola, els jugadors d'Europa, els davanters d'Europa, que feien esforços més llargs a més alta intensitat. Un informe on, per exemple, sortia que Yildiz, que és un altre jugador que s'ha monitoritzat, era una mica baguete en aquest sentit, i el que volien era un jugador agressiu, un futbolista de banda que aportés l'energia que l'equip no té quan falta Rafinha. I aquest jugador és Anthony Gordon. A mi m'ha sorprès lo ràpid que ha tancat el fitxatge el Barça, els diners que inverteix, tenint en compte que també vol fitxar un davanter centre top. És a dir, també vol invertir diners en un davanter centre que sigui de primera línia mundial. Però Anthony Gordon, que és un fitxatge que s'ha tancat express, però es porta mastegant des de fa setmanes, el Barça accelera l'operació perquè el vol tancar abans del Mundial, perquè el Bayern de Múnich volia fitxar el futbolista, almenys això és el que li constava al Barça, creuen des del club que s'ha adormit, que s'ha confiat, que s'ha pensat que el tancaria i el Barça s'ha avançat, i ha accelerat perquè en les últimes setmanes havia aparegut l'interès del Liverpool. El jugador és d'allà, de fet va estar a les categories inferiors del Liverpool, va marxar després a l'Everton, i que sent d'allà, si el Liverpool feia una ofensiva forta, real, se'l podia acabar emportant. El Liverpool es veu que estan pendents de tancar Diomandé, del Leipzig, demanen 100 milions d'euros i no els volen pagar, i el Barça, per això, ha accelerat l'operació per fitxar un jugador que costarà 70 milions d'euros, més 10 en variables, que, Nil, com hem explicat, arriba avui a Barcelona.
19: Sí, de fet, d'aquí poca estona, directe cap a l'aeroport, aviam si podem tenir la primera imatge de l'arribada. Està previst que a partir de les 3 passi la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona.
0: Firmarà un contracte per 5 temporades, costa, com dic, 70 milions d'euros, més 10 en variables que aniran en funció dels títols guanyats, entre els que s'inclou una Champions. Ara mateix no us puc detallar la totalitat dels variables perquè no tenim el detall, però són 70 més 10. I arriba perquè l'àrea esportiva ha detectat que aquesta temporada el Barça ha tingut en alguns partits problemes quan hi havia molta exigència física, quan hi havia partits d'alta intensitat. Han detectat que els faltava energia, sobretot quan no hi era Rafinha. i Gordon aportarà aquesta energia, a part el consideren un futbolista de qualitat. Hem de tenir en compte que el Barça té un mig del camp tècnic, un mig del camp amb moltes opcions, però que no ofereix una alta intensitat física, i creuen al cos tècnic que això ho han de compensar els davanters. I més, tenint en compte que el Barça té un jugador que és diferencial, top mundial, el millor del món, possiblement, i si no ho és ara, ho serà d'aquí a uns anys, Lamine Yamal, però no és un artista anant a la pressió. I necessita davanters que aquesta feina la facin. I Marcus Rashford no la fa. Anthony Gordon ve a substituir a Marcus Rashford, perquè el perfil que vol Hansi Flick, com us vam explicar, és d'un extrem més agressiu. Acceptant que Rashford ha complert, té bons números, és un perfil que no encaixa amb el que vol l'entrenador del Barça, que buscava algú més agressiu, que vagi més a la pressió. I aquest és Anthony Gordon. Sobre el fair play, que ara ho detallarà l'Adrià Soldevila, els càlculs que fan des de dintre és que Rashford hauria costat 30 milions d'euros, que tenia un salari de 16, tenint en compte que acceptés una rebaixa perquè el Manchester United cobra més, sense comptar comissions, que sempre formen part de les operacions, a 3 anys, que és el contracte que li feies a Rashford, perquè ja té, diguem-ne, és més veterà que Gordon, és més gran, té major edat, et sortien uns 26 milions d'euros d'amortització, no? 30 dividit entre 3, són 10 de traspàs per temporada, més els 16 milions, tenint en compte que acceptés aquesta rebaixa, serien 26. Ja és el que et costa Anthony Gordon, que són 70 entre 5, perquè el contracte serà per 5 anys, són 14 milions, més 12 que cobrarà, perquè el seu salari és inferior al de Rashford, et surten 26, per tant, l'amortització és exactament la mateixa, i això és el més important a l'hora de quadrar el fair play, que l'amortització per temporada, comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat, i tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits. Aquí després hi ha els variables, hi ha aspectes que poden canviar una mica l'equació, però per a que us feu una idea mental de la pel·lícula, és la que us estem explicant al Que t'hi jugues, un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com per exemple que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra, pot jugar al mig...
2: Acabes de dir exactament el mateix.
0: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra o a l'inrevés.
19: Poden jugar tots a tot arreu.
0: Sí, no em despistis, que estic explicant les coses sense tenir-les escrites, Solde, que sembla que hagis nascut avui. Si no ho expliqueu tu...
1: Pot jugar inclús de nou,
0: Que està molt bé, està aquí d'oient.
19: Ha jugat molt de nou.
0: I fins i tot pot permetre que Lamine vagi al mig i a les bandes estiguin Rafinha i Gordon. Per què dic tot això? Perquè molta gent pot pensar que Rafinha marxarà. No. Rafinha, aquesta temporada, la idea és que es quedi al Barça. La idea del club i la idea del jugador. Que es quedi al Barça, que sigui un jugador importantíssim i un dels capitans i líders de l'equip. Això d'una banda. Gordon ve per substituir a Rashford. Rafinha continua, aquesta és la idea. I que fitxin a Gordon no implica que el davanter sigui un perfil més baix. Blažević no, perquè ens entenguem. Perquè acabi contracte, molt bé, fantàstic, però les altres opcions són les prioritàries, les hem explicat al Que t'hi jugues i ara ho comentarem. Acceleraran per Julián Álvarez. La meva sensació és que hi haurà una oferta en les properes hores. També crec que aquesta oferta l'Atlético d'entrada la rebutjarà. Però ara anem al capítol Julián Álvarez. Com que aquí hi ha una persona que coneix molt a Anthony Gordon, més que nosaltres, tot i que l'hem vist jugar i a mi m'agrada molt. Àxel Torres, què tal, com estàs?
20: Hola, bon dia, què tal?
0: Gràcies per atendre'ns, perquè crec que estàs tornant... Bueno, vas estar a la final de la conference, no?, a Alemanya.
20: Sí, sí, vam estar ahir a Leipzig veient i treballant amb la final de la conference, i ara estem a Hannover. La veritat és que el viatge de tornada és una mica complicat. Hem fet 3 hores de carretera per arribar a Hannover i des d'aquí agafem el vol, sí.
0: Aviam, Anthony Gordon, què et sembla?
20: Bé, jo crec que s'ha explicat perfectament el perfil. No tinc molt més a aportar, més enllà de confirmar-te el que s'ha explicat. A mi em sembla un jugador que té més continuïtat que Rashford, si el comparem amb el que ha estat el futbolista que ha actuat en aquella posició aquest any. Quan dic més continuïtat em refereixo tant a que la seva participació en el joc és més regular, és a dir, crec que és un jugador que en el global del partit intervé més, que és menys de fogonades, i també em refereixo a que crec que té més capacitat per intervenir en el joc col·lectiu en pilota. I després, com tu has dit, és un futbolista molt agressiu sense pilota, és un futbolista que la pressió l'entén i la fa molt bé, i que té aquesta capacitat també de jugar com a fals davanter centre. De fet, amb el Newcastle en Champions ha jugat molt de fals davanter centre. Hi ha un partit al camp del Karabakh que fa 4 gols jugant en aquella demarcació. I que a mi em sembla que tècnicament és un bon jugador. És un jugador que potser no el definiríem com un crac des d'un punt de vista virtuós, estètic, però sí que és bonic de veure. És un jugador que a primera vista et crida l'atenció. Per exemple, jo, quan el vaig veure a l'Everton, que és el primer club al que el vaig veure, em semblava que era el millor de l'equip en pilota, el diferent. I bé, òbviament el preu pot sorprendre, perquè és un jugador que segurament no és molt conegut, però al final el preu no sempre ve marcat per això, no? El preu ve marcat per qui ets tu, de qui el fitxes. El mercat Premier està molt inflat, per tant, si vols competir amb equips de Premier per portar-lo, hauràs de pagar les quantitats que ells estan pagant, i en aquest sentit és una quantitat que s'ajusta al mercat Premier.
5: Anava a preguntar per això del preu, per tant, canvio la pregunta. El veus quallant bé amb l'estil que pregona Hansi Flick?
20: Sí, absolutament, absolutament. Perquè és un jugador que és capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures per buscar la profunditat. I que, a més, la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil, que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també. I per tant, jo crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, si te la pots permetre, i el sí que amb aquesta explicació que ha fet ens ha explicat que el Barça se la pot permetre i que, de fet, no és més cara que la de Rashford, si te la pots permetre, jo crec que la faria, sens dubte.
1: Axel, sóc en Jofre. Parlaves tu, perquè jo, per exemple, l'Everton no l'he vist, però sí que em sembla un jugador en aquesta demarcació de fals nou que pot ser interessant. Parlaves tu de que et cridava l'atenció la seva capacitat també d'associar-se de tècnica. Per aquesta posició de fals nou, a mi el dubte que em genera, que per això t'ho pregunto, rebent d'esquenes, és a dir, sent el jugador progressió, de passar per ell, si ha de fer aquesta funció de nou aquí, que a mi em genera algun dubte, tu el veus? O sigui, el veus capacitat de venir d'esquenes i fer la continuïtat més enllà de trencar i de ser el que es desmarque?
20: És cert que domina més quan l'equip juga a l'espai,
1: no?
20: Que no pas, sí, que no pas aquesta faceta de jugada d'esquenes, no? Bé, al final és un jugador intel·ligent, és un jugador que sí que sap associar-se, però que és veritat que l'estar amb un central físic a sobre li pot costar una mica més, però al final ho pot fer perquè ho ha fet a la Premier. És a dir, a la Premier al final s'ha trobat amb escenaris. El Newcastle no sempre ha jugat a la contra. És a dir, el Newcastle ha hagut partits en què ha estat dominador.
1: Li ha tocat proposar, sí.
20: Per tant, no li vindria absolutament de nou. Mm-hmm. No és un superespecialista en això, però no li vindria de nou. Però, òbviament, jo el veig més en una posició de banda, el veig més a la banda esquerra, concretament, i òbviament, doncs, per això et dic que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però al final tens molts partits i necessites tenir-ne 4 o 5 que et puguin jugar.
5: Escolta, Maxi, el Barça domina el futbol espanyol, però ha detectat que li mancava alguna cosa per conquerir Europa. I sembla que l'aposta del club passa perquè, per guanyar la Champions, lluny de pensar el que pensàvem tots, que potser el problema podia estar al darrere, el club el que fa és reforçar la part del davant. Tu entens aquest diagnòstic, que el Barça entengui que per escurçar distàncies amb l'elit europea el que s'ha de fer és reforçar la part del davant i potser no invertir tant en un central com podíem pensar en un principi?
20: Bé, jo d'entrada no estic tan d'acord en que el Barça estigui tan lluny de l'elit europea. És a dir, al final el Barça la temporada passada es va quedar a segons de la final de la Champions i aquesta temporada, tot i que va caure abans, per mi va ser superior a l'Atlètic de Madrid en pràcticament tots els trams en els que va estar 11 contra 11, no? Per tant, al final sí que et pot semblar que estàs lluny perquè, òbviament, l'any passat el Paris Saint-Germain va destrossar l'Inter i tu, qui t'elimines l'Inter, no? Però vaja, jo crec que el Barça està dominant la Lliga Espanyola de manera clara i sent un equip que, per tant, està per sobre del Real Madrid a 38 jornades. I el Real Madrid, a Europa sempre se'l considera un equip que pot competir perfectament pel títol. Però sí, òbviament, sempre t'has de reforçar, i més si veus que no guanyes la Champions. Jo crec que la debilitat defensiva té més a veure amb l'estil que no pas amb el nivell dels jugadors. Jo, quan hem discutit sobre Cubarsí i Eric García de cara a la selecció espanyola, sempre he dit que ells, si sortien a moltes fotos de gols, era perquè el context de l'equip els exposava enormement, no perquè no tinguessin nivell, no perquè no juguessin bé. De fet, crec que Eric ha jugat molt bé, crec que Cubarsí ha mantingut un bon nivell. Per tant, bé, òbviament n'has de tenir 4 centrals d'alt nivell. Gerard Martín crec que ha sigut una sorpresa el rendiment que ha donat, sorpresa positiva. Jo no esperava aquest rendiment de Gerard Martín. I bé, després els laterals, jo crec que tens les opcions bastant ben cobertes. Jo sóc una persona que confio molt en Balde, la veritat. No. Jo crec que Balde recuperarà el nivell que va donar i crec que en el títol del Barça de Xavi Balde va ser absolutament decisiu i per tant, puc compartir aquest diagnòstic que s'ha fet més enllà de potser la posició de mig centre pur, potser tenir un perfil més especialista, però vaja, no l'ha necessitat fins ara, però bé, a mi sí que m'agrada un mig centre més posicional, perquè al final si juga Frenkie, si juga Pedri, cap dels dos és posicional. A mi m'agrada tenir-lo en plantilla, però vaja, puc estar d'acord en el diagnòstic i en la figura del nou segurament és la que més fa falta sortint Lewandowski. Crec que és una obvietat, això.
0: Ara en parlarem. Axel Torres, gràcies per estar al Que t'hi jugues, que tinguis bon viatge de tornada i sempre és un plaer escoltar-te. Habitualment ho fem al Carrusel, al Larguero en castellà. També ens agrada escoltar-te en català a la cadena SER. Una abraçada molt forta.
20: Molt bé, una abraçada a tots.
0: Que vagi bé. Molt interessant el que ha explicat l'Axel Torres d'Anthony Gordon, que ja va quedar impressionat quan va jugar Flaky contra el Barça.
5: Sí, recordem que ha jugat 3 vegades aquesta temporada contra el Barça, la primera jornada de la fase de grups. Aquell dia, curiosament, Rashford fa 2 gols, ell va marcar a l'1-2 del Newcastle, va acabar guanyant el Barça, i després a l'eliminatòria el Barça va empatar 1 a l'anada i a la tornada va guanyar per golejada el conjunt anglès. I d'aquell enfrontament amb el club blaugrana, Gordon doncs, en va sortir bastant flipat per com jugava
8: l'equip de Hansi Flick.
4: La manera en què ells mantenen la pilota ha estat un aprenentatge per nosaltres. No juguem contra aquest estil de futbol a Anglaterra, no d'aquest nivell. Són els millors contra els que he jugat, en aquest sentit. El partit dels migcampistes ha estat molt bo. Hem jugat contra el City, el Liverpool, el Chelsea, l'Arsenal, però ningú passa la pilota com els seus migcampistes, amb aquesta fluïdesa de moviments i combinacions. Ens ha dificultat molt la pressió, i no és fàcil venir aquí i jugar així, perquè nosaltres pressionem amb molta intensitat i som un equip molt físic, però ho han fet molt bé.
0: Superinteressant escoltar ara Anthony Gordon dient aquestes declaracions després de jugar contra el Barça.
8: Sí, perquè ara formarà part d'aquest entramat, per tant, haurà d'estar a l'alçada, esperem que hi sigui.
0: I ja us hem explicat que el Barça manega un informe on s'explica que Anthony Gordon és dels futbolistes d'Europa que fa esforços a més alta intensitat, amb més recorregut, juntament amb Rafinha, també amb Barcolà. Li hem demanat al Fermín Suárez uns números, unes dades sobre el futbol de Gordon.
21: Bon dia, Sique. Segons la consultora Driblab, el seu volum de desmarcades en ruptura és superior al 80% dels extrems de les 5 grans lligues. Només el superen alguns noms, com per exemple Barcola, Álvaro García o Rafinha. Gordon té una mitjana de 28 sprints per partit, Rashford, per exemple, 19, i recorre Gordon uns 0,6 km per partit amb velocitat sostinguda d'almenys 25 km/h, que és una barbaritat. Tenim davant un extrem voraç i de gran dispendi energètic. Pel que fa a gols, n'ha fet 17 aquest curs, 10 dels quals a la Champions, pòquer inclòs al Karabakh, una a la Copa i 6 a la Lliga. A la Premier, concretament, la seva probabilitat esperada de fer gol era de 9 i ha aconseguit 6 gols. Per tant, baixa eficàcia en finalització. Ha creat 26 ocasions en 26 partits i ha registrat 33 regats bons de 86. Per tant, èxit del 38%, que és una xifra millorable. Encerta la passada del 81%, també millorable. El seu sostre de gols a la Premier és de 11 al curs 23-24. Per tant, tenim un extrem de vitalitat al·lucinant, no massa creativitat, associació i eficàcia millorables i una bossa de gol sempre interessant que pot anar creixent.
0: Doncs superinteressant la píndola del Fermín. 25 sprints per partit fa Anthony Gordon.
1: És una borrada i condiciona molt el model de joc del Newcastle, que ell mateix diu quan surt de l'Axel que és molt físic, condiciona molt els regats que fa, no? En parlava l'Axel de que és un jugador que tècnicament és més dotat, però clar, si al final el pla de partit o el pla de l'equip, el model és trencar i córrer i córrer, et limita aquest aspecte i a més vas molt cansat després per executar, però jo confiant en Flick, en com li dona aquest toc als jugadors i que és un jugador jove que pot arribar aquí amb moltes ganes d'impregnar-se en moltes coses, donem-li confiança.
8: És un tresor per Flick, pel seu tipus de joc, pel que vol, és una peça absolutament que entenc des d'Alemanya. El Florian Plettenberg, que és un periodista que controla molt de futbol alemany i que coneix molt bé a Hansi Flick, deia ahir que Flick volia desesperadament és la paraula que utilitza aquest futbolista, per tant entenc que Flick avui està bastant feliç.
0: I com es pagarà tot això? És la pregunta que es fa la gent. I més, si tenen en compte que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
2: No, home, no. La situació econòmica del Barça va millorant a poc a poc. I va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el fair play financer, ja ho diré.
0: Ah, ara no és tan fàcil, parlar en antena.
2: Perdona.
22: Que no t'entens la teva lletra, tampoc.
19: Sí, perquè...
1: No l'ha deixat de votar.
0: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades.
2: Un punt, diu. No, és que a mi aquesta cosa em fa molta gràcia. Quan gires paraules, em fan gràcia, mira, ho heu de dir abans. No, a veure, el Barça ara el que ens transmeten és calma, paciència. Transmeten paciència, el que ens diuen és que hi ha encara 3 mesos per davant. No es pot inscriure ara mateix, Gordon, ni es podrà inscriure el dia 1 de juliol, però 3, tranquils.
0: Miri, que els deures del fair play encara s'han de fer.
2: Sí,
0: els que hem explicat per activa i per passiva són aquests dos mateixos.
2: Tranquils.
8: Qui s'ha de lesionar aquest any?
2: No, són bones notícies, perquè el que ens diuen és que, mira...
0: No és com el més malvat des del Flaqui?
2: Aquesta és bona, eh?
0: És que el Flaqui és el més malvat i la gent que escolta aquest dijous ha d'estar especialment atenta als comentaris aquests que deixen anar, pam!
8: Confiem que aquest any... Confiem que aquest any l'Ubu estigui ja... Fet.
0: Sí, és que el que t'hi jugues s'ha d'escoltar en directe i reescoltar després, perquè hi ha sempre algun detallet, algun moltes matís. Vegades del Flaqui,
8: ja
0: que se l'emporta...
8: No el tallis, que està donant la informació, no el tallis!
2: Ara m'has fet perdre el fil, tal com has dit
0: que
2: tu.
0: Que el club diuen que queden 3 mesos per arreglar el fair play.
2: 3 mesos, sí. Bueno, tranquils, 3 mesos per arreglar el fair play, i a més han de passar coses. Sí. Ja vam explicar, s'han de tancar els números d'aquesta temporada en positiu. Això implica també l'ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP, que encara no s'han ingressat. Per tant, això ha de passar. Si no passa, es complica la cosa. Es complica.
0: Puc ser malvat, ara? Puc fer de flaqui? S'han d'ingressar o ha d'aparèixer alguna empresa que digui que els ingressarà i que la Lliga t'ho accepti?
2: Bueno, això ja ha passat 350 vegades, per tant, si passa 351 vegades, ho assumirem i tirarem endavant.
0: Check.
2: I correm un tupidor
0: crec,
2: i cap endavant. 30 milions d'aquests seients VIP, que es tanquin els números en positiu, i a partir d'aquí comença l'1 de juliol el següent exercici, on no hi serà Lewandowski, on no hi serà Robert Lewandowski. Això què vol dir? No és que alliberi fair play Lewandowski, el que allibera és massa salarial. Allibera massa salarial.
0: I cobrava 26 milions d'euros bruts.
2: Per tant, 26 milions d'euros bruts més l'amortització de salari, ens anem cap a 37-38 milions d'euros que Lewandowski ja deixarà de percebre, el Barça ja deixarà de pagar aquests diners per Lewandowski, per tant, sortiran de la massa salarial, i el fair play financer i la massa salarial es aniran igualant poc a poc, perquè ara el límit salarial està molt per sota de la massa salarial del Barça.
0: I el que ens diuen és que l'operació Anthony Gordon ve per la de Rashford, perquè ens entenguem, i falta la del davanter centre.
2: I, perdona que t'interrompi, haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja veurem quina serà, però haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja vam parlar en el seu moment d'Ansu Fati, que el Mónaco se'l quedi, i Marc Casado, veurem també què passa amb ell.
0: Mm. Nil.
19: Deco està... anava a dir molt calent, sí. Està on fire Deco, i el canvi de marxa que ha fet per portar Anthony Gordon al Barça, que per si algú sintonitza ara, les últimes hores està a punt d'arribar a una horeta i mitja, revisió a les 3, el següent pas, el pròxim pas, ho està explicant des de fa moltes setmanes que l'objectiu eren dos davanters, ara és el moment Julián Álvarez, ara el Barça apretarà per Julián Álvarez, i ho deies tu com a sensació, jo com a sensació, i també... informació, farà una primera oferta per Julián Álvarez a les pròximes hores. Que l'accepti a l'Atlètic de Madrid? Complicat, molt complicat, però hi ha la sensació al Barça i a l'entorn que Julián Álvarez el que vol és vestir de blaugrana.
0: De fet, el que ha traslladat el jugador, el seu entorn, el representant, al Barça és que ja li ha comunicat a l'Atlético de Madrid que... vol anar al Barça.
1: Li agradaria marxar al Barça.
0: Que li agradaria anar al Barça. Això és el que ha traslladat Julián Álvarez al club, que ja li ha dit a l'Atlético de Madrid que voldria fitxar pel Barça. D'aquí que jo interpreti, i ara ho confirma, diguem, el Nil Solà amb la informació, el proper moviment és que el Barça faci una primera oferta, que entenc

0: Per menys de 150, no. Ja ho veurem. De moment ja hem passat de 500 a 150.
1: No, ha començat la partida, no?
0: No sé si baixaran més o no, però de moment la realitat és la que és, que hem passat, que no es ven, clàusula de 500 a... ja 150. Aviam com acaba la pel·lícula.
2: Bueno, jo crec que la pel·lícula acabarà com... quan el jugador vol marxar o té molt clar que vol marxar i on vol marxar, és molt difícil que no s'acabi produint. Per tant, deia el Nil Deco, està molt calent.
1: Si el club...
2: No és l'únic. No és l'únic.
0: Tu estàs salivant amb Julián Álvarez,
2: home,
0: eh?
2: Que, no, però és que jo pensava que era... Tu parlaves...
0: No, si no, Plavé, no, però, Pedro...
2: Però que tu deies... Tu deies dos davanters i tu pensaves, bueno, Julián, tant de bo, i el perfil de l'extrem suposo
0: que
2: serà un perfil molt baix.
0: Jo em pensava, que, home, no podrà el Barça fitxar Julián i Anthony Gordon, perquè són una pasta cada un.
2: Que tu hagis fitxat a Gordon.
0: O Pedro i Anthony Gordon.
2: Que estiguis fitxat a Gordon i estiguis en disposició de fer una oferta de 100 quilos, els que siguin, aproximadament serà aquesta xifra. Per Julián és que vas molt... és que tens el múscul per fer-la, per tant, si no és Julián, serà un altre jugador top. Per tant, el salt endavant que fots és bastant impossible.
1: Si el club fa el pas d'anar a fer oferta...
2: Si qualla Gordon.
1: Vol dir que ja hi ha hagut moviments per atrevir-s'hi, no?
0: Que he vist amb algun comentari a YouTube que el missatge del fitxatge d'Anthony Gordon afecta a Olmo. Això és opinió meva, eh? El fitxatge d'Anthony Gordon crec que és un missatge per Ferran.
1: Per uns quants,
0: per
1: eh?
0: Per Ferran, crec. Sí, sí, però si tu ara vas a fitxar el davanter centre i has fitxat a un tio que et pot jugar a diferents posicions i que a més es desmarca i té necessitat, li estàs dient també a alguns...
3: Jo hauria pensat més per Rafinha, potser, no, també? Jofre, no sé si és per aquí, tu.
1: Jo crec que aquí el que sobra és que hi ha d'haver alguna sortida i tots amb les orelles de punta perquè farà falta posar-s'hi.
0: Jo crec que si Ferran acceptés entrar a l'operació Julián Álvarez del Barça... l'inclouria a l'operació, però no depèn només del Barça aquesta opció, depèn de que el vulgui l'Atlético, depèn de que vulgui marxar Ferran. En tot cas, la negociació està oberta i veurem com acaba. Ara ampliem a la segona hora del Que t'hi jugues, on també donarem detalls del Girona. A mode de titular, Quique Cárcel continuarà com a director esportiu.
4: Que t'hi jugues?
5: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Per tu, Clàudia, quina seria la més característica?
1: La d'Úrsula Corberó, sens dubte.
0: Més que la de Mario Casas?
1: Molt més, tot i que la més icònica, la de Buzz Lightyear.
0: Doncs mira, no anirem fins a l'infinit i més enllà. Ens quedarem a Banyoles. Dissabte 30, una mandíbula amb 50.000 anys d'història serà protagonista del programa.
2: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo des del Museu Arqueològic de Banyoles. Dissabte 30 de maig a partir de la 1 del migdia. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de la cadena SER i SER Catalunya.
1: Trobo, Màxim, que el teu maxil·lar inferior tampoc té res a envejar el d'en Casas.
0: Això tu, que mires la mandíbula amb bons ulls.

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i cinc, Flaqui.
4: El Què t'hi jugues? Ens engresquem i ens divertim.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Per divertir-me, per divertir-me.
3: Abans de continuar amb més temes del mercat de fitxatges, detalls que encara ens queden pendents de tancar del Barça i notícies sobre el Girona, a part d'escoltar a Monchi, que ahir va estar al Larguero, ens divertim reescoltant, revivint el comiat d'Alexia Putellas. El vam viure en directe al migdia al Què t'hi jugues, a la tarda. Es va acomiadar de l'afició en partit de Lliga, el Johan Cruyff, parlament final d'Alexia la gent.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip. I estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp. Un dia de partit! Al camp no ho vaig anar. Només entrar a la grada. Em vaig enamorar. El cor em bategava. No em preguntis per què. Del Barça soc suporter. Sempre t'animaré. Ale, ale, ale.
3: Alexia Putellas cantant amb l'afició, acomiadant-se del públic del Johan Cruyff, l'Anna Palet, que estava allà amb el Joan Tejedor, que va fer la graderia del balcó, va recollir veus, opinions de l'afició.
7: Que has sigut la millor capitana que ha tingut el Barça i que sempre seràs la millor.
8: Ets eterna i que el teu llegat, o sigui, sempre estarà present al Barça.
9: Ha estat un plaer veure-la jugar i que gràcies per tot el que ha fet, ja no pel Barça, sinó pel futbol femení en general, i que espero que el que li vingui ara sigui bo i veure-la un altre cop aquí.
10: Ets la reina per sempre i la pilota d'or aquest any és teva.
11: I si no, està robat.
12: Continua així, xiqueta, continua així.
13: Que gràcies per les 14 temporades i especialment pel gol a Sant Mamés. La reina per sempre, noia.
14: Molta sort, Alexia. Gràcies per tot.
15: Moltes gràcies pel que ha fet, per aquesta història de Barça.
16: Has de ser sempre com has estat fins ara. És el millor que pots tenir com a bagatge.
17: Que me l'he passat molt bé ben jugant.
18: Alexia, sempre culer.
19: Timem, Alexia.
3: Per cert, que no t'he preguntat, Flaqui, què diu la teva filla d'Alexia i del
4: bona,
3: seu cunyat?
4: Està trista, perquè l'ha fet xalar molt, l'ha fet gaudir molt, i bueno.
3: És la seva referent, o és Aitana?
4: Una barreja de les dues. Sí que ella sempre parla del gol de Bilbao, que el va veure en directe i és un, com el gran moment que ha viscut amb en clau Barça femení. I, home, Alexia, és molt Alexia.
3: És que
4: Alexia.
3: El Flaqui no parla molt dels seus fills. Però té una nena que va per a crack del futbol, eh?
20: Conste, perquè tinc infiltrats que l'han vist jugar i me n'han parlat.
3: He vist alguns vídeos i flipes. I es pot anunciar una anirà o...?
4: No,
20: perfil baix.
4: No es pot anunciar res.
21: És com el pare.
3: Li plouen les ofertes,
21: nen. És com el pare, perfil baix.
20: Però encara no...
3: Ets el seu representant?
20: Hi haurà el seu moment per anunciar-ho.
4: Està en edat de divertir-se i de passar-s'ho bé i de...
21: Cobres comissions?
4: Això t'agradaria a tu.
20: Encara no, perquè esperem.
4: S'ho passa molt bé.
3: I Anna Palet va estar amb Irene Paredes parlant d'Alexia Putellas.
22: Con Irene Paredes, què tal?
23: Molt bé.
22: ¿Qué días tan emotivos hoy encima con esta despedida de Alexia, de Ona, de Mapi? ¿Cómo se resume todo esto?
23: Así es, un día raro, diferente, muy sentido. Es verdad que son cosas que pasan en la vida, en el deporte, en el fútbol, que la gente pues bueno, toma su camino, pero no deja de ser triste porque compartes muchísimo momento con diferentes personas y, bueno, pues en el caso de Alexia es todavía más especial. Después de 14 años, pues bueno, nos toca bastante, pero pues bueno, creo que no ha podido tener una despedida más bonita y desearle de aquí lo mejor siempre.
22: ¿Qué crees que es lo más importante del legado que deja Alexia en el Barça?
23: Es que lo que deja, bueno, es que es irrepetible. Es algo único el camino que ha hecho, que nos ha marcado. A la vista está hace 14 años donde, a qué equipo llegó y lo que es hoy el Barça, a nivel de club, a nivel de sociedad. Pues bueno, todos vosotros hace 14 años tampoco estáis aquí. Entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado Alexia, ella sola, evidentemente rodeada de gente, pero bueno, ha sido punta de lanza y hay que agradecérselo y, como os decía antes, creo que se va tranquila y con una muy merecido adiós.
22: Gràcies, Irene.
23: Merci.
3: Irene Paredes parlant d'Alexia Putellas amb l'Anna Palet, que avui té festa. No és l'únic comiat al Barça de futbol femení. Ahir també, per exemple, Mapilion, altres companyes que se'n van, Ona Batlle, i veurem què acaba passant amb algunes futbolistes que acaben contracte. Va explicar l'Anna Palet que Marta Torrejón possiblement continuarà una temporada més. Això li ha ofert el club perquè, diguem-ne, volen aprofitar la seva jerarquia i importància al vestidor per a que continuï al Barça. Són la 1:10. Si voleu una caixa com la que ara mateix tinc a la mà, Wonder Goal, que són els capibaras de Mr. Wonderful, Wonder Goal, 15 seleccions, un boli esborrable, un clau i un cromo podeu trobar a cada Blindbox. Uniu-vos a la febre Wonder Goal, una col·lecció mundial. Aquí, pels nostres oients, n'hi ha una amb els 15 bolígrafs.
4: Mola molt.
3: Amb els 15 bolígrafs.
4: Jo vull una.
3: És la col·lecció del Mundial. 15 bolis. I'm Brazilian, I'm Colombian, I'm German, I'm Italian, I'm Japanese, I'm Mexican, I'm Moroccan.
4: Hi ha 15,
0: 15, eh?
4: 15, tu.
3: Gràcies, jo. N'he dit algunes, ja n'hi ha prou. Hola, Sergio, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Com pots haver trucat si no he dit el telèfon?
4: Perquè ja se'l saben.
1: Perquè el tinc guardat aquí.
3: Ah, per si no el teniu guardat, feu 933-44-14-11 i podreu aconseguir aquesta caixa que avui s'emportarà el Sergio. Si em dius, a qui li regalaries una caixa com aquesta al món del futbol? Quin personatge t'inspira com per fer-li un regal?
4: El Flaqui.
1: Doncs a mi, el Leo Messi.
3: El Leo Messi, eh?
1: Sempre.
3: No l'oblides, eh?
1: No. No, no.
3: Doncs
1: és inolvidable.
3: Et dic una cosa. Hi ha una capibara que és la de Messi, perquè és argentinian, amb el número 10. Tant és Messi.
4: Sí, sí.
3: És Messi.
1: Perfecte.
3: I a qui no li donaries mai res? Ni caixa ni res.
1: A Vinícius.
4: Oh! Ha guanyat.
3: Vinícius, per cert, que també hi ha l'any brasilian, eh?
4: Sí, sí, sí. Porta el 10, Vinícius?
3: No, amb la selecció no porta el 10. Sí, sí. A Vinícius, eh? Sergio, gràcies per escoltar-nos. Des d'on truques?
1: Des de Barcelona.
3: Des de Barcelona. Ha estat rapidíssim. Per tant, t'emportes aquesta caixa Wonder Goal, les capibares de Mr. Wonderful. Una abraçada.
1: Gràcies.
3: No pengis, que l'Helena et demana les dades.
1: Perfecte, gràcies. Adéu.
3: 1:13. Per cert, per requadrar el tema, Julián, abans de parlar del Girona, i saludar José Mari Vaquero, que des dels Estats Units...
4: Què et dius, ara?
3: Vol fer la passada enrere, sí.
4: Ostres.
3: Hem dit que al Barça li consta, o li ha traslladat Julián, que ja ha dit a l'Atlético que vol marxar al Barça. El que podem afegir, ho hem comentat al bar, i ara també al que t'hi jugues, és que Julián ja vam dir fa bastantes setmanes que ell havia traslladat la voluntat de canviar d'equip perquè volia anar a un equip que aspirés a guanyar tots els títols amb un futbol, diguem-ne, sent més protagonista, més ofensiu. D'alguna manera era un eufemisme per explicar que Julián Álvarez, home, prefereix un altre entrenador que no sigui Simeone.
4: Ostres.
0: Sí, vol gaudir jugant a futbol i també, és que ho hem explicat al bar. Hi ha una frase quan li pregunten sobre si creu que Apolo no ha dit Jofre que si invertirà més a Atlético i diu no, doncs Julián Álvarez el que vol és competir per títols, gaudir jugant a futbol i això ara mateix és sinònim de Barça i de Hansi Flick.
3: Has vist que clar i català ho ha dit el Nil?
4: Sí, senyor.
3: Àlex Luna, què tal, com estàs?
2: Bon dia, doncs bé, esperant una caixa d'aquestes també, però en comptes d'In Brasilian, doncs amb calés, perquè aquí al Girona els necessitarem per la següent temporada.
3: Aviam, el més important, sí. Perquè al Girona ara mateix tot és una incògnita. Primera pregunta.
4: Tot no.
3: Continuarà Quique Cárcel com a director esportiu del Girona?
2: Doncs jo crec que sí, perquè...
3: No, tu creus? Ja... No m'importa el que tu creguis. Vull saber el que passarà.
4: La informació.
3: La informació.
2: La informació és que el club l'ha ratificat, no? La propietat l'ha ratificat. De fet, ara explicarem perquè el club encara no ha dit res, però sí, en principi, si ell diu que sí, té contracte fins 2027, per tant, si li han ratificat, en principi, Quique Cárcel continuarà al Girona per la temporada següent.
0: La informació és... Perdoneu. La informació és... El club, la propietat, sobretot la propietat, que encara no ha fet cap declaració pública ni ha fet res, la decisió que ha pres, i així li ha traslladat a aquella Cárcel, és que vol que lideri el projecte per tornar al Girona a primera divisió.
3: I Quique Cárcel es veu liderant aquest projecte?
0: Quique Cárcel està molt, molt, molt tocat anímicament, però la meva sensació és de que liderarà el projecte. Que ho farà Mitchell? Jo crec que no.
3: Val, perquè aquesta era la segona pregunta. Continuarà Mitchell com a entrenador?
0: Jo crec que no.
3: Creus que no?
0: Crec que no.
3: Però a dia d'avui encara no és segur.
0: Però a dia d'avui no crec que estigui al 100%, és a dir, hi ha un tant per cent molt elevat. Crec que no serà Mitchell, crec que sí que serà aquí a Cárcel, i tinc la informació de que el projecte del Girona, no vull dir que 100% guanyador, perquè vaig dir que seria 100% que no baixaria el Girona i va baixar, però és un projecte a l'alçada que mereix un equip com el Girona per tornar a pujar a primera divisió, i no regalaran jugadors.
3: No regalaran jugadors?
0: No. Hi ha jugadors com Arnau, Unagi, Siankov, que crec que aquests sortiran, segur, perquè els dos, Arnau i Siankov, acaben el 2027, per tant, el club no té massa poder aquí, perquè és o marxen ara o han de marxar gratis, i Unagi se'l volen treure de sobre, perquè és un jugador pel qual podràs treure 10 milions, la clàusula rebaixa la meitat, però la resta, que ningú es pensi que el Girona anirà al mercat.
3: Si no continua Mitchell, qui serà l'entrenador?
0: Hi ha diverses alternatives. Una de les alternatives que hi ha és Carles Martínez, altres de les alternatives que hi ha és García Pimienta. Sé que si el Girona seguia primera s'havia reunit amb Thomas Christensen, seleccionador de Panamà, però el cop ha estat tan dur a Girona i Mitchell encara, com que no s'ha fet del tot que no sigui ell, s'han emplaçat a uns dies perquè...
3: Perquè Mitchell té clar que no segueix? O encara ho està pensant? No té dubtes?
0: Jo crec que Mitchell ha tingut dubtes. Crec que acabaran a l'Àjax, però que no estava la cosa clara.
3: Àlex?
2: Coincideixo totalment amb en Nil, i de fet el fet que s'hagi trigat tant té a veure, perquè el club, si no ha comunicat res durant aquests últims dies, era perquè abans de sortir en públic a donar un discurs volia tancar primer tot el tema de la direcció esportiva, en aquest cas Quique Cárcel, i després tenir, o sigui, tancar la segona carta, que seria, en aquest cas, saber si Mitchell o no continua. I jo crec que no està clar, per la informació que tenim, però sí que és veritat que ho veig lluny. Tot i així, li ha costat més del que jo em pensava, sobretot per la informació que es va donar les últimes setmanes. Però jo crec que al final marxarà, i fins i tot crec que a la llista hi ha entrenadors com Adai i fins i tot entrenadors que han estat a la base, que en aquest cas el filial, els germans Álvarez, jo crec que fins i tot s'han valorat.
0: I diré una cosa, sí que
3: abans... Adai Benítez, eh?
0: Sí, Adai Benítez, que m'encantaria.
3: Adai Benítez...
0: Fet, tindria la campanya,
3: que és amic, que és amic, que està a l'Europa i no sé què. Us dic que Adai Benítez, vamos, m'hi jugaré les dues mans...
20: Mi fa poc em va trucar.
3: Farà carrera com a entrenador.
20: Mi fa poc em va trucar al club, però...
0: Parla de segon.
3: Sí o no? És que... Poca conya, eh?
0: Home, però no podrà anar segur.
4: Però no és qüestió de ser amic teu, és que l'avala la seva fulla de serveis.
3: Sí, però vull dir que la gent pot dir que està promocionant un amic.
4: Si tu promocessis un paio...
3: Que parle tot Déu superbé de Adai Benítez. I que a l'Europa...
0: És com si promocionés a mi.
3: O sigui, a l'Europa segona federació, l'objectiu era mantenir-se. El va pujar.
4: Això et dic.
3: A primera federació, l'objectiu és mantenir-se i el fot en play-off per ascendir a segona divisió.
4: Em diguessis que tu parles d'un amic que no fa res, però clar, si veus la seva
0: última cosa, que he de marxar ràpid cap a l'aeroport.
4: Sí,
0: arribaré tard. Si el Girona salvava, perquè vull dir, perquè és una cosa que ja he explicat i era així, si el Girona salvava, el mateix dissabte a la nit, Mitchell informava en roda de premsa que continuava el Girona a primera divisió.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: O sigui, ell medita marxar o hi marxarà perquè ha baixat?
0: Bueno, perquè el club també no té contracte. Vull dir, no té una renovació sobre la taula. I només la propietat creuen que hi ha d'haver un canvi. Però si Mitchell el Girona salvava, continuava. I ara si me'n vaig, Ter Stegen continuava un any més al Girona.
3: Sí, es quedava a primera.
0: Sí.
20: I se'n va.
3: La mare que m'ha fet.
0: Ja em sap greu, Lluís Flaquer, però tindràs almenys a Julián aquestes coses.
3: Home, adéu, que vagi bé, que se'n va a buscar Antoni Gordon. No, Àlex, alguna cosa més?
2: que a les properes hores, no sé si durant el dia d'avui o ja esperarem a dilluns, el Girona comunicarà coses de manera oficial.
3: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies, Àlex.
2: Gràcies.
3: El club que t'ha preguntat per a David Benítez?
20: No, una pista.
3: Una pista. Els hi vas parlar bé de David Benítez?
20: Molt bé, però és veritat que jo els hi vaig parlar, però tenint en compte que a la Dai no som amics, però tinc una relació personal que tampoc volia canviar. No,
4: de segona vol dir que ja estava a segona, o que ha baixat a segona, o que ha pujat a segona, es poden...
20: Vas bé.
3: Apreta, Flaqui.
4: Ho he dit tot.
3: Que tu sí, no té nassos de dir-te que no.
20: Però si et genera dubtes vol dir que no estava a, no estava a la categoria i hi serà. Però... a mi la parella germans Álvarez fills de Quique Costas em sembla que estan fent molt bona feina i que també tenen una alternativa. Em sembla molt bona notícia que Quique Càrcel continuï. Em semblaria el millor per tothom, inclòs Mitchell, que me l'aprecio molt perquè sabeu que sí, tenim una relació personal, que no continués.
3: Jofre, una abraçada.
20: Bona setmana.
3: Helena, demà fas tu el que t'hi jugues. Estem a les portes del playoff. Entrevistaràs a Dai, suposo.
5: Espero que sí.
4: És una pregunta. Ai,
20: és una crida a la Dai, això.
4: És una pregunta a ordre, no?
5: També, Jofre.
3: Està per preguntar-li per l'Europa, però sobretot per Girona i el futur.
4: És una pregunta a ordre.
20: Que contesti la Dai a les peticions.
4: Suposo que entrevistaràs a la Dai.
3: Juga el Sabadell també, el que passa és que a l'Europa sí que ens posen entrevistes individuals, al Sabadell no.
4: Vaja.
3: Al Sabadell la directiva vol que els jugadors estiguin concentrats, l'entrenador també, i no facin individuals a la prèvia del play-off.
20: És que juga demà al Sabadell, juga divendres, no?
3: Divendres. Clar, avui no ens posaven a ningú, només han fet la roda de premsa, no?
4: De fet, crec que tant l'anada com la tornada és divendres, no m'equivoco.
5: La política per aquesta setmana ha estat aquesta, de deixar-ho tot en rodes de premsa.
4: Però demà entrevistes a Dai. És un ordre.
3: No, és una suggerència.
4: Sí.
3: Aquí va entrevistar a Monchi, que va estar al Larguero.
4: Sí.
3: Què va dir Monchi?
5: Doncs després de confirmar-se aquesta primera gran decisió de Monchi com a director general esportiu a l'Espanyol, sí que ens va explicar que la confiança en Manolo González, que seguirà com a tècnic, ha crescut des que va arribar Monchi a l'Espanyol fa pràcticament més de dues setmanes. Entre d'altres coses, diu, perquè va conèixer de primera mà que el vestidor estava amb ell.
6: Jo també tuve una conversación con la plantilla el día posterior a la derrota en Sevilla, con los capitanes, sí, con la gente con más peso en el vestuario, con Edu, con Leo, con Marco, con Quique, con Pera, con Paul, con Javi Puado. Hablé con todos y la verdad que me transmitieron confianza absoluta en el trabajo de Manolo para estos partidos que quedaban. Y bueno, yo he sentido que el grupo está... He sentido que el grupo quiere al entrenador, confía en el entrenador. Evidentemente hay que buscar explicación a esas 18 jornadas sin ganar y hay tiempo para analizarlo y ver dónde ha habido los problemas, pero también tenemos que darnos con esos 48 puntos que el equipo ha conseguido, que también es un buen argumento para también confiar en que Manolo tiene posibilidades de poder hacer crecer a este club, ¿no?
5: Ahir mateix va tenir Monchi la primera reunió amb el tècnic Manolo González, també amb tot el departament de la direcció esportiva, per començar a planificar la propera temporada, i tots coincideixen. Serà un estiu de molta activitat als despatxos de l'Espanyol. Per entrades, s'han acabat les sessions de Carlos Romero, Terrats i Engonge, tampoc continuen ni Calero ni Piquel, i hauran d'haver-hi sortides que seran necessàries per poder fitxar.
6: Bueno, vamos a intentar, ¿no? Hoy hemos tenido una primera reunión en la que hemos hecho un primer dibujo, una primera fotografía de lo que queremos hacer y, bueno, yo creo que algunos cambios habrá que hacer. También es verdad que, bueno, pues para que se produzcan entradas tendrán que haber salida, como en todos los equipos. El mercado sabemos cómo está, con overbooking de jugadores en el mercado, pero, bueno, todos estamos de acuerdo que hay que hacer algunos cambios. Primero porque hay jugadores que salen, jugadores importantes, que terminan contrato, otros que terminan sesión. Y eso creo que hay que taparlo y bueno, y también porque queremos hacer algunos cambios que pensemos que puede darle un plus más de efectividad y un plus más de capacidad a la plantilla.
5: Més efectivitat i més capacitat demana un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva a l'Espanyol amb tasques d'assessor del Burnley, mentre seguirà sent president del San Fernando, el seu projecte més personal.
3: Un ratito en pie y otro caminando. Gràcies, Helena. L'entrevista sencera la teniu a la pàgina web de la cadena SER. És la 1:24, 933-44-1411, si voleu entrades per anar a Chayanne. El 22 de juliol, Palau Sant Jordi, sí. Chayanne encara està viu i encara actua. 22 de juliol al Palau Sant Jordi. Per què obres els ulls tan, Helena?
0: No dubtava que estava viu.
3: Aquesta cançó, quan fa que la vas ballar tu, Flaqui?
0: M'ha sorprès tornar a escoltar el nom de Chayanne tants anys després, però home, viu, suposo que sí que estava.
3: Puja. 933-44-1411. Concurs imbècil amb l'Edgarita. En joc, dues entrades per anar al Palau Sant Jordi el 22 de juliol a veure Chayanne. Dime dónde estás, que yo no te...
5: més de 24 anys que es va publicar aquesta cançó que estem
3: 24
5: escoltant.
3: Anys.
5: El 20 de maig wow. del 2002.
3: 20 de maig?
5: 20 de maig del 2002.
3: L'assistència és perfecta per a que Vaquero faci la passada enrere.
4: Com...
7: Venga, el palito de Koeman. Venga, sigue lloviendo. A la última, el último cartucho. Atención, para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido ya. Tenía Alfredo, lanzadito de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Vaquero de cabeza. Y gol, gol, gol.
3: El compromís de José Mari Vaquero amb el que t'hi jugues,
4: no, estic flipant,
3: amb els seus oients, és brutal. I vull que consti en acte, perquè ara mateix ens entra en directe, perquè a més ell vol entrar, perquè li ve de gust entrar i perquè té ganes de mantenir aquesta connexió amb els nostres oients, des dels Estats Units. Chema!
8: Bon dia, Julio Salinas, què tal?
3: Si vau seguir l'especial que vam fer la setmana passada, fantàstic, des de Sitges, sabreu que Julio Salinas coneix a José Mari Vaquero com a Chema.
4: Sí.
3: Quina hora és ara mateix als Estats Units? Què hora és ahí?
8: ¿Qué hago por aquí?
3: No, no ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Hombre, ¿qué haces? Ya lo sé, ver a tu hijo.
8: Ah, no, bueno, mira, la verdad que he aprovechado que acababa ahí la liga, el carrusel me dio descanso porque sí. todos los partidos eran a la vez y he dicho, bueno, pues mira, hemos aprovechado mi mujer y yo para venir aquí a estar unos días y la verdad que, bueno, como en Donosti, cada día embrulla tú.
3: Joder. Cada día llueve, ¿eh?
8: Sí, sí, cada día lloviendo. Y mira, te voy a decir, ayer a la noche estaba pensando en el Mundial porque es muy prontito y pegó una tormenta de rayos, de lluvia en 15 minutos, que estos son aquellos parones que aquí por ley está obligado en Estados Unidos de parar el partido media hora.
4: És un dels grans quests d'aquest Mundial que començarà l'11 de juny perquè recordem el Mundial de Clubs de la passada temporada que van jugar a Madrid i Atlético, que va venir al Chelsea, va haver-hi bastants partits, que, com diu el José Mari, ja per llei s'ha de fer així, que davant de la tormenta elèctrica s'havien d'ajornar, i a part, tu saps quan se suspèn, o algun partit de pretemporada del Barça, que també ha passat, que se suspenia o s'ajornava, una hora, dues hores, tres hores, per tant...
8: Sí, fent. Sí, cada vez que hay un rayo, tienes que esperar media hora más, sí. Es decir, si hace ahora un rayo, bueno, y lleva 15 minutos y a los 15 minutos cae otro rayo, tiene que esperar otros 15 minutos. Y además no es una cuestión de cada estado, ¿sabes? Porque Estados Unidos es muy grande, hay muchos estados, sino que es una ley nacional, sí, sí. Pues de todo Estados Unidos. Rige, es una ley obligatoria para todo el mundo, vamos.
3: Oye, ¿qué tal por ahí con Donald Trump y tal? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se lee en los periódicos?
8: Això és molt gran, eh? Jo estic a Charlotte, aquí, a la costa est, i la veritat és que, bueno, aquí, quasi... Bueno, jo no parlo amb gaire gent, però vull dir que aquí, al final, la vida és treballar, després veu al migdia tothom portant el menjar, saps? Per dinar, molts postos d'aquest tipus. Com a anècdota, te diré que el cap de setmana passat hem estat en un passadís d'aquests que hi ha pubs a esquerra i a dreta com si estiguéssim a Inglaterra i vaig veure el partit de la despedida del Pep, la veritat.
3: Ah, sí?
8: Ahir amb moltíssima gent de tots inglesos, saps?
3: Ah, sí?
8: De l'Arsenal. Sí, sí.
3: Oh,
8: hi ha, no sé, potser 15 o 20 pubs d'aquests inglesos i la veritat és que tothom com si estiguessis en Inglaterra. Cadascú amb la seva samarreta i un ambient fantàstic, increïble, sí, sí.
3: ¿Y estaba emocionada la gente con Guardiola?
8: Bueno, había muchísima gente del City, pero también yo tuve la sensación que había más gente como del Manchester United, que también estaban jugando a la vez. Y entonces, bueno, pero mucha naturalidad, es decir, gente mirando ahí, una televisión, pues sabes, de estos pubs que tienen igual cuatro o cinco pantallas grandes de estas, sí, muy sí. grandes, que entra, pues yo qué sé, 100 personas o 200 personas, y la verdad que, bueno, cosas de la vida, yo buscando cerveza y acabé viendo partidos.
4: Coses que passen a la vida, vas a buscar una cervesa i que és veure un partit.
3: Claro, no és incompatible,
4: final,
3: no?
4: Ni escolta, molt menys. No vaig... Casa molt bé, casa no. molt bé. Escolta, no, José Mari no ho ha dit i la gent es pensarà que està gravat, que són 6 hores menys a Charlotte, em fa l'efecte, no? Són les 7 i 29 ara mateix.
8: Sí, sí.
4: Vale.
8: Però, bueno, aquí a la nit la veritat és que pràcticament la vida acaba a les 8, tot es para, i al final vas a dormir aviat. O sea que han
3: sí, de fet, me dijiste ayer, oye, mañana, si quieres, entro, ¿eh? Y digo, hombre, no te queremos molestar tan pronto. Dice, tranquilo, si me levanto. Pero voy a dormir muy pronto y me levanto pronto.
8: Como anécdota te diré también que estuvimos, mi hijo tuvo un día libre, estuvimos en Asheville, que es una ciudad de montaña que está aquí como a 200 kilómetros de Charlotte, y como anécdota te diré que el restaurante más conocido es español, de un lo lleva un catalán, Félix Meana, que es de Rosas.
3: Félix Meana de Rosas.
8: Cúrate. Punta. Sí, sí, de Rosas.
3: ¿Cómo se llama el bar, el restaurante?
8: Cúrate. Cúrate. Podéis verlo en internet. Y la verdad que todo comida española, y te tengo que reconocer que de todos los restaurantes españoles que he tenido la suerte de estar, afortunadamente que he tenido la suerte de viajar mucho, creo que es el que más se parece a la comida española. Y como y te diré, él estuvo como jefe de sala en el Bulli, luego ha estado trabajando con José Andrés muchos años.
0: Caramba.
8: Se casó con una chef de aquí americana. Y bueno, la chef es la que lleva el restaurante y él lleva, era ya siempre el jefe de sala y lleva, oye, brutal.
0: Párame.
8: Tienes que pedir 2 meses antes.
0: Ostras, pues ya no arribo temps.
8: Sí, sí.
3: Hombre,
8: pero
3: dígale al vaquero que te faci alguna gestió, ¿no?
0: Sí, sí,
3: Cúrate, no, mira, el restaurant de Félix Meana.
8: Sí, sí. De Cúrate.
0: Cúrate, cúrate.
8: Asheville.
3: En Asheville. Asheville.
8: Sí, que es una ciudad pequeñita que se hizo muy famosa porque vino a vivir ahí, parece ser una de las familias más ricas de toda la historia de Estados Unidos, y ahora se ha puesto de moda, como no tiene nada que ver, pero un poco el concepto, un poco como cuando puedes subir a Andorra un fin de semana y bajar, pues un poco así,
3: vale,
8: todo pubs,
3: vale.
8: El casco,
3: es una excursión
8: todo
3: así pubs, de un día.
8: Bares, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, una excursión de un día para la gente, sí,
3: vale,
8: sí.
3: Vale. Oye,
8: aprovechando viajar, que viajar es aprender.
3: Sí, lo dices en el libro, en mi próxima parada, que viatjar és aprendre i que la gent que no ho fa és com si només llegís la primera pàgina d'un llibre i li quedessin totes les altres.
8: Claro, es como si yo me hubiera quedado aquí y no hubiera ido a Asheville, pues no hubiera conocido ni al señor, ni a Félix, que un personaje fantástico, y oye, te digo que me quedé parado, más de 300 personas cenando, increíble.
3: ¿300?
8: Increíble.
3: Joder, macho.
8: Sí, sí. Y mira, y te diré, hace su propia butifarra, hace su propia chistorra aquí, no sé dónde, no sé, en Estados Unidos, no sé dónde, y todo, como te digo, es todo platos españoles, todo 100%, y no veas, mejor jamón que el que como yo en Sitges.
3: ¿Pero de dónde lo saca el jamón? Porque
8: no,
3: tan bueno no puede ser esto.
8: Ya está todo autorizado. Sí, sí, ya está todo regularizado, me dijo.
3: Pues,
8: ya está todo muy ordenadito.
3: Oye, aguanta un momento porque te iba a preguntar por Anthony Gordon, pero nos da la desco, que no se me entretingo y parlar de Estats Units, ¿no? Pero suena muy interesante,
0: sí,
3: del restaurant i de tal, i dels pubs.
0: És
3: la gràcia, ¿no?, també.
0: Ja, mai tant.
3: És la gràcia. Aguanta un momento que, al menos, pa que no se ha dicho, te pregunto por Anthony Gordon, que l'acaba de fitxar el Barça. A ver qué te parece. Desco y tanquem la passada enrere amb José Mari Vaquero.
9: Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Amb el sic-sic-sique i el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-i.
3: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
8: Pues bueno, se ganó y bien. Ya está.
9: Què t'hi jugues?
3: Una 35, abans del concurs d'Imbècil amb l'Edgar Ita. Ja està per aquí. Hola, Edgar.
10: Hola, bon dia.
3: Ja us hem explicat que tenim 2 entrades pel concert de Chayanne pels nostres oients. 933-44-14-11. En un moment us saludem. Tanquem la passada enrere amb José Mari Vaquero preguntant-te, José Mari, por Anthony Gordon, se va a hacer oficial en las próximas horas porque ya está camino de Barcelona el futbolista. 25 años, sí, del Newcastle. No sé si lo tienes controlado, si lo has visto mucho. Si te parece bien el perfil para reforzar el ataque del Barça.
8: Bueno, primer de tot, jo crec que hem de estar tranquils en el sentit que sembla que hi ha calés, no? Aleshores, sí, això no és poca cosa, no?
3: Bastant important, sí.
8: Quant temps portem amb això? I, per altra banda, també, esportivament, hem de dir que, clar, si han fet aquests fitxatges perquè porten molt de temps treballant darrere d'això, i això vol dir aspecte molt, molt positiu de cara a l'àrea esportiva en qüestió d'Eco. En quant qualitat, a mi m'ha sorprès una mica que la primera operació hagi sigut aquesta, no? En el sentit que si tu tens ja Rafinha i Lamine per una banda, doncs aquesta operació m'ha descol·locat una mica, no? I aleshores, per fer una reflexió final, jo com concepte d'equip i d'equilibri, doncs he d'esperar una mica com queda al final aquest atac del Barça, no? Esportivament parlant, bueno, és un home molt dinàmic, és un home molt intens. A mi em sorprèn una mica que ara tothom només parla de la intensitat amb pilota i sense pilota. És a dir, sembla que si tu no eres ara un recuperador de pelotes no pots jugar en cap equip de primer nivell. Aleshores, em sorprèn una mica perquè, sobretot al Barça, escolta, hem tingut jugadors com Bussi o tenim jugadors com el Pedri que no fa falta aquesta intensitat, sinó que has de ser intel·ligent tàcticament, no? Aleshores, és un bon jugador, crec que segur que té un rendiment immediat. A partir d'aquí, torno a dir-te que he d'esperar una mica com queda tota l'estructura d'atac del Barça.
4: Home, l'estructura sembla que passa, perquè pel que expliquen tant el Nil com el Sique, per apostar per Julián, perquè el Barça estaria en disposició de presentar una primera oferta. Per tant, José Mari, la sensació que Gordon más Julián.
8: Però per això, que vull dir que però vull esperar. Anem a veure, perquè tot això amb l'Atlètic de Madrid jo no veig tan clar aquesta opció, però vull dir que hem de veure, és a dir, però el més important és que sembla que l'àrea esportiva ha proposat amb l'entrenador, segurament, al club, claríssimament què jugadors vol, això vol dir que ha fet una tasca fantàstica i a partir d'aquí és una qüestió de club, no? Aleshores, jo crec que a dia d'avui, pues, com soci del Barça, entre cometes, però estic content.
4: Però una curiositat, José Mari. Parlàvem de que Julián ja li hauria traslladat a l'Atlético de Madrid que vol fitxar pel Barça. Tu que has treballat en direcció esportiva, si un jugador teu et ve i et diu escolta'm, he pres la decisió de marxar i només vull anar a aquest club, tu com a club que tens a Julián, què pots fer?
8: Sí, però escolta, has de veure el tema de calés, eh? Si tu recordes, sí, per exemple, quan va marxar Maradona a Nàpoles, va fotre sobre la taula un munt de calés. És a dir, el Núñez no volia al principi que marxés, al principi, no? Però després, amb calés, dius, mira, escolta, has de marxar. Aleshores, hem de veure quin és el mínim que vol l'Atlético de Madrid per l'opció de vendre, entens? És a dir, això, si tu pots dir al club, jo vull marxar, si vols marxar, però tens contracte, 3-4 anys, per exemple, no? Aleshores, no és tan fàcil. És a dir, això de dir, si el jugador vol marxar, marxarà, això fa temps, sí, però ara jo crec que els temps han canviat perquè al final arriba un moment que tu també, si tens contracte, has de respectar el club amb el que estàs, entens? Una qüestió és que tu vulguis i tinguis la intenció de marxar i l'altra és que el club consideri que això sigui així. Aleshores, jo segur que serà difícil, esportivament parlant, ja l'hem parlat moltíssimes vegades, és un jugador que jo conec fa quasi 10 anys, 10 anys, eh? Quasi. Aleshores, no tinc cap dubte del seu rendiment i, sobretot, que pel Barça seria un jugador fantàstic perquè és d'aquest que pot jugar en punta una mica més darrere, és a dir, que té moltíssimes opcions, la pilota parada, però torno a dir-te, jo no veig aquesta operació tan fàcil, tan simple.
3: Veurem com acaba la pel·lícula. Encara estem a dia 28 de maig, per tant, quedaran capítols per veure i
8: vindre. Serà llarg, ja veuràs.
3: Chema, sí, veuràs. Te esperamos la setmana que viene aquí en l'estudi, no? Que ja hauràs tornat de...
8: Vinga, Salinas, adéu, que vagi bé.
3: Que gran.
8: Escolta, al marge d'això diré una cosa. Entre tots els... tot el que estic menjant aquí, hamburguesas, las patatas, la cerveza. Ahora sí que cuando torne puc invernar, ¿eh? Como los osos, tranquil. Ara sí que agafaré un estiu, però llarg d'aquest de aigua.
4: 42 dies al Mundial.
3: Que vaya bien, nos vemos a la vuelta. Sí, perquè tu estaràs bastant dies a Estats Units.
4: Per cert, Vaquero ha entrat en directe des dels Estats Units. Ha sigut decisió seva. No senta cap precedent.
3: Ah, ja m'ho has avisat aquest matí. Hem anat a fer un cafè, Elena, i m'ha dit jo el que t'hi jugués, tio, no em facis entrar en directe.
4: Parlo per mi, eh? Si Ovalle vol entrar en directe, escolta'm, però jo per mi...
3: Que flaqui.
4: Jo tindré més hores de diferència.
3: Con esta cara de bueno que tiene.
10: És de dormir, no?
3: Luego es una arpia.
4: No, soc de dormir.
3: Però luego te dice, yo esto no, eh?
4: Hi ha més hores de diferència amb la zona que estaré jo que la zona que està Vaquero.
3: Tranquil, flaqui, que com a estrella et cuidarem.
10: A mi m'agrada...
4: No sé seràs.
10: Quan no vols fer una cosa... Quan no vols fer una cosa, és dels que diuen, per mi no pongo garbanzos en esa mesa, eh?

0: I ja tenim preparats els dos oients, però volies tirar una cançó abans del concurs, Edgar?
1: Sí, això és forma part de la ràdio, està al final de tot. L'altre dia em vas preguntar de què portes la samarreta tal, i d'un grup que es diu Sanguijuelas del Guadiana.
0: Sí, que vas dir que m'agradaria molt.
1: Que parles, que la seva temàtica, que parla de gent de poble d'Extremadura i gent que vol tornar al poble perquè ja està farta de la ciutat i perquè el poble tira molt, i això és la Revolà. I això és Sanguijuelas del Guadiana.

0: Suerte la tuya de poder vivir donde naces. Es buenísima, això, eh?
1: Rock andaluz.
0: Sí, és una mica, sí, és una mica així, però bueno, no totes són així, també són més...
1: I la samarreta d'avui de què és?
0: La samarreta d'avui és una... Bueno, és una samarreta que està simulant a la marca de boxa Everlast o Lonsdale, però posa la Dolo en comptes de Lonsdale i Rubí en comptes de Londo, i la Dolo és la meva mare, i és de Rubí, llavors...
1: Portes una samarreta en record, en memòria, en homenatge de la teva gran mare, que és la Dolo.
0: La Dolo, sí. Que no. Sembla Lonsdale, sembla Lonsdale, però no, és...
2: Que bo.
0: És la Dolo Rubí.
1: Per cert, tu també portes el teu pare tatuat, que sí?
0: Sí.
1: Igual
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Adai Benítez.
0: Ah, sí?
1: Sí, Adai Benítez també porta el seu pare tatuat.
0: Doncs sí, és el record que tinc de barallar-te moltes vegades i al final dir... Aquí, per tota la vida.
1: Per tota la vida, papa. Per tota la vida, papa.
0: Bueno, anem al concurs. Ai,
1: papa. Vinga, va. Orlando, què tal? Com estàs?
3: Hola, sí, que bona tarda.
1: Des d'on ens truques, Orlando?
3: Des de Reus.
1: Des de Reus. Jordi, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Des d'on truques, Jordi?
4: Des de Cambrils.
1: Des de Cambrils. Cambrils. Mira, sou quasi veïns.
4: Sí, veïns.
3: Vecino. Sí, sí.
1: Orlando de Reus i Jordi de Cambrils.
0: Sí, avui hem de dir que treu el guió de la taula, Flaqui, perquè avui farà estudi d'invés, o sigui, de comodí de l'imbècil.
5: No, d'imbècil.
0: No. Bueno, explico que... Bueno, de fet, hem de dir que el premi que tenim són dues entrades per veure Chayanne, que això no és poca cosa.
1: No. Com li agrada el Willy posar Chayanne a la ràdio?
0: Paso para adelante, paso para atrás, giro... Uah, és que me la sé. Bueno, que anava a dir, aquest és el premi.
1: Ole.
0: I pel nou guanyador tenim el disc Vivir de Bustamante. El disc que del 2014...
1: A qui li has robat?
0: Els de música, de Cadena Dial. Però això no es diu, sí que... O sigui, no, és, o sigui, és el departament de regals que m'ha donat. Però sí, l'he robat.
1: Si feu Orlando, Jordi, no ho sabeu, però si pugeu un dia a la redacció i doneu una volta per la ràdio, podeu agafar llibres, discs, i ningú se n'adona.
0: I si treballeu a la nit, fins i tot podeu robar més.
1: Però
0: bueno... A veure, fàcil, no? Dos concursants, tres preguntes i el comodí imbècil, que és el Flaqui avui. I, bueno, anem, va, primera pregunta, si vols.
5: Vinga,
0: Orlando. Vale, bueno, avui parlarem, sé que gairebé totes les setmanes dic el mateix, però és probable que avui sigui el protagonista del concurs més imbècil de tots. Es tracta de l'exfutbolista del Sevilla, Quincy Promes.
5: Ah.
0: No facis spoiler, que ja sé que...
1: Aquest és una perla.
0: Sí, aquest és una perla bona. Habilidós al camp, però fora no era el cadell més dominant de la gossada, podem dir-ho així. Primera pregunta per l'Orlando. Quincy va tenir un problema familiar en una celebració. Què va fer? A. Va atropellar el seu germà. B. Va robar el mòbil al seu tiet. C. Va fer caure a un pou la seva mare.
5: Hòstia.
0: O D. Va apunyalar el seu cosí.
1: Orlando.
3: No lo sé. Va apunyalar a su sobrino.
0: Sí,
1: va apunyalar el seu cosí?
0: Sí, mira, ho explico. He començat fort, eh? Perquè en una celebració amb tota la família va començar a discutir amb el seu cosí per un collaret robat i va decidir
1: per
0: que era...
1: Per un collaret robat?
0: Sí, que no sé qui va robar dels dos, però bueno, que van començar... Que l'ha robat tu, que tal, que no sé què. I va decidir que era bona idea apunyalar-lo. O sigui, cosa que li va costar 18 mesos de presó. I tenim la que podria ser la recreació del moment explicat per un altre cosí del Quincy.
6: ¿Qué ambiente hay en este local?
7: Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... la tonterías, yo qué sé. A mí, en verdad, yo qué sé, tú te pinchas, él te pincha, tampoco es nada del otro mundo.
1: ¿Pero esto dónde, eh?
0: Això és un vídeo de sortida d'un after que llevava una baralla i una reportera de televisió va preguntar a un que sortia de l'after i va dir, claro, está bien, pero son apuñalamientos entre coleguillas. Pues això seria un resum del que va fer el Quincy Promes a la seva festa.
1: Per tant, Orlando has encertat. 1-0.
0: 1-0. A veure, primera pel Jordi. Promes no només va tenir aquest problema. De fet, va marxar a Rússia per eludir la justícia holandesa. Però què li va passar? A, que va sortir del país i el van extraditar. O sigui... B, que va participar en una baralla i el van detenir. C, que va amagar-se a un club de prostitució. O D, que va tornar a apunyalar el seu cosí.
3: T'imagines? Em pots repetir l'A, sisplau?
0: Que va sortir del país i el van extraditar, el van tornar a Holanda.
1: Sí, que el van pillar, el van enxampar i el van tornar a enviar a Holanda.
0: O que va participar en una baralla o que va amagar-se en un club del Terni.
3: Pues...
0: Ai, 3, 2,
3: Baralla.
0: Baralla...
7: Este tío está flipado.
0: ¡No! Era la A. Era la A.
1: El van extraditar.
0: Sí, que com que és imbècil del tot, estava a Rússia acollit per l'Espartan de Moscú per fugint de la justícia holandesa i com que estava a Rússia pot fer el que li doni la gana. I també va pensar que era un plan sense fissures, estant de crida i cerca, marxar a Dubai. Jo marxo a Dubai, que ja s'estarà bé. Què podria sortir malament? Doncs el van detenir i el van extraditar. I recordem que estem parlant d'un jugador d'elit, que a més era boníssim, o sigui, no estem parlant de qualsevol persona.
1: Sí, sí, el tio tenia, conegut.
0: I el tio tenia aquestes idees, ja veus, aquest és el Quincy Promes.
1: Vinga, de moment 1-0 guanya l'Orlando.
0: A veure, Quincy Promes va voler provar en altres àmbits, com el món de la música... Fins i tot va editar una cançó de rap amb un altre jugador holandès. Amb qui va ser?
7: Yep.
0: A, amb Royston Drenthe. No, saps que Royston Drenthe era... Sí, sí. B, amb Memphis Depay.
7: Epa.
0: C, amb Denzel Dumfries. O D, amb Frankie de Jong.
2: Orlando.
3: Yo diría el primero que dijiste. El...
0: Royston Drenthe.
7: Este
0: no, va ser Memphis Depay. Memphis Depay és la resposta correcta. Clar, t'imagines que dic Frankie de Jong, que feia, fa una mica de pinta de cantant del Backstreet Boys, eh?
1: Sí, Frankie de Jong.
0: Pues, doncs sí, el tema es diu L.A. Vibes, Los Angeles Vibes, i aquest és Quincy Promes.

0: Sona bé, no?
1: Aquest és Quincy Promes.
0: Aquest és Quincy Promes i abans cantava Memphis Depay. O sigui, i a més la cançó no estava, no sonava malament, la veritat que sonava bé. Va, anem amb el Jordi.
1: Podem parar.
0: Jordi, la pregunta, perquè sembli que no és tan mala persona el Quincy, i és, que no només són apunyalamientos entre coleguillas, quina bona acció va fer Quincy Promes?
2: A veure.
0: A, va donar part del sou a una ONG. B, va ajudar a una catàstrofe meteorològica. C, va regalar un iPhone a un seguidor. O D, va apunyalar a un d'aquests grups indie que fan ara versions d'Extremoduro. Com a bona causa, com a bona causa.
2: Jordi.
3: Comodín.
0: Hòstia. Oi, comodín. Comodín de l'imbècil. A veure, Flaqui. ONG, catàstrofe meteorològica, va regalar un iPhone o va apunyalar a un, al cantant de Siloé?
2: No, l'última la descartem. Jo diria que va regalar un iPhone a un seguidor.
0: Hem de
1: Jordi,
0: dir que no.
1: Dona-li les gràcies al Flaqui.
0: Hem de dir que no, ja anirem junts, no té la resposta, sí? Ho repetim, que no té la resposta.
2: Cegues, eh?
1: Sí, sí, no té el paper.
0: Sí,

0: Última per tu.
1: Vinga.
0: Aquesta és clara i directa. Com celebrava els gols Quincy Promes? A, fent una tombarella. B, fent com si fes ioga, això de seure i obrir les cames. Fent com si portés màscara. O D, fent com si apunyalés algú.
2: Màscara.
1: Màscara.
0: La màscara, la màscara.
1: Oh,
0: molt bé, màscara, màscara, la sé, sí. Diu que ho fa perquè així pensa que és el seu alter ego, que està molt sonat. O sigui, que és una altra persona. En una entrevista va dir que era perquè quan sortia al camp portava la màscara de guanyador. Que dic jo que també podia haver comprat la màscara de ser bona persona.
1: Sí,
0: vale? També, però
1: anar pel carrer màscara, no?
0: Aquesta no la va tenir. No.
3: Doncs ha d'encertar el Jordi si vol empatar. Si no, les entrades seran per a los random.
0: On està ara mateix Quincy Promes? A, jugant a l'equip del seu poble, a la seva ciutat. B, seleccionat pel Mundial. C, a la presó. O D, venent els collarets de Zapatero.
2: Pues al seu equip del seu poble.
4: Este tío está fent?
0: A la presó.
3: Està a la presó.
0: Està a la presó.
3: Està a la presó, eh?
0: Sí, sí.
3: Quincy Promes està a la presó.
0: És que és molt fort. És que quan tu dius... O sigui, els que hem vist jugar a Quincy, diem, hòstia...
3: Heavy,
0: Bueno, de fet...
3: De drogues, no?
0: Sí, va ser condemnat per narcotràfic a gran escala. O sigui, 8 anys de presó per ser membre d'una clau d'una xarxa internacional que va traficar amb cocaïna amagada en sal marina. O sigui, que, com a mínim... bueno, ahir mateix la fiscalia li va demanar
3: com a mínim
0: que... Que com a mínim va ser una mica llest i no va fer amb cafè negre.
3: Vull dir
0: que com a mínim la sal marina s'assembla una mica més. Que jo no l'he vist de prop, però jo què sé.
3: T'ho ha dit un amic.
0: M'ha dit un col·lega. Ai, senyor. Bueno, i ja està. No?
3: Doncs l'Orlando se'n va gratis a Chayanne al juliol. Gràcies per escoltar-nos, Orlando. Amb qui aniràs a Chayanne?
2: A vosotros, con mi mujer.
3: Con tu mujer, pues que disfrutéis y bailéis mucho.
0: Dile que le has comprado la entrada, ¿eh? Dile que se la regalas.
3: Que te ha costado una pasta.
0: Te ha costado 200 euros y ya está, puedes, te dejamos.
3: Un abrazo.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para vosotros también y felicidades por el programa.
3: Muchas gracias, Orlando.
0: Tu fe la pregunta per si de casa.
3: Jordi, per tu el disc de Bustamante.
0: Tu fe la pregunta per si de casa a vosaltres dos.
1: Vinga.
0: Aviam qui encerta. Ràpid. Per quants quilos de cocaïna van acusar el Promes?
3: Per 1.300.
0: Molt bé!
3: Tinc el guió aquí davant. Abans de tancar el programa, gràcies. Edgar, si et demana pas a Sir Chávez, que està amb l'entrenador del Hajo Pos Lleida. Ja tanquen la temporada, s'han salvat i encara ens entrarà a poder-lo saludar al programa. Ah, Sier!
5: Doncs segona temporada de la CB,
3: l'equip
5: no només s'ha salvat, sinó que a més ha aconseguit rècord de victòries a la Lliga, superant les 11 de la temporada passada. I l'artífex de tot això no és un altre que el seu entrenador, Gerard Encuentra, que va agafar l'equip el 2021, el va portar a la CB fa dues temporades i que el continuarà dirigint fins al 2029, després una més que merescuda renovació. Gerard Encuentra, què tal, com estàs?
6: Hola, molt bé, moltes gràcies.
5: Quan paràs 5 minuts a pensar, tu ets conscient de tot el que esteu aconseguint amb el Lleida aquests anys?
6: La voràgine del dia a dia no et deixa pensar ni...
3: Quin accent més preciós.
6: Bueno, ni fer una radiografia, no, de tot el que hem aconseguit en aquest marge de temps. No? L'únic que sí que estem molt feliços. No? La sensació de felicitat, de creixement del club, de la gent que ve a veure'ns, que marxa orgullosa... i d'haver pues, intentat consolidar el projecte un any més a la primera categoria, pues, crec que ens fa estar molt feliços.
5: Aquest any ha acabat sortint tot de cara al final, s'ha acabat consolidant l'equip a l'ACB de forma tranquil·la en les últimes jornades. Hi ha hagut algun moment en què creieu que no ho trauríeu?
6: Bueno, mai penses que no ho trauràs, no? Sempre tens confiança que en el teu treball diari acabaran sortint els seus fruits, però bueno, sí que és cert que hem encadenat un parell de dinàmiques de resultats molt dolentes, no? I bueno, quan encadenes aquestes dinàmiques, pues el cap juguem a les passades, no? El que abans eren tirs lliurats que entraven, pues ara tens por fins i tot de tirar aquest triple o aquest llançament. Quan veus una passada, abans la veies amb molta confiança, pues ara dubtes a veure si la perdré, no? I quan estàs en una dinàmica així tan dura de derrotes consecutives, pues la part mental sempre influeix una mica i sempre pues, fa que s'allargui una mica aquestes dinàmiques i sigui més difícil de trencar.
5: Però justament en una d'aquestes dinàmiques va ser quan el club va agafar i va anunciar la teva renovació fins al 2029. Com us va reforçar

0: aquesta aposta per la continuïtat, per tota la feina feta?
1: Bueno, a mi molt, no? Està clar que jo crec que va ser una decisió difícil. Bueno, m'imagino que devia ser difícil per les que la van prendre, però a la vegada molt valenta, i que jo sempre he comentat que crec que parla del lideratge que hi ha al capdavant del projecte, no? Perquè, bueno, el més fàcil sempre és canviar l'entrenador i a veure si així sorgeix una nova dinàmica, i el que van fer va ser donar les claus a l'entrenador, i jo crec que al final pues, s'ha acabat demostrant que no calia canviar d'entrenador, no? Perquè les coses han acabat sortint.
0: Has creat un equip molt d'autor. Creus que és més un equip més emocional o més competitiu?
1: Bueno, jo crec que és un equip molt professional, no? Jo hem tingut, ja et dic, hem tingut moments de tot on volíem més competitivitat, moments on volíem més demostrar una mica més d'emocions a la gent, no? Jo crec que hem sigut una mica lineals i també una mica irregulars, no? I llavors, bueno, la dinàmica ha estat aquesta, i és el nostre segon any a la CB. Encara estem aprenent i cada any volem aprendre una mica més.
0: Al final, aquesta temporada heu guanyat els dos partits al Barça, li heu guanyat l'Averaix a un Baskonia campió de Copa del Rei, el Barris contra el Madrid veu acabar competint i arribant a opcions fins al final pràcticament. Com es competeix contra estructures infinitament més grans com aquestes?
1: Bueno, al final és el que diem sempre, no? L'equip rival pot tindre més talent que tu, però en quant a desig s'ha de notar que nosaltres n'hi tenim més, no? I jo crec que en moments de la temporada, amb aquestes victòries que comentes, o amb alguna, pues, el Tenerife, no? Que són un equip que és molt talentós, pues, també hem sigut capaços de demostrar aquest desig, aquesta garra, que és sobretot el que ens demana la gent.
0: Aquesta setmana s'ha anunciat el nou patrocinador, Ilerna, i el president Aliaga ha deixat clar que era imprescindible que el patrocinador que entrés havia de ser de Lleida i que havia de tenir un fort arrelament. Com es reflecteix aquest arrelament amb l'equip?
1: Bueno, és sempre motiu d'agraïment, no? I d'orgull que les empreses del territori vulguin sumar-se al projecte. En aquest cas ho fa una empresa molt potent i que també està en una clara ascendència i creixement, i bueno, pues, tant de bo ens porti molts èxits com ens ha portat la marca Jaiopos.
0: Ja n'hem comptat, moltes gràcies i molta sort per la propera temporada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Veus que bé, l'Asier?
3: Que bé, quan
2: l'entrevistet a l'entrenador del Jaiopos. Gràcies, Asier, Lleida. Sempre és agradable acabar el que t'hi jugues amb l'accent a la E. Com riure, Vilar. Adeu, gràcies per escoltar-nos.

0: 6 menos 10 en Canàries.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és divendres, és 29 de maig i la negociació entre els sindicats i educació s'enroca. Els mestres han passat la nit a la seu del departament perquè no estan d'acord amb la proposta que els ha fet la conselleria, que passa per 400 euros més al mes d'aquí a 3 anys i la incorporació de 7.000 professionals més a partir del curs que ve. Aquest matí, nova reunió, però també noves protestes. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps, calor i més calor. Les mínimes ja a primera hora són de 20 graus a pràcticament tot el país i atenció perquè avui a l'interior es poden arribar gairebé als 40 graus. El trànsit, intensitat a les entrades a Barcelona i el transport públic, normalitat. Els sindicats d'educació mantenen el pols al govern i han passat la nit tancats al Departament d'Educació després de no arribar a un acord per aturar les vagues. Desenes de persones també es van acostar fora de la conselleria i van tallar la via Augusta amb tanques del departament. Alguns fins i tot hi van acampar. La consellera Esther Niubó va desplaçar personalment per parlar amb els sindicats i emplaçar-los a continuar negociant avui a primera hora, però no s'han mogut de la seu d'educació. Susana Ruiz, bon dia.
5: Hola, bon dia. Tot plegat després que la Generalitat els presentés una proposta que consideraven de caixa o faixa, que incloia una pujada de sou d'uns 400 euros bruts al mes per d'aquí 3 anys i contractar 7.000 professionals més a les escoles a partir del curs vinent.
6: Jo crec que aquesta és una bona oferta, és una oferta que hem demanat en aquests moments que els sindicats també reconsiderin. És una molt bona proposta des del punt de vista retributiu, però també ho és en totes les altres qüestions.
5: El secretari de la Conselleria, Ignasi Jiménez, defensava la proposta, però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, no hi està d'acord.
7: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar?
5: Vostè, que considera que no s'han mogut de l'oferta anterior.
4: Fixem-nos, però, en quina és la lletra petita d'aquesta nova oferta de la Generalitat que diu que és la definitiva. Què diu exactament, Soledad Domínguez?
8: La darrera oferta del govern pràcticament dobla els imports que es van pactar el passat mes de març amb comissions i UGT i accelera la seva execució. A partir de gener de 2029, els docents catalans cobrarien en complements autonòmics prop de 400 euros bruts mensuals més que fins ara. Pel que fa a l'escola inclusiva, els 1.800 professionals extra que el govern ja ha aprovat contractar a partir del pròxim mes de setembre se sumarien 5.100 més en els tres cursos següents, amb la qual cosa el reforç global sumaria prop de 7.000 nous especialistes. Aquí s'inclouen professors per rebaixar el nombre d'alumnes per aula, per crear noves aules d'acollida i també especialistes per atendre els estudiants amb més dificultats.
4: L'USTEC ha convocat una concentració davant la seu d'educació a partir de les 10 del matí i també prepara una performance a Montserrat com a part de la vaga d'avui al Baix Llobregat i al Penedès. I els bombers continuen treballant per extingir l'incendi a Òrrius, al Maresme, que va començar en una fàbrica de parafina. El foc forestal ja està estabilitzat, mentre que en la part que afecta la indústria s'ha optat per deixar que cremin els materials.
9: Doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural.
4: És el que deia el cap d'intervenció dels bombers.
5: Sí, s'espera que aquest matí s'aixequi l'ordre de confinament als 900 veïns del municipi. A la planta on es va detectar on va començar l'incendi hi havia 500 tones de parafina que amb aquesta crema han deixat una gran columna de fum negre tòxic.
10: El col·lectiu de bombers i Mossos d'Esquadra i Protecció Civil ens han aconsellat a tot el poble que seguíssim les ordres que donava els Mossos d'Esquadra, mascareta, que no sortíssim de casa.
11: Los Mossos d'Esquadra nos han dicho que ya está controlado, pero que seguramente un par de días no vamos a poder...
5: De moment no tenen clar si l'incendi va començar al pati de la fàbrica o si va començar la vegetació del costat.
4: I la defensa de Jonathan Antic contraataca. El fill del fundador de Mango ha presentat un recurs on demana retirar totes les mesures contra ell en la causa per la mort del seu pare i denuncia estar patint una condemna social.
5: Entre altres proves, la defensa revela per primer cop la trucada del fill a emergències després que el pare caigués d'alta baix a Montserrat.
4: Més detalls, Andrea Villoria.
12: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat un a un els 7 indicis contra ell. Hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on entre llàgrimes demanava ajuda perquè deia que el seu pare

0: havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
1: I l'Hospital Sant Joan de Déu i el Clínic han fet una operació pionera a Europa. Han recol·locat l'intestí d'un fetus de tan sols 700 grams dins el ventre de la mare. Ho han fet amb una precisió mil·limètrica, Ferran Dalmau.
2: Als 4 mesos de gestació, els doctors que seguien l'embaràs de la Camila es van adonar que els intestins del seu futur fill estaven creixent fora de l'abdomen. Si no aconseguien corregir-ho, es podia perdre una part important de l'intestí. Convèncer la mare no va ser fàcil.
3: Tuvem dudes sobre acceptar la cirurgia. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar.
2: Però a les 28 setmanes i amb només 700 grams de pes, els cirurgians van fer una petita incisió al ventre de la Camila i van accedir amb una precisió mil·limètrica, van girar el fetus per poder-lo operar i van anar recol·locant-li l'intestí.
4: Això són instruments de 3 mil·límetres. Càmera de 3 mil·límetres, pinces, portagulles, tot de 3 mil·límetres.
2: És el doctor Terrado, encarregat de l'operació. 6 setmanes després, va néixer el Tiago, amb l'intestí perfectament col·locat i que ja està guanyant pes gràcies a la lactància materna.
1: Són les 6:56.
5: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
6: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
7: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, ja és a Barcelona i ha passat la revisió mèdica a l'espera que el traspàs sigui oficial. Joan Tejedor, bon dia.
8: Bon dia a l'internacional anglès, perquè el Barça pagarà 70 milions d'euros i fins a 10 més en variables en funció del rendiment al Newcastle. Va aterrar ahir havent dinat a Barcelona i a mitja tarda va passar la revisió mèdica. Anthony Gordon, de 25 anys i que signarà fins a 5 temporades, és el primer dels dos davanters que vol incorporar el Barça aquest estiu, el que té un perfil per jugar més aviat a la banda esquerra, tot i que és polivalent i també pot jugar pel mig, amb capacitat d'injectar energia i intensitat a la pressió al sistema de joc del tècnic Hansi. L'alta prioritat del Barça és fitxar un davanter centre i el nom principal continua sent Julián Álvarez, l'argentí de l'Atlètic de Madrid. Segons han traslladat al Barça, el davanter ja hauria dit al seu actual club que vol sortir i només vol anar al club blaugrana, que estaria disposat a pagar fins a 100 milions d'euros.
1: Uns que venen, uns altres que se'n van, i és que Mitchell no seguirà al capdavant del Girona, ho va anunciar ahir el club a través d'un comunicat. I us ho avança Ser Catalunya. Lara Croft i Tomb Raider arriben a Girona. Avui arrenca el rodatge d'una nova sèrie de Prime Video amb l'actriu Sophie Turner com a protagonista i amb la col·laboració d'entitats de la ciutat. Des de Ràdio Girona, Marta Altimir.
9: El secretisme ha estat absolut fins fa poques hores, però a Ràdio Girona hem sabut que el muntatge d'aquests últims dies i les restriccions de mobilitat al barri vell són pel rodatge d'una superproducció de Prime Video. Durant el mes de juny hi haurà per Girona actors com Jason Isaacs o Sydney Weber i, a més, segons ens han explicat fons del rodatge, la sèrie comptarà amb dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que organitzen batucades i correfocs. La pròxima parada es preveu que sigui Almeria.
1: Doncs a aquesta hora el que fem és saludar a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia, com esteu?
1: Com tenim avui el programa?
10: Doncs bé, el tenim animat perquè acabem una setmana guapa una altra vegada. Tenim els sindicats tancats a la conselleria, ara ho heu explicat, i serem allà en directe per veure com evoluciona la cosa. Parlarem amb la portaveu d'USTEC, parlarem amb la conselleria, amb la consellera, en principi ens l'han de posar al telèfon d'aquí una estona per veure com estan i si hi ha marxa per un acord. Analitzarem també com tenim d'empantanegada la legislatura espanyola, la Neus Tomàs, tindrem el Carlos Cue també, i parlarem amb el president de Foment, que serà en l'entrevista avui a l'Aquí Catalunya, el Josep Sánchez Llibre. També li demanarem si els empresaris creuen que això té corda, aquesta legislatura, o si Pedro Sánchez ha de convocar eleccions o no. Amb els salvants de fotogrames, les estrenes de cinema, avui especial casaments de pel·lícula. Segur que en recordeu uns quants de casaments de pel·lícula. No val 4 bodes i un funeral, que és molt evident.
1: La nòvia a la fuga.
10: La nòvia a la fuga, per exemple. I a les 10, el racó de pensar amb el Miqui Núñez i la Lorena Vázquez, que avui ens ha de parlar què passa, si s'estan reconciliant Piqué i Shakira, moltes coses, Guardiola i ve la Candela Penya.
1: Doncs déu-n'hi-do, escolta, ben apretat que teniu avui el programa. Que vagi molt bé, Marina. Aquesta hora comença doble programació a l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, Hoy por Hoy, Cadena Ser.
11: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
12: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 29 de maig i aquest és un dels sons del dia.
2: Uns números absolutament tramposos que han anat venent doncs, unes xifres enganyoses i això per nosaltres també és ofensiu i no pensem acceptar.
1: És Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, en declaracions fa uns minuts a l'Aquí Catalunya, a SER Catalunya. Els sindicats estan tancats a la Conselleria d'Educació després que no acceptessin la proposta que els ha plantejat el departament. Avui, a partir de les 10, hi ha una nova reunió. Ara ho ampliem perquè és un dels temes del dia, però n'hi ha d'altres, perquè avui també, a SER Catalunya, us expliquem que el nombre de pisos per emergència social ha caigut en picat a Barcelona. Ara hi entrem, però abans tres imprescindibles. I el primer és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, a banda de les retencions habituals, què més hi ha?
4: Bon dia, doncs, a hores d'ara hem de tenir paciència arreu de la xarxa viària catalana, concretament per tres avaries, dues d'elles a l'A2, una a l'altura del Bruc, en direcció Lleida, i l'altra a Abrera, en direcció Barcelona, totes dues provoquen un quilòmetre de retencions. Tenim una tercera avaria, però a la B20, a l'altura del Prat de Llobregat, on es talla aquí un carril de circulació en direcció Tarragona i es provoca un quilòmetre també de lentitud. Això és tot des del RAC, bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon, el transport públic, sense incidències, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. La setmana acabarà amb sol i temperatures sense canvis significatius, és a dir, continuarà fent molta calor. Durant les tardes guanyaran protagonisme les tempestes, sobretot als Pirineus. De moment, ara mateix a la ciutat de Barcelona, entre els 22 i els 26 graus a la part alta, 22 a Tarragona, 20 a Lleida, també a Girona. Les màximes, semblants a les d'ahir, de 30 a 35 graus arreu de Catalunya, superant els 35 a l'interior, amb facilitat apropant-nos als 38 graus de màxima a les comarques situades més a ponent. Aquesta tarda, alguns xàfecs intensos al Pirineu.
0: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: El nombre de pisos que es destinen a famílies vulnerables a Barcelona ha caigut en picat. Avança a SER Catalunya, és el moment de màxima emergència d'habitatge, quan més se'n necessiten, però no n'hi han. Ferran Dalmau, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Hi ha més de 750 famílies vulnerables a l'espera d'un pis urgent, però l'any passat la mesa d'emergències només va rebre 120 pisos per adjudicar. És la meitat del que rebia fa 3 anys.
6: En plena crisi d'habitatge a Barcelona, el nombre de famílies que han de recórrer a la mesa d'emergències socials és rècord. N'hi ha 754 pendents de rebre un pis i no para de créixer. Aquesta dada xoca amb el fet que el nombre de pisos que arriben a la mesa ha baixat moltíssim en els últims anys. D'uns 200 habitatges anuals en el mandat anterior a uns 150 a l'any ara. Són dades municipals a les que ha tingut accés la SER. La mesa d'emergències és l'últim recurs per a les persones més vulnerables abans de quedar al carrer o també fins i tot quan ja han estat desnonades. Mai hi havia hagut un desequilibri tan gran entre famílies que hi recorren per obtenir un pis i pocs immobles disponibles per repartir entre elles.
1: Això ha passat perquè, tot i que la Generalitat ha augmentat el nombre de pisos que destina a emergències, l'Ajuntament de Barcelona, en canvi, ha baixat molt el ritme.
6: El 2022, per exemple, l'Ajuntament va cedir 140 pisos a la mesa d'emergències i, en canvi, l'any passat només 60. Ha caigut més de la meitat l'aportació del consistori des que Jaume Collboni és l'alcalde. Tot i que la Generalitat ha augmentat la seva aportació, passant d'uns 55 pisos anuals a gairebé 80, no és suficient per contrarrestar la tendència. Fons municipals expliquen que el descens de l'aportació del consistori es deu a que s'han destinat els pisos a altres programes, com reallotjar veïns que necessitaven rehabilitació, per exemple, del programa Besòs i el Maresme.
1: Mentrestant, el govern es compromet a potenciar el bo social elèctric després que el Constitucional hagi tombat els punts més importants de la llei catalana contra la pobresa energètica, Susana Ruiz.
7: Des de Drets Socials s'aferren a que aquest bo estatal protegirà almenys fins a finals d'any totes les famílies vulnerables que no poden pagar els subministraments.

0: ara mateix 185.000 llars catalanes tenen aquest bo social, però el propi govern estima que 1,5 milió de persones pateixen pobresa energètica. En aquest decalatge hi ha centenars de milers de famílies que queden desprotegides després que la llei catalana hagi quedat anul·lada. Fonts d'Endesa, consultades per CERC Catalunya, diuen que l'empresa no prendrà cap mesura immediata en relació als subministraments, que actuaran amb la màxima cautela i sempre en coordinació amb la Conselleria de Drets Socials.
1: I aquest matí, a partir de les 10, hi ha una nova reunió entre els sindicats d'educació i la Conselleria després que els mestres hagin passat la nit al departament. Allà hi ha el Miquel Giol. Miquel, quin és l'ambient a aquesta hora?
2: Bon dia, doncs l'ambient de moment és de calma, només amb treballadors i mitjans de comunicació que van arribar al departament. Contrasta amb les manifestacions que van haver-hi ahir fins a entrada a la matinada. De moment, no deixen entrar els mitjans i només hem vist sortir alguns membres de sindicats que havien de marxar. L'activitat es concentra, per tant, dins de l'edifici on han fet nit una quinzena de membres de sindicats a l'espera de la nova reunió d'aquest matí, insistim, a les 10. La trobada d'ahir no va arribar a bon port i els professors posen de línia vermella superar els 400 euros nets de millora salarial, malgrat que reconeixen haver avançat en altres matèries. D'aquí a pocs instants ha d'arribar la consellera abans de començar amb les negociacions. També estan convocats els professors del Baix Llobregat i del Penedès, que avui fan vaga i tot apunta que s'acostaran aquí a la conselleria com a eina de pressió.
1: Gràcies, Miquel. I els bombers donen per controlat l'incendi d'Òrrius al Maresme, tant la part de vegetació com el foc que afecta la indústria.
0: A la zona de vegetació no s'ha trobat cap punt calent i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que amb menys intensitat. Protecció Civil ha enviat una alerta al mòbil per aixecar el confinament de la població. El foc va començar al pati d'una indústria del municipi que es dedica a la fabricació de ceres i parafines i va propagar-se a la massa forestal.
1: Són les 7:57.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
1: El Barça posa la directa en el mercat de fitxatges.
6: Anthony Gordon va aterrar ahir, va passar la revisió mèdica, l'altra prioritat, Julián Álvarez. Segons han traslladat al Barça, el davanter ja hauria dit al seu actual club que vol sortir i només vol anar al club blaugrana, que està disposat a pagar uns 100 milions d'euros. Per rematar, el Barça també accelera per Bernardo Silva. Segons ha pogut saber la SER, ara mateix el Barça és el club que més proper està en aconseguir els seus serveis. Arribaria lliure després de deixar el Manchester City. A la premsa, Gordon ja està aquí a l'esport. I ara, Julián Álvarez, de Mundo Deportivo, a l'AS, l'Atlético, fart del Barça.
1: I el Girona, Mitchell, deixa de ser l'entrenador.
6: Ho va comunicar oficialment ahir al club. D'altra banda, la propietat del Girona ha ratificat la figura del director esportiu Quique Cárcel. Final d'una era, llegim a La Vanguardia.
1: I a casa, el Sabadell inicia el seu camí a segona.
6: S'enfronta al Madrid-Castilla en l'anada de les semifinals del play-off. A les 9 de la nit, el Di Stéfano en motor, atents a la primera sessió de lliures del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a 3:15 del matí, on hi participarà Marc Márquez. Després passarà revisió mèdica per rebre o no l'okay per participar a la resta del cap de setmana.
1: Gràcies, Arnau.
6: Fins ara.

0: avui a les 9 de la nit al Poble Espanyol actua La Pegatina.
1: Però no és l'únic concert del dia. També hi ha el Sopa de Cabra a Sabadell. El festival observa l'amfiteatre del Parc Catalunya.
0: Avui tenim on escollir. Ets més de La Pegatina o de Sopa de Cabra?
1: Mira, jo La Pegatina ja, perquè de sopa ja estic una mica cansada.
0: Gràcies. Sort que Gerard Quintana, aquí a Catalunya, el vam tenir aquí al costat fa pocs dies, no ara mateix.
1: Hi ha llibertat d'expressió.
0: I tant que sí. Doncs bé, uns o altres, a tots ens agraden. Qualsevol de les dues opcions és bona. Arribem pràcticament a les 8.
2: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
3: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Comisiones Obreras calcula que el precio del alquiler ha subido más del triple que la inflación en la última década. Javier Díaz, buenos días.
1: Buenos días. Un 37% ha aumentado el precio de los nuevos contratos de alquiler desde 2015, muy lejos del 11% de aumento de la inflación en el mismo periodo y también muy lejos de la subida de los salarios, un 26% desde 2015. Las zonas donde más poder adquisitivo se pierde frente a los nuevos alquileres son Madrid, las Islas Baleares y Valencia. En esta última, los nuevos contratos han subido hasta un 55%. En el último año se firmaron 400.000 nuevos contratos y cada año vencen entre el 14 y el 20% de los contratos de alquiler, por lo que la subida afectará este año potencialmente a 650.000 hogares.
0: El Partido Popular ha respondido al ministro Óscar Puente, que ayer denunció el uso, dijo, de métodos no democráticos para tratar de derribar al gobierno en relación a las causas abiertas como el caso Leire Díez o el caso Zapatero. Escuchamos a Alma Ezcurra.
2: El ministro Puente está pasando todas las fases del duelo. Empezó por la negación, ahora está en fase de ira, que es en la que más cómodo se siente, le quedan tres y le digo que no se preocupe, que llegará la última, que es la aceptación de los hechos. Están conspiranoicos y es normal, entiendo que se encuentren abrumados. Les deseamos ánimo y esperamos que retiren esas afirmaciones.
0: Los populares hoy señalan además directamente a Junts y al PNV, creen que están buscando excusas para no desligarse de Sánchez, ha dicho Ezcurra. Mientras, la Casa Real ha compartido un vídeo de la reina Letizia en el que critica la moda, dice, de fumar vapor entre los jóvenes. Con motivo de la jornada europea por el Día Mundial Sin Tabaco, la reina alerta de que los cigarrillos electrónicos están pensados para tratar a los más jóvenes.
3: Si ya sabemos las consecuencias que tiene fumar tabaco de combustión, ¿para qué y por qué queremos inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos del tabaco calentado? Si la respuesta pasa por la adicción a la nicotina, porque estoy enganchado, bueno, pues para eso está la ayuda en deshabituación tabáquica que ya existe. Si la respuesta es por una moda, no debería imponerse a la salud, porque la moda pasa y la mala salud te acompaña mucho tiempo y a veces es irreversible.
0: Por cierto, que la reina está inaugurando hasta ahora la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. Raquel García, buenos días.
4: Buenos días, y es la inauguración oficial de la feria, que este año tiene el humor como eje de su programación. Van a ser 15 días de firmas, de autores, de coloquios, con nombres tan destacados como Jonathan Coase, David Safier, Siri Husbet, Fernando Aramburu, Eduardo Mendoza o Juan Gómez Jurado. Hay más de 6.600 convocatorias de firmas de 231 escritores españoles e internacionales. Un total de 366 casetas que van a permanecer abiertas hasta el próximo 14 de junio, en una edición, por cierto, en la que se cruza la visita del Papa, algo que preocupa mucho a libreros y editores porque va a complicar los accesos al Parque del Retiro.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
6: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miro la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
7: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
8: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
9: Perdone, que nos la quedamos.
8: ¡Ea, otro!
10: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es.
11: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
12: Migdia Central, Eli Pagant.
13: Hola, què tal? Com estan? Comencem migdia central, passen 4 minuts a les 12. Avui anem carregats, per tant, comencem ja aquest migdia central. Parlarem de meteorologia amb l'Arnau Graner, parlarem de la Punk Trail de Sant Joan de Vilatorrada, que té lloc demà dissabte. Avui també anirem i parlarem de cinema amb l'Arnau Vilaseca i, com sempre, com tots els divendres, també tindrem el Joan Morros, per tant, quan tinguem aquí el Joan, regalarem dues entrades per anar a veure un dels espectacles del Teatre Cursal de Manresa. En aquest cas, avui la pregunta va sobre aquesta paella dels dijous que té lloc aquest cap de setmana al Teatre Cursal de Manresa. Comencem parlant de meteorologia. Divendres i en aquest migdia central, ja ho saben, ens agrada parlar de meteorologia i, si no ha mort de calor, Arnau Graner, què tal? Com estem?
14: Hola, ets què
13: viu?
14: Tal?
13: Ets molt viu,
14: bon
13: eh?
14: Dia.
9: Estem aquí, suportant com podem, ja.
13: Mare meva, Arnau, perquè a més, Déu-n'hi-duret, és a dir, hem anat increixendo, eh? La setmana va fer començar dilluns amb calor, clar. Ahir ja va ser, anava a dir apoteòsic, i el d'avui crec que també serà també encara més apoteòsic. I estem, acabem el mes de maig amb temperatures que en alguns casos, que ahir crec que algun lloc com Artés, que sempre és aquests llocs que quan fa fred fa fred i quan fa calor en fa molta, vorejaven quasi bé els 37 graus de temperatura. Déu-n'hi-do, Arnau.
9: Sí, de fet 37,2 van arribar a Artés, a temperatura màxima ahir. Ho comentàvem la setmana passada, si els nostres oients tenen una mica de memòria, l'últim dia, Eli, parlàvem de que hi havia la possibilitat d'acostar-nos a finals de setmana als 40 graus, i així va ser ahir. Ahir vam fer, a casa nostra, vam fer el pic d'aquesta, podríem dir, onada de calor, no seria, però sí un pic de calor de parell, tres de dies, que ens ha deixat registres aquí a la Catalunya Central d'entre els 35 i els 37 graus, que vindria a ser, o podria ser, una temperatura elevada al mes de juliol i al mes d'agost. Per tant, evidentment, no és normal, no ho podem normalitzar de cap de les maneres, i cal remarcar que estem en una situació, o és una situació completament excepcional, on molts indrets, no només de la península, sinó d'Europa, no s'havia assolit, en alguns casos, en més de 210 anys de dades registrades. Per tant, és evident que no estem parlant d'una situació normal i ni de bon tros recurrent a casa nostra. Cal dir-ho, cal remarcar-ho. Tots hem sentit a parlar de la zona de Londres, de la zona del sud de les Illes Britàniques, que han tingut una setmana realment increïble, arribant als 35,1 graus de temperatura màxima ben a prop de la mateixa ciutat de Londres. Per tant, sí que estem parlant de situació realment molt excepcional. I aquí a casa nostra, doncs, el que dèiem, ahir vam fer el primer pic amb màxima de 38,5 graus a la zona de la Ribera d'Ebre. Avui, en alguns indrets de Ponent, es podria arribar a superar aquesta temperatura i acostar-nos ben bé als 39 o 40 graus. Per tant, sí que tenim aquesta situació complicada.
13: Llavors, com que això no hi ha volta de fulla, no? Què hem de fer? Què ens espera? Avui dius que tindrem aquest dia de calor, però suposo que és la gran pregunta. Això continua? Això s'acaba? Què és el que tindrem els propers dies, Arnau?
9: El que sí que podem dir i podem estar de ben segur i ho podem afirmar és que la calor no s'acaba, hem encetat l'estiu, no tornarem enrere i això sí, el que sí que podem fer és, i el que passarà a partir de la setmana que ve, coincidint amb l'inici del mes de juny, és una normalització termomètrica. Què implica això? Doncs una normalització termomètrica implica un descens de temperatura d'entre 4 i 8 graus. Per tant, realment és un descens termomètric, és evident, però és que no és una refrescada, que sí, sinó que és una normalització de les temperatures. I tot plegat a partir d'avui, per sort, acompanyat de nuvolades de tarda, que fins i tot deixaran alguna tempesta que, fruit de tanta calor, pot ser intensa, amb pedra, calamar-se, i allà on caigui, doncs, deixar quantitats d'aigua realment importants. I recordem, com que no estem a l'estiu, repeteixo, no som a l'estiu, aquestes tempestes allà on caiguin refrescarà i de valent, és a dir, que caurà la temperatura, caure, en picat. Igual, en poca estona, allà on caigui el ruixat, pot haver-hi una diferència de 15 o 20 graus. Per tant, realment, es notarà els llocs on caiguin aquestes tempestes, avui molt concentrades, al nord del Berguedà i Ripollès, demà una mica més extenses i generalitzades, que es podrien extendre cap al Solsonès, sud del Solsonès i fins i tot nord del Bages. Per tant, demà sí que la situació de tempestes s'amplifica, doncs, i s'intensifica una miqueta.
13: I de cara a la setmana que ve, això que dèiem, normalització de les temperatures, o ens ve això, aquestes o més nuvolades i algun ruixat també a la tarda?
9: El que dèiem, tant avui com demà com diumenge, si ahir arribàvem a aquests 37 graus a la zona de la Catalunya Central, a Artés concretament, al Pla de Bages, avui probablement ens acostarem també aquests 37, però ja no els assolirem, per tant podríem dir que la temperatura baixarà un grauet, demà podria baixar un altre grau, ens mantindríem aquests 35-36, diumenge encara podria baixar una miqueta més, ens mantindríem els 33-34, que no deixa de ser calor, repeteixo, no deixa de ser molta calor, i a partir de dilluns i dimarts sí que ja podríem tenir una refrescada una mica més important, i probablement dimarts, dimecres, dijous, la temperatura, doncs, Li costi una miqueta més arribar als 30 graus, però en tot cas no parlem d'una gran refrescada. Ho notarem sobretot a la nit, que avui realment ha fet una nit força... amb una temperatura força elevada, i tot plegat acompanyat de tempestes de tarda que sembla que ens volen acompanyar doncs ben bé fins dimarts o dimecres de la setmana vinent, sobretot Pirineu i Prepirineu. A la resta, alguns núvols, algunes encluses, que el que faran és que comenci la vespre, nit, molt xafogosa, amb temperatura molt alta, però poca pluja, almenys de moment. Veurem com avança a partir de finals de la setmana vinent, però de moment tenim aquesta situació, normalització termomètrica. No sembla que vulguem tornar a tenir o que puguem tenir una altra calorada d'aquestes tan bèsties, però hem d'anar vigilant-ho tot plegat, perquè sí que la setmana que ve el fet de que se'ns acosti un front fred, si ens creua molt bé, però si no ens acaba de creuar, ens enviarà una altra glopada càlida que podria tornar a inflar els termòmetres fins als 35 o 37 graus. Per tant, veurem com avança la setmana vinent. De moment, segur, fins dimarts, dimecres, refrescada, normalització termomètrica, descens de 7, 8, 9 graus, i a partir d'aquí ja veurem.
13: Home, jo crec que es notaran, eh? Ja sé que és calor, eh? Però clar, no estarem a les calorades aquestes. 7, 8 graus els notarem. Ja sé que farà calor, sí, però els notarem, eh?
9: Sí, sí, perquè posem una mica en context. Ara mateix estem parlant de que a 11:45 del matí tenim temperatures que superen clarament els 30 graus, sí, a bona part d'aquí, sí, de la Catalunya central. Doncs bé, dimarts, dimecres de la setmana vinent, en aquesta hora, probablement amb prou feina superem els 20-22 graus. Per tant, evidentment que es notarà, sobretot al llarg del dia, i que seria la temperatura normal que tocaria aquesta època de l'any. No podem treure'ns de context, sinó que el normal serà el que tindrem la setmana que ve i no el que hem tingut aquests dies, on la temperatura està sent de juliol i agost.
13: Doncs benvinguda a aquesta petita refrescareta. Esperem que no ens arribi aquesta calor que ens diu l'Arnau, sinó que aquest front no ens porti aquestes altes temperatures que ens explicava l'Arnau, sinó que es mantingui la refrescada. Arnau, escolta, moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
13: I que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
9: Bon cap de setmana. Adéu-siau.
13: Nosaltres avui en aquest migdia central de Ràdio Manresa els volem parlar d'una activitat, d'una fira. Es farà aquest dissabte 30 de maig entre les 11 i les 2 al pati de la Biblioteca del Casino. Porta per títol la Fira Desmunt Art. Avui nosaltres en aquest migdia central hem convidat el Pau Lafó. El Pau és membre de la cooperativa La Codornella, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central. Pau, què tal? Com estem?
14: Hola, bon dia. Molt bé.
13: Explica'ns una mica, d'on sorgeix aquesta fira, aquest Desmunt Art, perquè es tracta de desmuntar i més coses, eh? Però, Pau, una mica, com ha anat tot això? Com és que decidiu fer aquesta fira aquest dissabte al pati de la Biblioteca del Casino?
14: Mira, nosaltres ja fa uns anys que estem gestionant el centre de recuperació d'aparells a la plaça Hospital i ajudem a la gent a reparar aparells. I aquest any, aquest curs, hem començat un taller per fomentar la reparació en escoles, i com que reparar és difícil, se'ns va acudir que podria ser una bona idea desmuntar aparells sense anar-nos-ho passar bé desmuntant aparells com a un primer tastet. I arran d'aquest projecte se'ns va acudir de fer aquesta fira on no fos només per escoles, sinó que fos amb un caràcter més familiar, que les famílies puguin venir allà i descobrir el fet de reparar, que malauradament en els últims temps l'estem perdent i és prou divertit.
13: A mi, que sàpigues que a mi, Pau, de petita m'agradava molt desmuntar i tornar a muntar, eh? D'això fa molts anys, que... per això, eh?
14: És que ens ho diu molta gent. Diu, ostres, a mi m'agrada molt, però em falten eines, potser no tinc temps, i llavors estem veient que també que serveix com un acte de parar una mica i dir, va, vaig a concentrar-me a veure com coi sobre això. I com que són aparells que surten de la deixalleria i que, per tant, la seva vida útil s'ha acabat, no s'ho passa bé, i ho vaig a fer desmuntar els aparells i classificar-ne els materials.
13: Què heu preparat? És a dir, què es farà? Què hi haurà? Hi haurà tallers? Com anirà? Què hi haurà aquest dissabte de 11 a 2? Com ho fareu, tot això, Pau?
14: Hi haurà diverses taules on hi haurà eines i, per tant, la gent podrà triar el seu aparell. Si vol portar de casa algun aparell que li tingui molta ràbia, també el podrà portar i desmuntar-lo allà mateix. I, per tant, hi haurà aquesta zona de desmuntatge. Llavors hi haurà una zona de reciclatge de plàstics on hi portarem una trituradora de plàstics que tritura el plàstic i llavors una injectora per injectar aquests plàstics triturats en molles. Per tant, podríem dir que en cosa de 2 hores es pot desmuntar una torradora i acabar tenint una peça feta amb el plàstic d'aquella torradora, per posar un exemple. Aleshores, també hi haurà una petita mostra d'alguns projectes d'aquí a prop, on d'alguna manera s'utilitzen materials o peces reutilitzades per fer creacions artístiques, etc. I llavors hi haurà una petita zona on estarem reparant una petita mostra del que fem cada dimecres aquí al Centre de Recuperació d'Aparells. I ja per acabar hi haurà la jugateca que a càrrec de Juguem de Nou i on hi haurà una zona de joc amb joguines fetes a partir de materials reciclats.
15: Obert a tothom, Pau? És a dir, grans, petits, tothom pot venir?
14: I tant, només necessiteu ganes d'agafar un tornavís i ser curiosos, però sobretot ens agrada molt veure com els infants i joves descobreixen aquest món de deixar-se endur per la curiositat i anar a treure cargols per veure què hi ha dins dels aparells.
15: Molta paciència, no?, s'ha de tenir per això, Pau, o no? Deies, el Pau deia, s'ha de, no?, concentrar-nos i tal, no?, però és un moment de relaxació, de concentrar-nos, també potser una mica de paciència.
14: I tant, sí, insistim molt també que el tornavís no serveix per fer palanca, etc. Has de fer servir la intuïció, no sé, anar a observar molt per trobar la manera d'obrir aquells aparells.
15: Uh-huh. Això ho feu habitualment vosaltres en el Centre de Recuperació d'Aparells. Quan ho feu, tot això?
14: Cada dimecres, durant el curs escolar, cada dimecres de 6:15 a 9:15 de la tarda, a plaça Hospital número 10, a sota de l'edifici de l'Arrabal.
15: I des de quan ho feu? Des de quan esteu fent aquesta recuperació d'aparells i com us va? És a dir, com està anant tot això? És a dir, la gent, que estem acostumats al que deia el Pau, se'ns espatlla, jo què sé, el que dèiem ara, la torradora, se'ns espatlla la cafetera. Quasi bé el més senzill és, no?, el que fa tothom, o la gran majoria de gent és... Doncs en comprem una altra i apa, i adéu-siau, no? Però hem perdut potser aquesta part de recuperar tots aquests aparells. Ens és molt més fàcil doncs comprar i que ens ho portin i tal. Esteu contents, però, de com us funciona aquest centre de recuperació d'aparells, Pau?
14: Molt. La veritat és que ara aquesta primavera fa 3 anys que vam obrir. Primer estàvem al carrer Sant Andreu, però aquest darrer curs vam passar a plaça Hospital. I estem molt satisfets, perquè nosaltres ens ho passem bé i ho fem perquè ens agrada, però s'està creant una comunitat al voltant de la reparació. Som ja algunes quantes persones tècniques que venim allà perquè ens agrada i ens ho passem bé, però sobretot el que veus és una gent agraïda de trobar un espai on pugui arreglar els aparells, amb molta gent que li agrada fer-ho ella mateixa i, per tant, surt allà molt més empoderada a dir, ostres, que bé, ho he pogut fer, que gràcies. O gent que et trobes al cap de 2 anys i et diu, ostres, aquella torradora que vam reparar encara em funciona, eh? I és xulo, és bonic, sí.
15: Clar, que no es pensi la gent. No, la gent no ve allà perquè vosaltres els hi repareu els aparells, no. Vosaltres el que feu és ensenyar-los-hi, eh? És a dir, els obriu i els ensenyeu què és el que han de fer.
14: Exacte, sí, d'alguna manera ho reparem conjuntament, depenent del cas ajudem més o menys, i si hi ha gent que diu, no, jo ja sé què necessito fer, simplement deixa'm els tornavisos i ja m'espavilo. També és una opció.
15: La fira, com dèiem, aquest desmuntart, que és aquest dissabte 30 de maig al pati de la Biblioteca del Casino. Pau, no sé si la idea, aquesta és la primera vegada que feu aquesta fira?
14: Sí, no sé si... Potser diria que som una mica pioners amb això, perquè no sé si s'ha fet mai una fira de desmuntar aparells. D'entrada sona curiós, però vam dir, ostres, provem-ho, perquè, no sé, creiem que en el cas dels tallers escolars ha funcionat increïblement bé. O sigui, ens va sorprendre des del primer fins a l'últim la curiositat universal, perquè des que gairebé el 100% dels infants i joves, la curiositat aquesta... almenys encara no l'han perdut.
15: Per sort, eh? I no sé si esperem com anirà aquesta fira d'aquest dissabte o la idea és que tingui continuïtat de fer-ne més.
14: Veurem com va, no ho sé. Nosaltres, en el cas del centre de recuperació, de fet, va sorgir de que teníem un local on hi fèiem altres activitats i vam dir, ostres, el de la reparació sempre havia estat allà i vam dir, va, provem d'obrir uns dies i veure què passa. I la cosa es va començar a animar i vam dir, no, això ho hem de mantindre sí o sí perquè la gent ho valora i nosaltres també.
15: Doncs ja ho saben els nostres oients de Ràdio Manresa, si volen participar en aquesta fira Desmuntart, és aquest dissabte 30 de maig de 11 a 2 del migdia al centre de Manresa, al pati de la biblioteca del casino. Avui nosaltres li agraïm molt amb el Pau Lafoz, com hem explicat, ell és membre de la cooperativa La Codornella, que ens hagi volgut avui estar aquí en aquest migdia central a parlar d'aquesta fira. Pau, moltíssimes gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
15: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
12: Migdia central, Eli Pagan.
15: En aquest migdia central de Ràdio Manresa, nosaltres avui ens en volem anar fins a Sant Joan de Vilatorrada. Aquest dissabte a la tarda celebren una punk trail en moltes activitats. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat el Josep Berenguel i la Hitor Zafrilla, que són doncs organitzadors d'aquesta punk trail de Sant Joan. Primer de tot els saludem. Josep, Hitor, molt bon dia, què tal?
16: Molt bon dia.
17: Bon dia, Eli, bon dia.
15: Gràcies per estar aquí avui amb tots nosaltres. Parlarem d'aquesta punk trail de Sant Joan de Vilatorrada, però si us sembla bé, expliqueu-nos, què és una punk trail?
17: Molt bé, abans de tot, agrair que us doneu a Ràdio Manresa aquesta oportunitat d'estar amb vosaltres una estona i parlar de la punk trail.
15: Mm-hmm.
16: Bueno, pues...
15: Digues, Hitor, vinga, què és una punk trail?
16: Bueno, al final és una sortida per la muntanya no competitiva, que es va començar ja fa, potser, vora els 12 anys, 15, vora i rondarà, perquè nosaltres als inicis no hi érem. I, bueno, una miqueta la idea es va fer amb la idea de competir contra les curses de pagament, com per dir, es poden fer coses amb un cost zero. I llavors va començar així. I un dels que va, al principi, generar tot això de les punt 3, doncs va dir, per què no aprofitem l'ocasió i recaudem aliments pels bancs d'aliments de les poblacions? Bueno, i arrel d'aquí, doncs va començar tot aquest moviment en el que el participant no paga res, aporta aliments que van destinats als bancs d'aliments de les poblacions, i, bueno, i una miqueta nosaltres doncs els muntem doncs uns bons avituallaments, una miqueta de festa, la seva cerveseta a l'acabar, una bona botifarra, i, bueno, i una mica de riure entre tots i passar-ho bé.
15: Perquè a Sant Joan de Vilatorrada, quan s'hi va apuntar aquestes punk trails?
16: Ui, portem ja
17: 7 anys. 7
16: edicions, més l'interpàs aquest del Covid que va haver-hi, doncs portem ja 9 anys.
15: Home, Déu-n'hi-duret, doncs, no?
16: Sí.
15: I expliqueu-nos en què consistirà, és a dir, aquesta punk trail, aquest dissabte a la tarda, per on els fareu anar els participants, és a dir, per on van?
17: Bueno, van per la muntanya, per la punk trail és una cursa de la muntanya i la fem pel Colbait, que és la muntanya de Vilatorrada. Mm-hmm. Fem dos tracks, una curta perquè es pot fer caminant i amb la família, i llavors una més pro, amb més desnivell i més per la gent que vol preparar-se i matxacar-se més.
15: És a dir, hi ha dues, eh? La versió dels tranquils i la dels que volen anar més a tope. Està molt bé, això.
17: La curta i la dura.
15: Perquè la gent es faci una idea, els nostres oients, a quanta gent participa, més o menys, o quanta gent pot participar en aquesta punk trail dissabte a la tarda de Sant Joan?
17: Doncs mira, com diu l'Hitor, tenim ja 7 edicions amb 9 anys i van començar en 600, llavors 550, bueno, ha vingut de tot. Per aquest any hem batut rècords, ja hem fet 700 inscripcions.
15: Mare meva!
17: I esperem que arribem als 800.
15: Què cal fer per participar-hi? És a dir, encara som a temps, si algú vol fer-ho, de fer aquesta punk trail dissabte a la tarda?
16: Sí, encara poden trobar cap, només cal que portin un bon munt d'aliments que aniran destinats a l'Ajuntament d'allà de Sant Joan per la gent que estigui més necessitada. I ja està. I venir a disfrutar.
17: Sí, perquè estem preparats per donar a tots els corredors el que faci falta. Mm-hmm. Preparar les botifarres de 25 centímetres de... ja nostra, bon entrepà, amb beguda, avituallaments... estem preparats per a tota la gent que vingui, els que estan inscriure's, el que vinguin a última hora.
15: Ah, són dues sortides, eh? Pel que veig, n'hi ha una a 6:15 i l'altra a 7:00 PM.
17: No, t'explico.
15: Ah, val.
17: Obrim inscripcions de 5 a 7 fent inscripcions per a poder atendre a tots els participants, donar-los la pulsereta, agafar els aliments i organitzar una miqueta. La sortida es fa per tothom, el que passa que es fa un buit i llavors hi ha que agafar la curta i l'altre s'agafa la dura, la llarga.
15: Uh-huh. És a dir, venen, feu tots els registres, que us donguin l'aliment. Tot això és a l'Escola de Música de Sant Joan.
17: Correcte.
15: I a partir d'aquí ja comença la Punk Trail. I
17: correcte.
15: Quan s'acaba, a part de que teniu aquests els avituallaments, quan s'acaba feu aquesta, podríem dir, la gran festa amb aquesta botifarrada?
17: Correcte, amb DJ i música i fins que el cos aguanti.
15: Bueno, no sé, segons potser els a la dura no els aguantarà gaire el cos,
17: Bueno.
15: No?
16: S'animen, després s'animen.
17: Sí.
15: Molt bé.
17: Ja he fet tot perquè s'animin. Una coseta que volia comentar.
15: Sí.
17: Sant Joan, una de les coses que van promocionar molt és la sortida. Sempre la sortida fent un show, ho fem amb música, per escalfar la gent i amb molt ambient. És un dels moments més màgics de la cursa de Sant Joan, així com l'avituallament, que fent un avituallament especial amb música, amb show. L'any passat vam portar un canyó d'espuma, aquest any tenim una sorpresa. I, bueno, són els dos moments més màgics, a part de tota la tarda i tota la festa.
15: Doncs escolta, Josep, Aitor, moltíssimes gràcies. Ja ho saben, doncs, si volen, poden participar en aquesta Punk Trail de Sant Joan de Vilatorrada, que té lloc aquest dissabte a la tarda. Doncs li agraïm tant amb el Josep com amb l'Aitor que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest migdia central. Moltíssimes gràcies.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
17: A vosaltres.
15: I que vagi tot molt bé. Molta sort. Adéu-siau.
16: Adéu. Bon dia.
17: Adéu.
12: Migdia central. Eli Pagan.
13: Divendres, moment de parlar de l'actualitat cinematogràfica del cap de setmana, de saber quines són les estrenes, i ja ho saben que quan parlem de cinema donem la benvinguda en aquest migdia central a l'Arnau Graner. Arnau, què tal, com estàs? Bon migdia.
18: Bon migdia, què tal, com estàs?
13: Molt bé,
18: tot bé? Sí, tot bé.
13: Molt bé, com es presenta? Home, Déu-n'hi-do, no?
18: Sí, home, tenim unes quantes estrenes. Hi ha una descomunal, que és la primera amb la que anirem, que és la que vull dedicar més temps perquè em sembla brutalíssim, ara hi anirem. I llavors tenim dues pel·lícules ja de 25 anys. Tornem a l'Els Senyors Anells, però llavors en tenim una altra que també demostra una
13: 25
18: mica...
13: 25 anys, que també...
18: Que passar pel·lícules, doncs, antigues, d'èxit ja popular, reclamat, doncs també funciona la cartellera.
13: Comencem primera amb aquesta, el drama, no?, amb aquesta Zendaya, que està on fire, eh?
18: Zendaya i Robert Pattinson.
13: Doncs vinga, va, el drama.
19: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
20: ¿En el discurso?
19: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
20: Sí.
19: Vale, ¿y de la primera cita?
20: Sí, claro.
19: ¡Mierda!
20: No es obligatorio hablar.
19: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
21: amor?
19: Sí, ¿primer amor o primer crush?
21: Las dos, creo. Es muy raro.
19: A los 30.
20: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
22: Desagradable, tío.
19: Sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
22: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
19: A ver, ¿qué hiciste?
22: Claro. Un perro.
19: Había cervezas y porno.
22: ¿Lo dejaste toda la noche?
19: Sí.
22: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
19: Vale, yo...
13: Patapam.
18: Toma.
19: ¿Va en serio? Lo siento, yo...
22: Vamos a pedir un Uber.
19: ¡Emma, qué cojones! ¿Estáis nerviosillos? Recordad que os conocéis muchísimo. Deja de pensarlo.
22: Para de pedírmelo.
19: Sé que lo estás pensando.
22: ¡Mierda! Pues ahora sí.
19: ¿Cómo puedes confiar en ella?
22: Eres una hipócrita de manual.
19: Oh, nunca dije que tuviera un retraso
22: claro
19: mental.
22: Claro que sí. Dijiste que era lento. El amor verdadero es complicado.
1: Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma.
22: Hay que aceptar al otro con todos sus defectos.
2: ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato? ¿Quién ha sido él?
22: No lo sé. Un poco de drama.
13: Que sàpigues que vaig buscar el silenci, eh? És a dir, en el tràiler no es diu què és el pitjor que va fer, però he buscat què és el que pitjor va fer.
18: Sí? Està publicat?
13: Està publicat.
18: Bueno, no
13: ho direm,
18: no ho direm per avisar spoilers.
13: No ho direm, eh? Però vaig tenir el neguit de dir, no, què collons, perdó. Què corbills ha fet aquesta noia?
18: Sí, sí, bé, com sentim en el tràiler, doncs aquesta parella que està a punt de casar i que just dies previs doncs, es comencen a revelar secrets, i n'hi ha un a partir del que tot es trontolla. Dirigida per Christopher Borgli, que jo diria que la seva última pel·li no la vam arribar a explicar aquí perquè era abans de que comencéssim a fer aquesta secció, que era Dream Scenario amb Nicolas Cage, que és un tros de pel·lícula brutal, divertidíssima, i hi ha una certa tendència que es copia en aquesta pel·lícula. Dream Scenario era un Nicolas Cage que començava a aparèixer als somnis de tothom, i era l'home dels teus somnis, però a partir d'aquí doncs començava tot plegat a desengranar tot el que hi ha més enllà de la superfície d'aquesta societat, doncs, absolutament falsa, absolutament plàstica, absolutament cruel, hipòcrita. I és el mateix que passa en aquest drama, una pel·lícula doncs, d'una parella totalment enamorada, però que a partir de que es comença a descobrir la veritat, doncs comencem a trobar una pel·lícula amb un grandíssim equilibri, i em sembla una pel·li brutal, entre el drama i la comèdia, i això doncs, no deixa de ser doncs, perquè és una crítica doncs, a aquesta societat en decadència, una societat moralment caníbal, tan falsa doncs, que sembla irònica, i és aquí quan doncs, la tragèdia adopta tons còmics, però que la realitat doncs, continua sent tràgica. I entre tot plegat, la pel·lícula, que és desenfadada i per això doncs, li aporta una certa lleugeresa i això és el que ajuda doncs, a aquest equilibri entre el drama i la comèdia, crec que un dels èxits de la pel·lícula és que en cap moment és pretensiosa, en cap moment busca ser solemne i en cap moment la crítica busca com imposar-la per sobre del públic, sinó que el públic compra també la mateixa crítica i això és gràcies doncs, a aquest equilibri en el que la comèdia s'infiltra enmig de tanta denúncia i a mi em sembla com molt interessant, avui llegia una crítica que utilitzava doncs, el terme aquest del cavall de Troia, de com gràcies a tenir aquest dos parells d'actors, que ara vull parlar una mica, que són Zendaya i Robert Pattinson, evidentment estem davant d'una pel·li que serà bastant èxit, que hi anirà molta gent, que és una pel·li molt oberta al públic i a la vegada no deixa de ser doncs, com un cavall de Troia per denunciar el sistema dins del propi sistema i poder dir la pell contra ell. I mencionar doncs, que està brutalment interpretada per aquesta parella d'actors. A mi em sembla que el que està millor és Pattinson, però Zendaya també està molt i molt bé. I em sembla doncs, que estem davant de dos actors estel·lars del moment, que tots dos venen d'una infància o una adolescència que es van fer famosos per coses doncs, totalment diferents del que estan fent ara. Zendaya va començar amb Disney Channel i ara doncs, la tenim a Eufòria, que ja en vam parlar. Continuo criticant bastant la tercera temporada, però l'hem vist a Dune, la vam veure a Rivales, la vam veure a Spider-Man, és a dir, que ha adoptat doncs, un punt mainstream, però per allunyar-se al màxim de tot el que havia fet, i en canvi Pattinson el que ha fet és apostar per absolut cinema indie, cinema independent, cinema de terror, cinema d'autor, amb un punt també comercial, perquè recordem que Pattinson ve de ser Batman i que ara estrenarà Batman 2, però que ha sortit de pel·lis de terror, va sortir en el Tenet de Nolan, vull dir que estem amb dos actors que en el seu moment van ser molt assenyalats, Pattinson, per sortir a Crepúsculo, i...
13: Ai, és veritat.
18: Per això, i llavors ell molt intel·ligentment, i el mateix amb Kristen Stewart, que era l'actriu de Crepúsculo, que van ser molt criticats socialment i amb el temps, d'una forma molt intel·ligent, han sabut triar molt bé quins papers interpretar, i crec que aquesta pel·li no deixa ser un altre exemple de com han sabut, enmig de les seves carreres, escollir quins papers fer, i crec que ho han fet superbé, que han escollit molt i molt bé, i em sembla que la pel·li és divertidíssima, d'una denúncia brutal, mordaç i molt intel·ligentment ficada i equilibrada en tot plegat.
13: Doncs aquesta la gran estrena d'aquesta pel·lícula, aquest drama, i ara ens anem a La Corredora, eh?
18: Ah, exacte, pel·lícula sí. Catalana.
3: Ganaré. Haré història.
0: Sí, sí.
3: Buenas.
0: ¿Y Rubén, que aprieta mucho para el campeonato o qué?
4: Venga, venga, venga. Mueve.
23: Lo normal.
24: Ganaré. Haré historia. Lo dicen los atletas.
0: ¿Quiénes? ¿Tus compañeros?
24: No, ellos no. Están celosos. ¿Has entrado en mi habitación? Está todo diferente.
25: ¿De qué me hablas?
23: Buenas.
24: Ganaré.
0: Como siempre ganas.
24: Y ganaré otra vez. Haré historia.
26: ¿Qué haces, tío?
24: ¿Has hablado con ellos?
0: ¿Con quién?
24: Te lo sé todo. Que no quieren que gane, que me van a hacer daño. Ganaré.
0: ¿Chris?
27: Cristina, ¿te estás tomando la medicación?
24: Ganaré, ganaré. Haré historia.
28: Está bien que hagas deporte.
27: Que vaya bien.
0: Gracias.
28: Pero el entorno de la competición es un factor de riesgo que tenemos que evitar.
27: Chris, no puedes correr tal como estás.
24: ¿Cómo que no puedo correr
27: no
24: como estoy?
27: No puedes competir.
24: Lo tengo que intentar.
27: No.
24: Es como un ruido de fondo que no me deja pensar, que no me deja vivir. Y cuando corro se va. Y puedo dormir y puedo pensar y puedo estar tranquila. Ir al campeonato. Necesito saber si puedo controlar.
13: A mi que sàpigues que m'ha fet patir el tràiler, ja, eh?
18: Sí, crec que...
13: Una mica angoixant, eh?
18: Sí, i crec que també fa molt conscient la pel·lícula. Estem davant d'una pel·li que neix d'entrar dins del gènere d'esports, però a la vegada és totalment al contrari del que entenem com a gènere d'esports, que deconstrueix l'èpica del cinema d'esports, i crec que ho fa justament de forma conscient. Pel·lícula de producció catalana, que va passar pel Festival de Màlaga, que explica la història d'aquesta corredora de elit que pateix doncs, un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició i doncs, no tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, doncs, serà el refugi per acceptar la condició i per redefinir una mica el ritme de vida. Pràcticament primera pel·lícula òpera prima de la seva directora, que ve del món de les sèries i el curtmetratge i només tenia una pel·li de terror molt petita de fa més de 10 anys, i crec que és una gran nova adquisició dins del gran cinema espanyol contemporani, que aquí ja n'hem parlat moltíssim, basat, i crec que aquesta pel·lícula ho demostra una altra vegada, doncs basat en la veritat i en com el col·lectiu, en com l'ajuda entre uns i altres pot ajudar a enfrontar-se a aquesta mateixa veritat i a aquesta mateixa realitat crua. I la pel·lícula xoca intel·ligentment, com deia, doncs amb el concepte de gènere esports. La setmana passada en parlàvem justament de la pel·lícula aquella d'arts marcials i aquesta és tot el contrari. El gènere esports s'ha construït sobre la redempció o sobre l'èpica i aquí aquesta èpica és molt interna, és molt profunda en el sentit de combatre contra tu mateix, però a la vegada també d'acceptar el dolor, d'acceptar la derrota, de comprendre-la, que no deixa de ser una forma d'acceptar la realitat i acceptar, doncs, una forma molt més realista per acostar-se al món de l'esport i que demostra que el combat moltes vegades també és dolorós. Pel·lícula doncs, sobre la salut mental, sobre l'ajuda entre uns i altres, com deia, sobre la construcció de gèneres i amb una molt bona interpretació de la protagonista.
13: Sí, amb el tràiler es veu, és a dir, aquest moment de dir que quan corro, m'enteneu, no sento res, no sento les veus. Doncs se'ns anem ara a Mallorca Confidencial.
18: Exacte, amb Lolita Flores.
13: Vinga, sí. Va, els Flores, sí. També hi ha la línia Furiàcia, que l'he vist per allà, perquè deu entra tota la família.
29: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisión, había que hablar con una mujer.
30: És vera que vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
31: És vera.
29: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canal.
31: ¿Por Son Canal?
30: Centro comercial, torre de viviendas, hotel.
32: Los gitanos no dejarán más Son Canal.
31: ¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
29: ¿Qué hacemos, tía?
31: Pagarle. Yo cuido de mi familia, nena.
29: En verdad, simple.
31: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
29: Aquí
31: no nos van a ganar.
29: Manda ella.
30: ¿Y usted juega gaire a la lotería? Lo digo porque cada vegada han estado primer premios.
31: Es una petita debilitat. Què hi farem si som fortunats?
29: No voy a poder pagarte nunca todo lo que has hecho por el gato. Tía, no quiero que acabe como el papá y la mamá.
3: Intenté que lo dejaran muchas veces.
5: Vamos a comprarle directamente a los mexicanos.
6: ¿Pero tú qué quieres? ¿Empezar una guerra o qué?
7: Aquella mierda, no la toques, coño.
29: Si te quedas es un canal, es difícil que esa mierda no te toque.
8: Si bajan los precios, lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
3: Ven, te he matado. Hala, a tu casa. Mala marita, mala, mala, que tu condición malo, malo, malo,
29: malo, malo, malo, que tu corazón. Yo quería ser valiente, pero cuando tus planes de futuro mueren, tú mueres con ellos.
13: Què tal aquesta Mallorca confidencial?
18: Irregular, complicadeta, però prou bé. Se centra, doncs, això, en la Mallorca del 2007, en plena, doncs, projecte immobiliari, i se centra, doncs, partint del personatge de la Xusa, que és, doncs, poderosa matriarca de Son Canal, que és aquesta Lolita Flores, de Son Canal, un poble, doncs, de l'epicentre del narcotràfic a Arilla, i tot plegat, doncs, es veu amenaçat quan un projecte immobiliari amenaça el poder d'aquest imperi. La seva neboda, el personatge de la Nela, acabada de sortir de la presó, descobreix, doncs, el fos secret de la Xusa, que posa, doncs, en perill la seva lleialtat, i al final, doncs, la pel·lícula acabarà sent una mica el debat d'aquesta mateixa neboda entre la fidelitat o la llibertat, a mesura, doncs, que la violència es va intensificant. Aviam, bones interpretacions, pel·lícula sòlida, pel·lícula robusta, molt bona ambientació i també sòrdida, realista, en aquesta Mallorca en mitja especulació immobiliària. Jo diria que el que més destaca, segurament, és la interpretació de Lolita Flores, i a mesura, doncs, que va avançant la pel·lícula, doncs, ens anem trobant enmig d'aquestes màfies gitanes, de la corrupció policial, l'especulació urbanística, amb un bon thriller. Però sí que és veritat que a mi em sembla que la pel·lícula, arrencant amb bon thriller, aquesta mateixa intensitat es va diluint quan la pel·lícula guanya, s'intensifica en altres cantons, com pot ser el del drama urbà, una cosa una mica com de costumbrista entre el poble gità, i crec que la peli, amb una mica d'excés de veu narrativa, una mica sobreexplicativa, que la peli s'acaba tornant una mica previsible, i crec que en això la intensitat va trontollant una mica irregular. Però, com dic, que la peli no deixa de ser un bon thriller, sòrdid, bastant sobri i bastant sòlid.
13: Fa gràcia, aquell. Me l'he trucat a la loteria 5 vegades. Estic molt de sort, eh?
18: Que comparteixo una mica.
13: I ara ens anem a Conoce a los Bárbaros.
18: Molt divertido. Molt divertido.
13: Pel trailer es veu divertido.
9: Pempón es un pueblo dinámico. Está bien, ¿eh? En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
10: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
9: ¿Herberriu?
10: Sí.
9: Aprobado por unanimidad.
11: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
9: En realidad, son sirios.
10: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
9: No, de Siria.
14: ¿El tío tiene tres mujeres?
11: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
14: Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
9: No, no, eso no lo graben.
11: ¿Cómo que
9: no? No, no, no,
11: esto?
9: Estamos informando. ¡No, no!
15: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar Sy.
16: El racismo proviene del miedo.
9: ¡Hola!
16: El miedo a que te quiten la mujer.
10: ¿Pero por qué los saludas?
16: No lo sé.
9: Hay que crear una narrativa en torno a los fallantes.
14: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
10: Hay que defender nuestra identidad regional. Lo bretón.
18: Lo bretón.
13: Bé, no? És a dir, és un petit poble, accepten que vinguin refugiats, però que els refugiats...
18: Però no tots.
13: Exacte, els que els hi venen, bàsicament, no, els de Síria no els hi agraden, eh?
18: Exacte, pel·lícula francesa dirigida per Julie Delpy, que és l'actriu protagonista. Qui no la tingui associada és l'actriu de la trilogia aquesta d'Antes de l'Amanecer, Antes de l'Atardecer, a Ethan Hawke, i és tant la directora com la protagonista. En el tranquil poble bretó de Paimport s'ha decidit per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, clar, quan resulta que en lloc de venir refugiats ucraïnesos venen sirians, la cosa desencadena en reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada, rebuig, revelant una mica els perjudicis de la comunitat. I la peli, molt divertida, no deixa de tenir bastanta denúncia una mica, doncs, de la hipocresia d'Occident, de la falsa solidaritat, del racisme més instaurat, més arrelat en la societat benestant, i com al final tot no deixa de ser una mica per rimar, com tots no deixem de ser una mica solidaris doncs per pura estètica i per donar bona imatge, i a mi em sembla una comèdia entretingudíssima, que em sembla doncs curiós com arriba a funcionar, perquè no seria possible que arribés a funcionar sense el carisma dels propis personatges, que són els quals la pel·lícula denuncia i critica. I això doncs, també es fa una mica doncs, ensenyant com els propis protagonistes són bastant ineptos socials. Això fa prota gràcia, però seria molt fàcil que ens caiguéssim malament d'entrada i ja no fóssim accessibles a la pel·lícula. I em sembla que molt intel·ligentment està molt ben escrita, que no és això, doncs, pel·li amable, pel·li dolça, agradable, fresca, i per tant una mica de feel-good movie, però a la vegada amarga, mala llet. Té una mirada interessant, que em sembla igualment necessària per denunciar doncs, aquest moralisme des de la comèdia, que no és tan habitual i a vegades doncs, també pot ser bastant necessari. I a mi em sembla una pel·li que està prou bé.
13: I ens anem al que dèiem ara, fem secció efemèrides, secció aniversari, que és aquests 25 anys, i el primer el que portem recordant aquestes darreres setmanes, que és El Señor de los Anillos.
18: Ara l'última, que és El Retorn del Rei.
0: El ojo del enemigo avanza. Ha llegado el final. Cada día Frodo está más cerca de Mordor.
1: ¿Cómo sabemos que Frodo está vivo?
0: ¿Qué te dice el corazón?
2: Venga, amo. Venga con Sméagol.
1: Esta es tu prueba. Cada sendero que has recorrido a través de bosques y guerra te ha conducido a este momento. El enemigo nunca dejará que Aragorn sea elevado al trono de Gondor.
4: Llegó el momento. Entrégale la espada de rey.
1: Sé aquello para lo que has nacido.
2: El tesoro será nuestro.
12: ¡Pretende matarnos!
2: ¡Jamás!
12: No dejaré que se vaya. Ven, Sméagol.
1: El tablero está dispuesto. Las piezas ya se mueven.
12: Está aquí.
13: Doncs aquesta tercera del Señor de los Anillos, amb aquesta acabem la trilogia.
18: Exacte, ja s'acaba els 25 anys de començar a mirar-ho des de l'estrena de la primera pel·lícula, que és doncs, la pel·lícula que té més Oscars de la història, juntament amb Titanic i amb Ben-Hur, aquells 13 Oscars a final de la trilogia. Una trilogia, com m'he anat explicant, que cada una de les pel·lis, encara que les hauríem de veure com un tot, que són totalment homogènies, cada una té un punt una mica diferent, que la primera és la més màgica, la segona té un punt bèl·lic molt guai i a la vegada enmig d'aquells prats i aquells cavalls, i en canvi la tercera doncs, és la més èpica, és la més fosca, per lògica no entrarem en tota la sinopsis, però que no deixa de ser doncs, al final d'aquesta aventura per poder aviam si s'aconsegueix doncs, anar a destruir l'anell i enmig de tot plegat doncs, les guerres entre els orcs i els homes, elves, nans, etc. I llavors a mi sí que em sembla, és una pel·li que encara que sigui la que té més premis, és la que més crítiques a vegades ha rebut per part de la crítica professional, perquè té un punt d'èpic absolutament dilatat, una cosa de blockbuster descomunal, però a mi em sembla d'uns nivells de llegenda i amb un relat al final també una mica de les conseqüències dels traumes de la guerra, que no deixa ser doncs, les conseqüències del viatge final de tota aquesta ultraaventura i em sembla això, doncs, d'uns nivells d'un èxtasi, d'un cinema, com vaig dir la setmana passada, que ja no es fa, que em sembla brutalíssim com tot ressona, tot pesa, tot és sòlid, cada frase sembla una frase per a la posteritat, cada cançó sembla un himne i és una pel·lícula per viure-la descomunalment a la sala.
13: I ens queda una altra, uns altres 25 anys.
18: Totalment diferent.
13: Ben diferent, vinga.
17: ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento!
19: ¿Qué clase de caballero sois vos?
20: Soy único en mi especie.
17: ¡Será fenomenal! ¡Trasnocharemos contando los batallitos y por la mañana prepararé churros!
19: ¡Sois un monstruo!
17: ¡Cogedme!
20: Yo digo, mejor fuera que dentro.
17: ¡Voy a tirar otra vez!
13: Estem parlant d'Shrek.
18: D'Shrek, els 25 anys d'Shrek, de les millors pel·lícules d'animació de la història, directament. Pel·li, doncs, que ha transcendit moltíssim. No sé si en el seu moment s'ho esperaven tant, perquè, de fet, va tenir bastants problemes en la producció. Perquè era una pel·li que havia de ser de Disney. Disney no la va voler fer i se la va quedar a DreamWorks. I bueno, si no m'equivoco, va guanyar l'Oscar a millor pel·li d'animació de l'any. I, vaja, a mi em sembla un tros de pel·li descomunal, per ja no dir directament, doncs, tot d'elogis. Em sembla una de les millors coses que té Shrek és la de construcció de la llegenda, perquè recordem que tot això no deixa de partir, doncs, en el moment en el que Shrek és aquest ogre, aquesta cosa tan lletja, tan monstruosa, que no deixa de ser, doncs, una crítica al típic protagonista de torn, o una crítica al príncep galant, cavaller, i doncs, que a la seva casa comencen a venir, doncs, tot de ratolins secs, de llops, de tres porquets que s'han quedat sense casa, de tot de personatges del conte, de històries dels germans Grimm, etc, que han estat, doncs, deportats de la seva terra pel malvat Lord Farquaad, i llavors Shrek fa un pacte amb aquest Lord per... doncs, que tota aquesta gent marxi de casa seva si ell aconsegueix rescatar una princesa, que és la princesa Fiona, per llavors poder-se casar amb Lord Farquaad. Clar, aquesta princesa Fiona, quan de cop ens adonem que també és una ogre, no deixa de ser també una crítica com els contes de fa sempre han construït com han de ser les princeses, que sonen, doncs, aquesta princesa ultrapreciosa, que necessita que la rescatin, que no sap lluitar, i és totalment al contrari en aquesta història, de la mateixa manera que el dolent, en cap cas, és el dolent dolentíssim, enorme i ferotge, perquè és pràcticament un nan, i tot, doncs, no deixa ser una mica de construcció de com hi ha certs relats socials que s'han construït a través dels contes, i en són una pel·li rebel, revolucionària en moltíssimes coses, divertidíssima. Em sembla el millor fins i tot de Shrek 2, però Shrek és una grandíssima pel·li.
13: Doncs Shrek, que també arriba ja als seus 25 anys, i totes aquestes propostes són per aquest cap de setmana, doncs, potser anar al cinema, que per anar, per triar, per remenar, i molt bones propostes. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
18: A tu, com sempre.
13: I bon cap de setmana.
18: Vagi bé.

0: comprats,
1: no,
0: però...
1: No, t'ho sé dir, però jo vaig fer molt el xafarder, allò que fem, saps com quan mires les portades, les revistes de Lola i aquestes coses, em va fer
0: feia goig.
1: Molt
0: bé. Va estar bé.
1: Molt bé. Què tenim aquest cap
0: de
1: setmana,
0: Joan? I aquest cap
1: de
0: setmana avui tenim la Clara Peia, aquesta pianista tan, tan original, amb el seu conjunt, la tindrem a les 8 del vespre a la sala gran del, del Cursal, i demà ja tenim la paella de, dels dijous, aquesta obra de teatre molt divertida i de la qual tenim dues entrades. En queden algunes entrades, però dues que estiguin molt bé per la sessió de, en principi la sessió de diumenge. Si el que guanyés volia venir dissabte, doncs tampoc no hi hauria problema, i amb això acabem el toc de teatre. I de fet ja el dimecres fem la presentació de la nova temporada, que va des de la Festa Major, amb els espectacles doncs que tindrem, la Charlie P, el Joan Pera, els Diablos, i que en aquest cas doncs es faran al Teatre Conservatori, perquè està previst que el Cursal durant aquests dos mesos d'estiu puguem canviar les butaques, que amb el desgast de quasi 20 anys doncs ha fet que ja comencin a flaquejar algunes d'elles, i per tant doncs aprofitant una subvenció de la Diputació doncs canviarem les butaques, i per tant la Festa Major la passarem al Conservatori amb aquests espectacles del Joan Pera, l'Auca del Senyor Pera, que s'estrena un dia d'aquests, i Los Diablos, que és aquest grup doncs que segur que molta gent gran doncs recordarà. I si sembla, fem la pregunta per la paella. Ja dic, una obra molt molt divertida, és d'aquestes que de vegades m'agrada dir, per iniciar-se al teatre, gent que no ve mai al teatre, aquesta és una bona obra per començar.
1: Perquè clar, quan diuen els dijous paella, doncs vinga, la paella dels dijous obtindrà dues entrades per la funció del diumenge a les 6 de la tarda. Diumenge, 6 de la tarda, la primera persona que ens truqui i ens digui de quina població catalana és l'actriu Lloll Bertran, doncs que està en aquesta paella dels dijous. Mira que anem ràpid avui, eh? Hola, bon dia!
2: Bon dia!
1: El seu nom?
2: Marta Bosch.
1: Marta, doncs vinga. Les propostes són tres. Calaf, Igualada o Barcelona? D'on és la Lloll?
2: Em sembla d'Igualada.
0: Doncs molt bé.
1: Doncs Marta,
0: sí? us sembla
2: això,
0: bé?
2: Ho he llegit tot i això no hi era. Però
0: no, bueno. aquest avui el llibret no servia. Però
2: no
0: bueno.
2: Sí. Ja ho he vist, però bueno, he pensat, ara avui ja és la final, això.
0: Te la jugues.
2: Hem d'aprofitar.
0: Molt bé, doncs va
2: ja
0: bé.
2: Ja tinc pel meu marit i per mi, ja tenim dues entrades pel Pere, per la Festa Major.
0: Ah, molt bé, l'Auca del Senyor Pere, molt bé, des d'ahir.
2: Sí, perquè ens agrada molt, el Pere ens agrada molt, la veritat.
0: Molt bé. I va bé per diumenge aquestes dues?
2: Per diumenge.
0: Per diumenge a la tarda.
2: Diumenge.
0: Doncs perfecte, les tindreu a la taquilla si voleu passar abans, demà o... Sí, bàsicament demà o avui, però si no, el mateix diumenge, la funció és a les 6 sí. de la tarda, doncs una estona abans doncs ja heu vingut altres vegades.
2: Sí,
0: gràcies per trucar.
2: Ja ens hi sentim com a casa.
0: Molt bé. I bon cap de setmana.
2: Gràcies. I si no ens veiem, bon estiu.
0: Bon estiu,
1: gràcies,
0: exacte.
1: Que vagi bé, Marta. Merci.
2: Adéu-siau.
1: Adéu. No marxem encara nosaltres,
0: no.
1: Vull dir, fa calor, però encara no marxem, eh? I com que estem aquí amb l'aire, fins allà a mitjans de juliol encara hi serem. Doncs la paella dels dijous amb el Lloll Bertran, que deu ser un tip de riure,
0: sí,
1: bàsicament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una obra molt, molt divertida i la gent s'ho passarà molt, molt bé. I aprofito també per dir que el dissabte, encara que nosaltres al Cursal hi fem aquesta obra, a la gent de l'Orfeu Manresà doncs també presenta un concert, que és aquest Cantate Domino, i que segur que estarà molt bé. En aquest cas és aquí al Teatre Conservatori, i és el dissabte a les 8 del vespre, i queden encara algunes entrades. I com deia, dimecres fem aquesta gala de la presentació de temporada, amb què la Cristina i el Jordi són els presentadors, i serveix una mica doncs per repassar d'aquestes 60, quasi bé 70 propostes d'aquest llibret, que la gent que no el tingui pot passar pel Cursal a recollir-lo. Tenim un carro, un mostrador allà fora a tocar, vull dir, quasi no s'ha ni d'entrar dintre el Cursal. Amb aquestes propostes doncs segur que n'hi ha algunes que de seguida criden l'atenció, i d'altres que passen desapercebudes i que la gala permet doncs que es puguin explicar coses que dius, ostres, doncs mira, aquesta no m'hi havia fixat, o perquè no, els actors no són coneguts, però que pel que expliquen pot estar bé. Hi haurà actuacions en directe, hi haurà entrevistes que han fet la Rosa i el Jordi de comunicació, doncs han anat a fer a diferents persones de Barcelona. Hi haurà sortejos d'entrades i d'abonaments, i per tant,

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres, divendres 29 de maig. I avui Manresa donarà, perquè aquest programa no l'estem gravant ben bé en directe, som divendres a les 9 del matí i entendreu perfectament per què. Perquè avui comença la Festa del Riu, una de les cites més esperades de la primavera manresana, que des d'ara i fins demà al vespre, demà dissabte al vespre, omplirà el Parc Josep Vidal de cultura, de música i de debat. Sempre amb l'economia social i solidària com a taló de fons. Durant gairebé 48 hores, la ciutat esdevindrà un gran punt de trobada per descobrir projectes cooperatius, propostes culturals transformadores, espais de reflexió i concerts organitzats en un indret tan emblemàtic com ho és el que envolta el riu Cardener. De fet, i per això hem gravat el programa una miqueta abans, espera, que tinc l'horari aquí, A partir de les 12 del migdia, és a dir, quan vosaltres ho veigueu, ja farà una hora, que haurà començat el Rockin' Fest. I què és el Rockin' Fest? Doncs un esdeveniment que fa d'altaveu de les formacions musicals creades per estudiants d'instituts de secundària de Catalunya que formen part del projecte Rockin' i que ara ens explicaran en què consisteix. Llavors, per tal de desgranar totes les propostes d'aquest any que s'emmarquen en la Festa del Riu, avui tenim amb nosaltres a la Liz Massip, tècnica d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Manresa. Què tal, Liz?
1: Bon dia.
0: T'hem fet matinar avui? Tot bé per això, no?
1: Tot bé.
0: Perfecte. El Lluís Vidal Sixto, regidor d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé i gràcies per convidar-nos a explicar alguna
0: Home,
2: cosa.
0: Tinc moltes preguntes, ja us aviso, El Dani Castellano, de Cases de la Música de Manresa. Què tal, Dani, com estàs?
3: Molt bé.
0: Molt bé.
3: Una miqueta nerviós, perquè ho tenim... Això es posa en marxa i quan es posa en marxa...
0: Després de gravar has de marxar corrents cap al Parc Josep Vidal. I a la Laura Moixí, que és una de les coordinadores de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que repeteixo. Presència al Passeu. Molt bé, entenc que això, que hi ha aquests nervis del principi, que tot està a punt, però suposo que també hi ha una certa tranquil·litat de dir, amb els anys que portem, ha anat tot bé, per tant, confiem una miqueta en la nostra experiència i en el nostre saber fer. O què?
2: Bé, estem molt tranquils, això no vol dir que no estem ocupats i, com has dit, tenim molta feina ja des d'avui, alguna ja l'hem tingut abans, i dir alguna cosa, estem ocupats, però estem tranquils perquè formem un equip, les diferents entitats que organitzem la Festa del Riu, que ens entenem bé, i els problemes o dificultats o reptes que surten els anem afrontant. Uh-huh. I cada any és un èxit, i jo diria que cada any ho fem una mica millor. Jo voldria dir dues coses, la tradició de la Festa del Riu i una mica en general que consisteix, i després, si us sembla bé, expliquem coses concretes que fem.
0: I tant. Abans de res, per això, només us volia dir, és habitual que us reuniu vosaltres quatre? És a dir, ja sou vells coneguts, ja us coneixeu, és a dir, sou els que capitanegeu les reunions que es fan en el marc de la Festa del Riu? Sóc jo la infiltrada? Sóc jo l'espelma?
1: Sí. Sí, la veritat és que sí.
0: Liz, acosta't una miqueta més al micro.
1: Sí, perdó.
0: Perquè està... Doncs, sí, doblega-te'l una mica. Sí, ara, fantàstic.
1: Doncs sí, en el grup motor estem tant l'Ajuntament com l'Ateneu Cooperatiu com Cases de la Música i sí, ens reunim. De fet, comencem a planejar la Festa del Riu del següent any.
3: Al setembre, una miqueta abans i tot.
1: I des de llavors que estem molt mà a mà i colze a colze, anar-ho preparant tot i anar organitzant tot, així que sí, estem...
0: Sí, sí, vull dir que ja us teniu les cares molt vistes.
3: Sí. I en aquest sentit dic que és una experiència, diguem, público-comunitària, o sigui que representem gairebé 30 entitats, treballem des de l'economia social, des de cultura, des de cooperació... Uh-huh. Que això, o sigui, no hi ha casos tan habituals, no estem habituals, de que un esdeveniment d'aquestes característiques s'organitzi d'aquesta manera.
0: Uh-huh. I que generi aquest consens, no? També?
3: Sí, vull correcte.
0: Dir que... Val, Lluís, a veure...
2: Sí, jo volia dir dues coses precedents, que és que fa 8 anys que fem la Festa del Riu, uh-huh. Això és important, és un bagatge que es permet, bueno, anar millorant, anar canviant coses, com quan la teníem escindit en dos espais dins de la llera, i ara ho tenim amb un, amb un espai i que a més comptàvem amb uns precedents de, per una banda, una fira d'entitats solidàries i una altra una mostra d'entitats de l'economia social, i llavors això ho hem anat combinant, no? I la segona cosa que és complementària que volia explicar és, bueno, a veure, què és la Festa del Riu? És que la Festa del Riu són diverses coses juntes. És un punt de trobada de l'economia social i solidària, també és recuperar o consolidar la recuperació d'un espai públic natural que és la llera del riu, és un espai lúdic pel públic familiar però que va més enllà, són uns tallers de natura, són unes xerrades que intenten aportar algunes altres visions de què ha de ser l'economia i què ha de ser la societat, i tot això pues, ho tenim aquí molt callat en un, bueno, en un espai lúdic, no? I llavors, clar, totes aquestes coses primer li fan una singularitat i una força, li donen una singularitat i una força, i a més no hi ha gaires precedents similars a tot Catalunya, no? Llavors, és tot això. Llavors el programa va reflectint diferents coses, el programa de tallers, que no entro en quins són, el programa d'aquesta mostra concurs de dites juvenils, o el programa aquest que lliurarem els premis als ocells de foc, que sí. ja ho explicaré.
0: I bueno, xerrades, i... No, clar, és que veient les programacions que hi han hagut al llarg de totes les edicions, em dona la sensació que es va perfeccionant, es va afinant i es va professionalitzant fins al punt que no sé si han vingut altres entitats o altres ajuntaments d'altres indrets de Catalunya a emmirallar-se una miqueta amb aquest model, que jo ho dic, està completament consolidat. La Festa del Riu ja no només es coneix a Manresa, ja es comença a conèixer a tota la Catalunya central. No sé si també teniu aquest feedback.
3: Sí, de fet hem estat en, per exemple, l'any passat vam estar en la UESCOP, que ens van convidar per presentar com es realitzava la Festa del Riu, com un espai de referència, i hem tingut diverses xerrades. O sigui, i també arribem aquí, s'ha de dir, gràcies també al treball de l'Ateneu, que ha fet el Cercle de Cultura, treballant tot el que és la cultura transformadora, i sobretot... El primer treball que va fer va ser sobre com fer els esdeveniments sostenibles. Llavors, el camp de proves ha estat la Festa del Riu a nivell intern. Llavors, jo crec que amb això podem dir que som...
0: Pioners.
3: Sí, pioners. En quant al sentit d'aquest públic o comunitari, segur.
4: Sí, nosaltres a nivell d'Ateneu Cooperatiu ens estem vinculades amb la resta d'Ateneus Cooperatius que hi ha arreu de Catalunya, que són 14, i és un espai on compartim amb altres ateneus perquè fem activitat doncs, molt similar. I sí que és veritat que quan parles de la Festa del Riu és de les coses en les que pots treure pit, perquè no hi ha tants exemples aquest nivell arreu del territori.
0: Clar, a mi el que m'estranya és que la Festa del Riu ja des de bon inici no s'ha fet mai en diumenge, és a dir, sempre heu apostat per una jornada ben feta i mitja, que podríem dir que és la del divendres, que sí que avui comença més, potser ara ens explicareu això del Rockin' Fest, i que llavors ja a la tarda segueix amb activitats, però condensar-ho tot en una única jornada, no sé si això també és com dir així ens assegurem que sigui un èxit.
1: Bueno, és un repte també. Però jo crec que l'objectiu també ha sigut, no? Va començar una mica com a la mostra d'entitats, que les mostres d'entitats, tot i que s'han de fer i són molt interessants pels projectes, després costava una mica d'ativar el públic, no? O si el fas cada any, al final acaba sent una mica repetitiu. I llavors li vam començar a posar tota la part de cultura transformadora, com per donar-li també aquest moment lúdic, i com també donar-li espai a tots els projectes de cultura transformadora. I clar, després és que el territori, els projectes es van motivant i tothom va dir, doncs nosaltres volem presentar el nostre projecte, i l'altre vol donar els premis, i al final ja ens agrada, perquè és que creiem que és el moment perfecte, i acaba sent, bueno, això, un dia supercomplet. I bueno, també és un desembarc molt gran d'infraestructures que la intentem aprofitar al màxim possible, i bueno, i així cridar més gent.
0: Creieu que així com la Festa del Riu ja és un nom propi, amb identitat pròpia, però creieu que la gent quan pensa en Festa del Riu, en general, no la gent del vostre entorn que ja està familiaritzada amb els conceptes, però ja li ve el cap, és una festa diferent, és una festa de l'economia social i solidària, no? Perquè de vegades és això, abans ho comentàvem amb en Lluís fora càmeres, que el públic familiar, en general, estem assedegats de buscar activitats i plans per fer amb la família, no? Llavors, lloc on veiem que hi ha coses, lloc on ens hi llancem, no? Però clar, què passa? Que de vegades potser el missatge que tu vols transmetre amb l'esdeveniment que estàs fent doncs queda una miqueta això, no? Que la gent no li arriba perquè està per altres coses. No sé si us dona la sensació que sí, que en aquest cas amb la Festa del Riu s'ha aconseguit dir la gent que ve sap perfectament què s'hi trobarà més enllà de les propostes infantils.
2: Bé, si puc respondre allò
0: que
2: cada un respongui el que li sembla. Jo crec que com qualsevol esdeveniment, i sobretot si ja té una tradició, hi ha persones que sí que venen que saben el que és, i altres persones que els mou la curiositat, els mou el boca orella, els mou potser algun dels atractius, però un cop allà tenen una visió o una experiència també de les altres coses. Per exemple, pot haver un públic familiar que digui, no, jo vindré al concert final,
0: el contacontes, el que sigui.
2: Però llavors és l'oportunitat de conèixer d'altres coses, no? Llavors, que hi hagi gent que sàpiga poc o tingui unes nocions difoses de què és ben bé, no ens importa gaire, precisament és una de les parts de donar a conèixer
0: que vingui. És una oportunitat.
2: I llavors també complementant això que deies de, bueno, un sol dia i tal, també els darrers anys ja que també hem fet un esforç i avui sí que comença la Festa del Riu i aquestes activitats que hem començat a explicar, però també tenim unes activitats prèvies que també són festa del riu, no? I llavors comparant a altres, anem a dir, fires, el nostre no és una fira més convencional com a Expo Bages, tampoc dura tants dies.
0: No.
2: És un esforç important amb uns mitjans diferents. Estem contents i aquest format és el que ens va semblant que funciona. Si pensem que ha de canviar perquè la gent ens ho diu, les entitats o les empreses d'economia social i solidària ens ho diuen, doncs ja ho canviarem, sigui de dijous a dissabte o sigui de divendres a diumenge. Però aquest format
0: De moment encaixa i de moment va fantàstic.
2: I per la gent que ve, també.
0: Vale. A veure, tenim que sou Ajuntament, Cases de la Música, Ateneu Cooperatiu, més o menys. Quina és la vostra parcel·la d'incidència dintre de la festa, de cadascú?
4: Com en repartim, no?
0: Sí, com en repartiu?
3: Està molt barrejada. De fet, la festa es dissenya amb tothom i la participació de tothom. No és una suma de...
0: Jo
3: m'encarrego d'això. No, aquí hi ha un grup motor que treballa, aquest grup motor està connectat amb les seves entitats o d'alguna manera representa les entitats, llavors el que fa és traslladar la voluntat o les necessitats de les entitats i es recull. És com funciona l'economia social i solidària,
0: sí, sí, sí. Però hi ha uns àmbits d'expertesa.
3: Evidentment, no? Llavors ja està, ja en temes més especialitzats, no? Com pot ser temes de producció, que ja tenim més experiència que a la música, pues ho treballem nosaltres, però el disseny de la Festa del Riu de principi al final es fa col·lectivament.
4: Però potser el Dani té més al cap la programació cultural, a la vegada la comentem entre totes, no? I ens estàs dient, he pensat en aquest grup i entre totes mirem una mica. Ateneu podria portar més la part més de xerrades, no? A les activitats que tenen més a veure amb donar a conèixer economia social i solidària, i l'Ajuntament està portant el pes organitzatiu de la festa, però també molt aquesta part amb les entitats, no? La mostra d'entitats i la part gastronòmica.
2: Infraestructures, difusió...
0: Clar, infraestructura.
4: Exactament.
2: Però, bueno, tot pas que dona o que vol fer alguna de les parts, tot està socialitzat i
0: evidentment
2: matitzem o tira endavant i no...
0: Doncs va, si us sembla, comencem a fer una miqueta de desgranament de tot plegat. A veure, ara d'aquí una estona comença la Rockin' Fest. Què és la Rockin' Fest? I clar, és que vaig amb el Dani, sí, m'ha dit sí, amb el Dani. Sí, clar, la música, Rockin' Fest, concert, em dona la sensació que aquí...
3: Sí, em toca. El Rockin' Fest és, surt del projecte Rockin', que és un projecte que portem com a Casa de la Música.
0: Uh-huh. De tot Catalunya, eh? Casa de la Música de tot Catalunya.
3: De tot Catalunya, sí, però en aquest cas, que, diguem, la zona que té més desenvolupat aquest projecte fora de Barcelona, és, en aquest cas, és Manresa, és la Catalunya wow. Central. Uh-huh. Aquí estem treballant amb 9 instituts, uh-huh. dels quals 4 són del municipi de Manresa. Uh-huh. Això és així també perquè hi ha hagut una voluntat política de que el projecte caminés cap a aquesta banda. Uh-huh. Nosaltres, el projecte Rockin', el que fem és que la pràctica musical arribi a sigui universal. Llavors, la manera de que sigui universal no és que vingui la gent a nosaltres, sinó nosaltres anar on estan la gent. En aquest cas, anem als instituts, que és un lloc on passa tothom.
0: Des de Cases de la Música,
3: sí.
0: Eh? I aneu?
3: Dutem. Mm-hmm.
0: Mira, ara veiem imatges de l'any passat, del Rockin' Fest l'any passat. Sí.
3: Dutem aquests instituts d'instruments. Tenim, diguem, i el gran repte és com, diguem, normalment la tradició de pedagogia musical es basa un a un. Mm-hmm. Dos sí. a un, són ràtios molt petits. Llavors nosaltres, a l'hora de desenvolupar el projecte, el que vam dir és, si volem que sigui universal, hem de trencar aquest ràtio i trobar una manera de que aquest, o sigui, que un 25 pogués ser-hi.
0: Sí, sí.
3: Llavors, això ho hem aconseguit a través de gamificar l'aprenentatge. Hi ha una part de l'aprenentatge que és molt repetitiu, o sigui, uh-huh. tu al final has de fer una escala o has de repetir uns moviments tota l'estona, que és la part també que frustra d'alguna manera
0: bueno,
3: quan estàs aprenent música, no? Llavors, aquesta part nosaltres utilitzem o programes d'ordinador o hi ha llocs amb cartes, o sigui, hem generat tot un sistema, no?
0: Wow.
3: Que fem aprenentatge musical però sense necessitat d'entrar en el solfeig, o sigui, a través de símbols. Això ho explico de forma molt simplificant.
0: Bueno, sí, clar, el solfeig puguem... són uns anys, clar. Vull dir...
3: Llavors, la idea és que de seguida trobis resultats. Llavors, si tu estàs preparat per només tocar una corda, amb una corda podem fer una cançó. I que tu veus que aquesta cançó sona.
0: Vale, com la del mòbil. No passa res, hem de normalitzar que aquestes coses passen i ja està. Però llavors entenc que vosaltres, prèviament, des de Cases de la Música, a cada institut on aneu, entenc que és una classe, no?
3: Aprofitem la classe de música,
0: vale.
3: Llavors posem d'acord, o sigui, nosaltres anem a l'institut, parlem amb l'institut, ha de tenir voluntat tant el professorat de música com direcció, perquè això remou tot el que són les classes, hem de tenir un espai dedicat, que normalment són dos, perquè també fem combo. Nosaltres el que intentem és que de seguida estiguin tocant junts.
0: Vale.
3: I a part de tot això, el que aprofitem és, diguem, que organitzar un grup, una banda musical, no és només fer música. Uh-huh. Hi ha un logotip, hi ha un univers, hi ha uns estils,
0: clar.
3: S'han de posar d'acord entre ells quines cançons toquen, què fa cadascú...
0: Un mateix grup classe, eh? Dani?
3: Exacte.
0: Un mateix grup classe que el tria a l'institut. I, mira, doncs els de tercer d'ESO, bé...
3: Correcte. Vale. No, bueno, sol ser bé. Si nosaltres una vegada que arribem intentem que passin el màxim de gent possible. Ostres. Sobre el projecte Rockin'.
0: Vale. Sí, i fent la mateixa cançó.
3: Fan diverses cançons.
0: O sigui,
3: quan en l'aprenentatge nosaltres adaptem cançons que són populars, de música moderna, perquè crida l'atenció als alumnes, no? I que vegin que, ostres, aquesta cançó que m'agrada molt, ara la sé tocar, no? O sigui, que és la, diguem, el ganxo, no?
0: Sí, per dir-ho d'alguna forma. Sí.
3: Llavors, el que han de decidir que toquen és quan s'ajunten, no? O sigui, diguem, està l'aprenentatge individual i la part del combo, que és el col·lectiu. Llavors nosaltres posem un professor de reforç que el que fa sobretot no és tant anar cap als alumnes, sinó ensenyar aquesta manera al professor de música o al professor que estiguin allà.
0: Clar.
3: O sigui, la voluntat és que en un temps prudencial sigui autònom, perquè si no és molt costós. O sigui, llavors la manera de que això es pugui expandir és que formi part d'una... O sigui, que els els professors de música tinguin molt a mà i molt enganxat el sistema Rockin'.
0: Uh-huh.
3: I això és el que treballem durant l'any. Llavors, al final d'any fem una exhibició dintre dels instituts.
0: Vale.
3: D'aquests escolleix una banda, que és la que viene al Rocking Fest.
0: Ah, d'acord. O sigui, llavors, està com un concurs per veure qui acabarà actuant a la Festa del Riu en el Rocking Fest.
3: És un tema que ens genera moltes contradiccions, el tema del concurs. També ho he de dir. I sí que és veritat, a nosaltres no ens agrada perquè creiem que la cultura no és competitiva i que... Ja. Però estem en el món que estem i hem d'acceptar certes contradiccions i aquesta és una, no? I a més és un tema que nosaltres també el que... Sí, una de les gràcies que ha fet que funcioni molt el projecte és que ho treballem molt també amb els professors. Uh-huh. Llavors, quan proven coses, sí, quan estem interactuant, llavors, aquesta de que fos modo concurso és una de les peticions que ens fèiem com a repte, com a objectiu, perquè
0: incentiu no? Perquè... Clar. Bueno, i perquè, escolta'm, és de 12 a 13:30, si haguessin de pujar tots a l'escenari del Rocking Fest, potser
3: estaríem tot el dia.
0: Dissabte, saps? Clar. Molt bé. Per tant, d'aquí una estona començarà aquest concert Rocking Fest, que entenc que és obert a tothom, perquè serà al Parc Josep Vidal, que passa que, bueno, és un horari que la gent que treballa de matins doncs no hi podrem ser, però que segur que anirà superbé. Molt bé, llavors, a la tarda, contacontes i una xerrada, veus de Palestina, cultura, terra i resistència. A veure, Laura, que el tema xerrades sí, potser us...
5: Bueno, aquí...
0: I sopar palestí, de fet és temàtica palestina.
5: Exacte,
0: eh?
5: O sigui, és tot un pack que li hem dit la jornada per Palestina. Creiem que l'economia social i solidària no pot estar d'esquena a tot el que està passant a Palestina, i el que està passant a Palestina té a veure amb el que està passant arreu del món. Així que ens volem vincular, volem que tingui presència i és una jornada solidària en Palestina. Constarà d'un contacontes, una activitat més per públic familiar, després una part més de xerrada, conèixer també testimonis que ens puguin estar explicant què està passant allà, i tindrem...
0: Testimonis, eh?
5: Sí, tindrem una persona que és de la comunitat palestina de Catalunya, el Masé, que no me'n recordo, i l'Aritz, que és una persona que fa molts anys que té vincle en Palestina, i també que ens podran doncs compartir més sobre la situació i també com el cooperativisme i l'economia social i solidària està desenvolupant mecanismes de solidaritat, i acabarem amb un sopar palestí. Vull dir que les ganes que tenim també és que sigui un espai molt com de compartir plegades, no? I conèixer també Palestina i aproximar-nos-hi des de la part, des de l'aquesta vessant més cultural i gastronòmica. I també ens servirà per recaptar diners que aniran cap a entitats palestines.
2: Jo voldria afegir una cosa, crec que és una de les parts importants de la festa, i que aquest any es dedica a conèixer parts de la cultura palestina, perquè allò que es diu que el que no coneixes o coneixes poc, l'estimes poc. I, evidentment, en un moment de patiment extraordinari del poble palestí, va semblar que havíem de fer algunes coses, les que hem determinat, no? Llavors, dic que això també és un component estructural de la festa, que, per exemple, l'any passat vam dedicar un espai a tot el tema de la situació del poble gitano, la situació de segregació i tal. I l'any que ve no sé què farem, però algun component de solidaritat amb altres pobles estiguin en altra punta
0: planeta
2: bé. O amb algú més a prop, pues, aquest component hi ha de ser.
0: És a dir, que el divendres a la tarda sempre és un espai doncs, per donar a conèixer, no?, o una cultura oprimida o un estat que interessant.
2: En aquesta tarda tindrem això i les altres coses que has citat.
0: Val, llavors entenc que avui tot el desplegament de paradetes, de vida de la Festa del Riu hi serà, o els paradistes i bla bla bla vindran demà?
5: Ens hem d'esperar demà.
0: Vale. És a dir, vale, d'acord.
1: Avui trobarem un ambient una mica més...
5: Sí, recollit.
1: Més recollit, més...
0: No, ho preparem tot, eh?
1: Sí, no, però l'any passat ja vam començar amb aquest format i va ser superagradable, no? Sí, amb aquesta xerrada sota els arbres, hi havia superbon ambient, hi ha una mica de barra, que de fet aquest any serà per recollir fons per Palestina, una mica de barra, la xerrada, vull dir, es crea un ambient molt agradable i a sobre, no?, com amb la part de de debat i de...
0: Sí, de solidaritat i de consciència.
1: És important.
0: Val, a veure, llavors, continuem amb dissabte, perquè això també és superinteressant. Desconec si fa gaires anys que heu delimitat el Parc Josep Vidal en espais. És a dir, espai música, zona restauració, mostra d'entitats, espai escènic, ludoteca, espai Llera del Riu 1 i espai Llera del Riu 2. No ens quedem curtets, eh? Vull dir, escoltam aquí Porto de lo Alto. Perquè més o menys sabeu quants, quina superfície ocupeu? No, eh?
3: No hem comptat.
0: Vale, vale.
3: Hem comptat.
0: Vale, bueno.
2: No m'atreveixo a dir que és mitja hectàrea, que són 5 metres quadrats segur.
0: Uau, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: El parc és gran i clar, entre l'escenari principal, la situació de les parades, la part de darrere, Llera del Riu, que està, bueno, sí, sí, més a sota, sí, i tal, ja ho contarem, però 5.000 metres quadrats, una hectàrea són 10.000 metres quadrats.
0: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Mitja hectàrea, sí, i llavors que tothom es trobi còmode, perquè no es tracta de... tothom allà apinyat, que es circuli bé, i els arbres...
0: Totalment.
2: També ens ajuden i ens determinen coses dels espais. Hi ha alguns gronjadors del parc infantil que hi ha allà, la font, alguns bancs, llavors...
0: Diàfan completament.
2: Però ens trobem còmodes allà, i una part, darrere de l'escenari, d'aparcar els serveis tècnics, els músics, els no sé què, que també ho necessitem com a punt de logístic, diguem.
1: Sí, aquest any hem intentat treure-li tot el suc a la part de baix, perquè l'any passat ja vam començar a fer algunes coses, els tallers de natura ja es feien allà, però li vam veure molt de potencial. De fet, l'any passat ja hi vam fer una xerrada i va ser superagradable, va ser compatible, no?, amb els concerts i amb les proves de so i així, i aquest any hem intentat treure-li tot el suc i poder fer coses paral·leles a baix i a dalt, no? I a baix potser crear l'espai aquest més dels tallers, més dels debats, de presentació dels projectes a la tarda, mentre a dalt hi ha una mica més l'enrenou.
0: El que seria més poder activitats familiars, sí, el concert, clar, perquè tot plegat, és a dir, el matí de dissabte, de demà, se solapen bastantes coses, que també ho trobo sí, molt interessant, o sigui, la vida està assegurada, no? Però no van de la clica, la cantata que seria més per infants d'escoles i no d'instituts, no?
3: Correcte, que és el projecte, diguem, de primària, de Casa de la Música, dirigit a que tinguin pràctica musical els alumnes de primària.
0: Vale.
3: Llavors aquí és un format cantata. Dir que tant la clica i el rocking,
0: sí,
3: participen les escoles i els instituts de Valdaura,
0: sí,
3: amb el qual nosaltres integrem el barri, o sigui que estem a Manresa, però això passa al barri de Valdaura, i volem que també el barri se senti representat i estigui i participi de la Festa del Riu. Llavors una de les maneres és aquesta.
0: Clar, anar a buscar l'escola del barri.
2: El propi barri, l'associació de veïns, té una paradeta.
0: Tindrà una paradeta, clar, té tot el sentit del món. Val, llavors, anem per l'espai mostra d'entitats, perquè hi ha la gincama familiar per una banda, la mostra d'entitats, el mercat de l'Estraperlo. A veure, aquesta gincama familiar...
1: La gincama, bueno... bàsicament, durant tot el dia, no?, tindrem les parades de les entitats que presenten els seus projectes.
0: Quantes n'hi haurà, Alice? I més o menys quines, què trobarem?
1: Mira, en tenim 20, més de 21, perquè 21 són així més iguals, però després hi ha altres projectes que també venen a presentar i que igual ficaran una carpa i així, perquè no volíem deixar ningú fora.
0: Molt bé.
1: I llavors n'hi ha 21 i després tenim totes les gastronòmiques. Vull dir que en total una trentena.
0: I què hi trobaran? La gent que no hagi vingut mai, què s'hi trobaran?
1: És molt divers els tipus de projectes i entitats que hi trobaran. Hi trobaran tant projectes i entitats així més de solidaritat o més vinculades a associacions d'altres cultures. Hi trobaran projectes més cooperativistes de serveis, no?, com podria ser, no sé, l'Ateneu Cooperatiu mateix, o un l'Arada, o no, cooperatives que
0: som energia o som connexió,
1: exacte,
0: no?
2: El recer
0: i
1: trobaran, doncs, Què més?
0: Bueno, per exemple, més en àmbit d'artesania?
1: En l'àmbit d'artesania aquest any incorporem també la Simbiosi, no? Que és aquesta botiga que també té un component d'economia social perquè s'han ajuntat diferents artesanes.
5: Igual bueno, complementa també el mercat d'Estraperlo, no?, que es farà a la tarda. O sigui que dintre del marc de l'economia social i solidària hi ha iniciatives més formals, més soc una cooperativa, però també hi ha iniciatives més informals, més d'economies comunitàries, i es poden veure més representades doncs, podent sota el paraigües de l'ecoxarxa del Bages amb aquesta part del mercat d'Estraperlo.
0: Sí. Vale. I mentre aquestes entitats estiguin allà col·locades i tal, hi haurà una gincama familiar, bueno, que aquí veig de 11 a 8 del vespre, eh? Sí. És a dir,
2: en què
0: consistirà?
1: La gincama dura tot el dia i bàsicament es tracta d'incentivar que les famílies vagin passant per les parades i vagin coneixent els projectes. Llavors hi haurà jocs repartits entre tota la mostra i després de fer el joc tindràs accés a la pregunta de cada entitat i contestant la pregunta de cada entitat participes en el sorteig dels premis de la gincama i finalment a última hora a la tarda donarem els premis, que aquest any són vales per comprar a través de l'ecoxarxa. Per tant són vales amb hores.
0: Sí.
1: Ara si vols ho expliquem una mica
0: més. Una mica, sí.
1: I els donarem a última hora amb totes les famílies que hi hagin participat, ho sortejarem.
0: Alguna de les preguntes, un exemple de pregunta que pot fer on...
1: Són preguntes molt simples i que han de servir una mica per conèixer els projectes, no? Doncs no sé, penso amb la de Supercop, em sembla que és senzillament on està Supercop.
0: D'acord.
1: Doncs al mercat.
0: Home, ja dones la resposta al Guis. Ja estàs aquí. Home.
1: La canviarem.
2: Això era el comodí.
0: No, està situat.
2: Era el comodí de l'elit.
0: Exacte, el comodí de l'elit. Vale, d'acord. Llavors, si vols, sí, expliquem una miqueta això. No sé si des de l'ecoxarxa també tindran parada i explicaran.
1: Sí, des de l'ecoxarxa tenen tant parada per explicar què és l'ecoxarxa com que tenen tot el mercat de l'Estraperlo, que són això, persones que integren l'ecoxarxa i que fan intercanvi de...
0: Que són els que tenen el punt d'intercanvi.
1: Exacte,
0: entenc, no?
1: Exacte. Llavors, la Festa del Riu també serveix molt per donar a conèixer tant l'ecoxarxa com l'hora, que és la moneda d'intercanvi que tenen entre totes les persones i botigues que integren l'ecoxarxa. I que bàsicament els serveix per poder fer intercanvis sense haver d'utilitzar l'euro, no?
0: Posem un exemple que sigui pràctic, perquè això és molt trencador i a vegades pot explotar el cap, no? Per exemple, si jo em dedico a fer truites de patates i tu, una cosa molt fàcil, jo què sé, a fer braçalets, i jo li vull regalar un braçalet al meu fill, et dic, escolta'm, un braçalet d'aquests, quantes hores t'hi has estat? Jo fent la truita de patates m'hi estic tantes hores, mitja truita de patates...
1: Exacte, i ho intercanviem, o jo puc en la mateixa Festa del Riu o en el punt d'intercanvi que obren cada dimarts i que és el punt d'intercanvi que tenen de l'ecoxarxa,
0: vendre les...
1: Sí.
0: Al carrer Sant Miquel.
1: Vendre una pulsera, això, per 3 hores i aquest, si en venc una, això em queda en el meu saquet i jo amb aquestes 3 hores després puc anar a comprar tant tots els objectes com qualsevol dels serveis, perquè també hi ha molts serveis a dins de l'ecoxarxa.
0: I tothom hi pot accedir a l'ecoxarxa o has de produir alguna cosa?
1: Has d'oferir alguna cosa, el que passa que poden ser molt diverses, des de ajudo a pujar bosses de la compra o t'acompanyo a fer qualsevol servei o fer bricolatges o et deixo una serradora.
0: D'acord, que interessant. I va guanyant adeptes?
2: Sí,
5: també fins i tot botigues de... convencionals, botigues de Manresa, que també s'estan sumant el que puguis també convencionals, o sigui el Supercop també ara ja pots comprar en hores o hi ha altres botigues que també pots fer.
1: I de fet llavors moltes de les parades de la Festa del Riu hi pots comprar en hores, no? funciona molt en hores i ens serveix tant com per visualitzar-ho com perquè això més gent se'n faci.
0: I com ho sap? O sigui, i jo puc dir, sí, jo tinc un saquet amb 4 hores, però dic una mentida? És a dir, com tens algun objecte o alguna cosa que se
1: tenen,
0: sàpiga?
1: Hi ha una app,
0: una aplicació.
1: Una aplicació, vale. On tu tens el teu usuari, tens les hores que has anat fent i que vas gastant, i allà es fan tots els intercanvis, diguem.
0: Val, perfecte. Llavors, Espai Llera del Riu 1. Que hi ha molts tallers, és que és molt familiar, realment és molt obert a la família i tot molt pensat. Suposo que això està fet expressament, no?
5: Sí.
0: Perquè sent un dissabte,
5: sí.
0: on deixes la canalla. Molt bé. Taller de manualitats, animals de riu, anellament científic d'ocells, insectes al Parc del Cardener i els peixos de Manresa. Tots tallers que començaran a la mateixa hora, més o menys.
5: Exacte.
0: Però que suposo que hi aniran havent sessions.
5: Exacte, que pots anar d'un taller a un altre, no és que en triaràs només un i no en pots fer cap altre, sinó que pots anar fent tastets.
0: I llavors les xerrades, no sé si voleu destacar-ne alguna, perquè tinc una pregunta per fer-vos que pot generar bullici, o sigui que si voleu destacar algun dels...
2: Bueno, hi ha una que és... Bueno, totes són importants, però una que per mi és significativa, que és aquesta xerrada que es farà de l'experiència d'habitatge cooperatiu de la Bertrana. Això és important.
0: A 2:15
2: de la tarda. És important per la matèria que tracta i de l'experiència, i és important per dir que l'economia social i solidària es pot fer un munt de coses diferents, que no està focalitzada en no sé què i per petit d'artesania.
0: Clar, és que...
2: I és una de les experiències exitoses de la ciutat. I una altra cosa que no és xerrada, però jo crec que també és molt positiu, és aquest lliurament
0: de l'ocell de foc,
2: de l'ocell de foc, de gent que jove que s'ha compromès no amb el tema musical, sinó amb d'altres, o bueno, potser algun també és musical, no sé, i això sí, és important. Bueno, i...
5: Sí, les xerrades al matí hem fet més propostes organitzades i pensades per nosaltres, no?, en aquest grup motor, que tenen a veure, doncs, amb sortir de Spotify i d'Instagram, és possible, i podrem donar a conèixer alternatives, però també sobre les xarxes socials i la batalla cultural, si és un espai on intentar donar a conèixer altres discursos per fer front al discurs d'odi, que és el que està proliferant allà. Això al matí. A la tarda són xerrades que són més proposades des de les mateixes entitats per donar a conèixer coses que estan fent, coses que estan passant. El Banc de Recursos Mancomunats que està promovent a la Comunalitat de Manresa, les que ha destacat a Lluís, i també un taller de dol, un taller vivencial sobre el dol que organitza RACE. O sigui, aquest espai l'hem obert a que les siguin les entitats les que proposen.
0: I ara el que generarà bullici o no, jo a vegades també intento ser una mica l'advocada del diable. És veritat que som una societat que no parem de jutjar i que posem etiquetes i estigmatitzem a Porta de lo Alto, no? Llavors, creieu que és una fira estigmatitzada, és a dir, amb totes les propostes, amb, no, que té com una mirada més trencadora de l'statu quo, tothom creieu que s'hi sent interpel·lat? És el vostre objectiu que tothom s'hi senti interpel·lat si es vol canviar la societat?
3: Nosaltres, l'objectiu principal és donar a conèixer una alternativa. Si nosaltres partim d'una economia que posa per davant les persones i el territori, i nosaltres el que fem a la Festa del Riu és, en els diferents àmbits, dir que això és possible, és viable i funciona. I que hi ha un altre model i una altra manera de fer les coses.
0: S'hi atreveix, no, no sé si...
5: Sí.
0: Atreveix poca gent per això. És a dir, la gent que vol o que entén l'èxit com a, no, a fer-se ric, difícilment, no? Jo vull tenir un negoci reeixit per no haver-me de preocupar i, no? És a dir, de vegades són conceptes que xoquen potser pel desconeixement que es té de com funciona, que una cosa no...
5: Jo crec que potser sí, és que no ho havia pensat mai des d'aquí, però potser sí que un objectiu és desestigmatitzar en el sentit de normalitzar, de no cal que siguis algú molt...
0: Molt hippie,
5: molt
0: no?
5: Hippie. Exacte, no gosava dir-ho.
0: No, encara hi ha aquest punt no, perquè parlem-ne, a mi m'agrada aquest concepte, no?, de dir no cal que siguis una mare que fa tribu, que dona el pit fins que el nen té 3 anys o que decideix deixar de treballar per fer el seu negoci de cosir bosses de roba, per voler, no? per sentir-te còmode dins aquest món i per sentir que tens un espai, no? Uh-huh. Jo crec que aquesta barrera encara s'ha de trencar. No sé com ho veieu vosaltres, que esteu més dintre de...
2: Bueno, jo crec que trencar, fer un toc d'atenció o exposar coses que són diferents sí que és l'objectiu. I no passa res. I a més, encaixa o respecta que hi hagin d'altres coses. I d'altres coses que poden tenir també elements positius, no? Llavors, l'extensió de l'economia social i solidària és més gran del que pot semblar. És un iceberg. De fet, nosaltres no tenim una intenció brutal de que tota l'economia social i solidària que hi ha a la Catalunya Central al Bages estigui a la festa del riu, sinó que hi haguin coses i coses diferents, perquè si no hauríem de dir-li a molta altra gent, escolta, que has de venir i tal. No, és també una mica en funció dels que venen, dels que poden venir, en aquell moment els hi va bé i tal, però és molt més extensa. El nombre per dir algo de cooperatives del nostre territori és molt ampli. El nombre d'entitats que sense ser aquesta fórmula jurídica o sense cap fórmula jurídica estan dintre d'aquest àmbit també és molt, molt ampli, no? I bueno, si ho hem d'anar ampliant, ho ampliarem molt a poc a poc, no? I llavors dir una cosa més, potser més general, que no és solament la festa del riu o l'economia social i solidària del Bages, està influint molt més del que nosaltres a lo millor podem apreciar. Tot aquest discurs de la responsabilitat social corporativa, grans empreses o mitjanes i tal, es posen les piles, perquè l'altre extrem, que és l'economia salvatge, ja no diré l'economia de guerra, però altres pràctiques monopolistes, existeix, igual que existeix l'economia social i solidària. Llavors, té sentit propi i té sentit per influir en el conjunt de l'economia global. I, per exemple, encara que no es pugui dir o que es pugui dir plenament que ho són, el nombre d'entitats, fundacions, associacions, no sé què, molt divers que hi ha, o empreses convencionals que es miren coses o intenten tenir certificats de responsabilitat social cooperativa, corporativa, és molt important. Per tant, una cosa és el que ets i una altra cosa que estàs influint i s'està influint. Uh-huh. I molts conductes de consumidors també tenen en compte certes coses.
0: És molt interessant.
5: Sí, jo anava afegint aquest sentit els exemples, per exemple, els grups de consum. Temps enrere, existeixen els grups de consum agroecològic, famílies que s'organitzen per comprar l'agroalimentació de proximitat ecològica. I al final érem, igual cada 30 unitats de convivència ja formàvem un grup de consum. Arrel d'aquesta experiència, a dia d'avui podem tenir un supermercat cooperatiu amb 700 persones sòcies, ja no sé, en el seu moment, ara no sé exactament quantes, amb la qual es fa com un salt d'escala. Potser aquesta gent, que inicialment era una gent més convençuda ideològicament, quan fem aquest salt d'escala amb un supercop ja podem ampliar molt més el públic a qui ens adrecem i a qui estem donant resposta, no? Uh-huh. Llavors, una mica, l'economia social i solidària el que vol també és això, aquest anar ampliant i poder arribar a més capes de la societat.
2: Uh-huh. O aquesta experiència del RACE, que és molt àmplia.
0: RACE, aquesta cooperativa...
2: Que la primera o segona despesa més gran que pot tenir una persona, família, que és l'habitatge i morir-se, està coberta per una assegurança comunal, cooperativa, com li dius. Llavors, és a dir, aquest tipus d'economia pot abastar qualsevol àmbit, i el problema a vegades és que competències interessades del mercat també fan la seva feina perquè no prosperin.
0: Bueno, això és el que deia, no? Hi ha interessat, no?, que el missatge cap a l'economia social i solidària fos estigmatitzar-la molt, no? Vull dir, per la supervivència de l'altre model econòmic. No sé si volies dir alguna
2: cosa. Nosaltres és mostrar-ho i normalitzar-ho.
1: Sí, sobretot la intenció aquesta, no? Creiem que realment hi ha moltes més propostes de lo que la gent coneix, no? perquè costa, i llavors és el lloc per donar-les a conèixer i perquè la gent faci una reflexió i digui: ostres, doncs igual m'interessa participar d'aquest projecte, igual m'interessa anar a comprar aquest supermercat abans que anar a comprar aquí a un altre lloc. I
0: I que de fet ara penso, jo què sé, Abacus, Consum, ells ho diuen, que són cooperativa, no? Poder també, no? Grans exemples, però que són grans, però com a mínim la paraula, no? Que vagi com calant, és important.
5: Sí, en això hi ha experiències doncs més grans, més petites, sí. No? I que també forma part d'aquesta diversitat de propostes que hi ha sota l'economia social i solidària.
0: Uh-huh. I ja per anar tancant, una de les cireretes del pastís també, i que sempre hi ha el concert final, no? Els caps de cartell, qui són? L'any passat van ser Ginestar, aquest any són el Poni Pissador amb el poni menut, no?
3: No, és el Poni Pissador
0: tal qual. Clar, acaben de treure disco. Jo volia demanar-te, quan els contacteu perquè vinguin, s'hi posen bé, en el sentit de dir: ostres, és per una bona causa? Us costa convèncer-los perquè vinguin?
3: No.
0: En general, els artistes, eh?
3: No, en general, també busquem un perfil d'artista, perquè és tan important el com...
0: Sí, com el què.
3: Sí. Llavors, normalment tots els que han passat, els artistes que han passat, tenen aquesta sensibilitat cap a l'economia social i solidària, llavors és relativament fàcil. Uh-huh. El gran hàndicap són els horaris, clar, que han de provar al migdia, amb la calor que fa.
0: Correcte.
3: És un tema que no acabem de tenir resolt, però que és així, llavors nosaltres el que fem és avisar-los el més aviat possible quan parlem, comencem a parlar amb ells, de dir: escolta, tingueu en compte que les proves de so seran a aquestes hores, que fa calor i tal, però tothom s'hi posa bé, sí.
0: Doncs, escolteu, ja t'alliberem, Dani, perquè puguis anar a veure la Rocking Fest com va. Farà sol, però allà

0: Que vagi bé.
1: Passeu, passeu.
2: Bon dia, família. Una setmana més parlant de cinema i una setmana més en el meu personal projecte de convertir aquest cotxe en el cotxe més famós de la Catalunya Central. Llavors, tornem a parlar de cinema. De què parlarem? Com que s'ha estrenat la nova pel·li de Star Wars, havent absolut de Mandalorian, la sèrie de Mandalorian que arriba als cinemes en forma de llargmetratge, fem una mica de recopilació de en quin moment està Star Wars, fem una mica de recomanacions perquè enmig de tanta producció, de tantes coses que es fan, anem a trobar una mica, doncs, quines mereixen una mica la pena. Primer fem una mica de crítica de la pel·lícula, ja que s'ha estrenat The Mandalorian en Grogu, el Baby Yoda, parteix doncs, del final de la tercera temporada, però no té res a veure amb tot el que hem vist de la sèrie a nivell de linealitat, pràcticament. No fa falta haver vist les tres temporades. I a mi el que em feia por és que ens trobéssim doncs, davant d'una pel·li que doni peu a una nova trilogia de Mandalorian, que doni peu a la quarta temporada, és a dir, que no torni a ser doncs, com un projecte que t'obliga a haver vist la resta de projectes, sinó la veritat és que estem davant d'una pel·lícula clàssica, d'aventures clàssica, autoconclusiva, de principi a fi, que simplement és com un episodi més del Mandalorian, d'aquest caça recompenses, una aventura més, una missió més, simplement al llarg de dues hores i quart. Llavors, la peli no és res de l'altre món, però està guai, és a dir, no és a ser doncs, un episodi televisiu i en aquest sentit no és la cosa més espectacular i no és la pel·li més espectacular de Star Wars, i em sembla que a nivell d'espectacularitat, d'event total de l'any, li pot faltar una mica de carn, però igualment em sembla una pel·li doncs, sense cap mena de mala fe. En aquest sentit és una pel·li senzilleta, però en cap mena de pretensió de voler ser la gran pel·li de Star Wars, i llavors jo crec que sense cap mena de maldat, igual com tota la sèrie de Mandalorian, em sembla que igualment és una pel·li que està bé, que t'ho passes bé, que és molt divertideta. Llavors, recomanacions de Star Wars. Ja deixant de banda totes les trilogies que ja sabem que són molt deslineals, que les originals no són episodi 1, 2 i 3, sinó que són 4, 5 i 6, i en la trilogia original ja deixeu entendre com que Star Wars tant podia anar cap a la cosa més familiar, més infantil, que es passava molt amb l'últim episodi, l'episodi 6, com també una cosa sòbria i una cosa fosca. I a mi em sembla que hi ha parts de Star Wars que han aconseguit ser doncs, molt familiars, molt infantils, i que han funcionat tremendament, i ara vaig amb elles, i per altres, quan ja et fas més gran, el que més interessa de Star Wars és com a través de tot el món creat ideat per George Lucas com ha aconseguit endinsar-se cap a la cosa més fosca, més sòbria, cap als cantons més polítics, cap als suburbis, cap a la cosa cyberpunk. Llavors, a nivell d'animació i de coses més familiars, a mi em sembla que la sèrie de Clone Wars, que és la primera sèrie que es fa a través de les pel·lícules, és una sèrie que comença amb una cosa més infantil, amb la que jo he crescut, i em sembla que créixer amb Clone Wars està molt bé, perquè vas creixent, i a mesura que vas creixent i jo he crescut amb Clone Wars, la sèrie va creixent amb tu. És una sèrie, doncs, que pot començar més infantil i a mesura que es va acostant doncs, cap a l'episodi tercer, l'últim de les preqüeles, que em sembla el millor de tots, ara hi aniré, la sèrie també va creixent i es va fent adulta, es va fent fosc, es va fent crepuscular. I aprofito doncs, per recomanar l'episodi tercer, la venjança del Sith, que és una pel·lícula fosca, crepuscular, una tragèdia shakespeariana, salvant totalment les distàncies perquè no s'ha de ser pur espectacle, però em sembla que en aquest sentit està molt, molt, molt bé. A nivell d'animació, jo m'he desconnectat molt d'altres sèries com Rebel, Resistance, fins i tot a Tales of the Jedi, que tenia un punt similar a Clone Wars, però el que sí que em sembla super reivindicable, molt ambiciós, és Star Wars Visions, que és sèrie d'animació japonesa, però cada capítol és d'una animació diferent i és independent a la resta de capítols. A partir d'aquí doncs, es pot anar veient aquest sí, aquell no. És un joc molt similar doncs, amb el de Love, Death and Robots, que és una altra sèrie d'animació que és el mateix estil, i em sembla que hi ha capítols amb una animació xulíssima, xulíssima. I llavors ja, a nivell de fora de l'animació, agafant la pura ficció amb actors, a mi em sembla que les millors sèries de totes són Andor i The Mandalorian, que demostren doncs, que el millor que es pot fer amb Star Wars és fugir al màxim de les històries originals i a partir d'aquí explorar els mons que es proposen. I Mandalorian funciona molt perquè és una sèrie western, de samurais, que cada té un punt de pirata, que cada capítol és una aventura diferent, totalment clàssica, i Andor, en canvi, és una història fosca, també sòbria, molt elegant, densa, política, i em sembla que està super, super, super bé. Altres sèries, doncs, com Ahsoka, com Obi-Wan, la que es va fer de Boba Fett, sí que em sembla que estan bé, entretingudes, però que fallen bastant. I a mi em sembla que l'èxit, com dic, d'aquestes és acabar explorant de maneres molt diferents el món original proposat. I, de fet, la sèrie d'Andor ve de la pel·lícula de Rogue One, que em sembla un altre tros de pel·lícula descomunal que acaba sent, doncs, la història que porta a la pel·li original, l'episodi 4 de Star Wars. Per tant, a mi em sembla que a nivell de pel·lícules les que millor funcionen són l'última de les preqüeles, que és aquesta tragèdia shakespeariana

0: canadiense que suministra las pizarras. Y mientras, es el asunto que ha viralizado las redes entre los que compartieron el momento y los que esperan que suene en su clase.
1: Tiene su gracia. Nos marchamos esta noche, todo el análisis del día con Aymar. Las noticias del fin de semana las cuenta aquí en la SER Almudena Lopesino. Y nosotros estamos de vuelta ya el lunes desde las 2 en Canarias en Hora 14. Adiós.
2: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
3: Radio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
4: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
5: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
7: A vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
8: A la parella de tu?
9: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
11: Gràcies per tant.
12: Si tienes tarjeta El Corte Inglés, tienes un tesoro.
13: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
12: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
13: ¡Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés!
12: Hasta el 3 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
14: Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
15: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
16: valorado
15: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
17: Y otra.
16: Valorado.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
19: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
20: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
21: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
22: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
23: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: En estos 20 años de Obramat, hemos ampliado nuestra gama a más de 20.000 productos, acompañado la evolución del sector hacia soluciones más eficientes, lanzado nuestra compra online. Pero si algo hemos hecho estos 20 años, ha sido acompañar a los profesionales día tras día, facilitando su trabajo y mirando al futuro juntos. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
8: Què tal? Bona tarda, divendres a tothom. Sigueu molt benvinguts al Llapis de Memòria. I bé, els que fa temps que ens seguiu ja esteu al corrent que si avui és divendres i estem al Llapis de Memòria, això vol dir que ja ho tenim tot a punt per rebobinar els millors moments d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons del llibreter Eric Del Arco, també de la cineasta Arantxa Echevarria, de l'uròleg Francesc Vigués i de la guionista Júlia Cot, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum.
17: Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más.
24: A SER Catalunya i la cadena SER.
17: Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar.
24: Rebobinem el Llapis de Memòria.
17: Pues tu ropa huele a leña de otro hogar.
24: Amb Jordi Manau.
17: Tómame.
8: La Júlia Cot, com diu ella mateixa, no és humorista, sinó una professional de l'humor. I, de fet, raó no li falta perquè l'avalen gairebé 20 anys de trajectòria com a guionista de comèdia amb programes tan potents com el Polònia o els Late Nights de l'Andreu Bonafuente amb el Terrat. I, precisament, aquesta cançó que està sonant ara mateix, el Tómame o déjame, de Mocedades, la connecta amb el Bonafuente i el Terrat, però no de l'època en què hi treballava, sinó quan, de petita, veient TV3, es va topar amb el primer programa presentat per l'Andreu, el Sense Títol, i es va dir: «Uau, jo de gran vull escriure acudits per aquest senyor». Així que ja veieu, somni complert per la Júlia Cot, bravo Júlia, que a continuació ens dona més detalls de tot plegat.
17: Tómame.
8: Encetem el Llapis de Memòria de la Júlia Cot amb Tómame o déjame, que és un tema compost per Juan Carlos Calderón, interpretat per Mocedades, que es va publicar l'any 1974. La cançó tracta d'una persona que ha descobert que la seva parella li és infidel perquè, entre altres indicis, huele a leña.
25: Huele a leña de otro hogar. Clar. Aquesta potser va ser la primera metàfora que vaig entendre. De... Ah, l'està enganyant!
8: Sí, ell la que s'arrurà la porçal.
25: Exacte.
8: I en tot cas, la persona que canta, el banyut o banyuda, el que li diu és: o aquí tots som monògams...
25: Monògams?
8: Monògams. O fots el camp de casa.
25: Exacte.
8: I què fa aquesta joia del karaoke entre les cançons del teu Llapis de Memòria, Júlia?
25: Bé, com ja t'he dit, sóc una senyora gran, però no em correspon a l'edat, però és que més enllà de la cançó que m'agrada, però no és pel significat o pel que digui la lletra, sinó perquè aquesta cançó estava en un disc que es deia El Terrat ja canta, que era un disc que va treure la productora d'Andreu Bonafuente a l'Alterrat, per allà, em sembla que era el 96, i eren cançons que havien fet precisament a la ràdio, quan estaven aquí a la SER, en el seu programa, i aquesta la cantaven l'Oriol Grau i l'Andreu Bonafuente, que feien com de cantants italians, que es deien, em sembla, Ronco en Asso, i jo recordo que jo era molt fan d'Alterrat, i escoltar aquest disc, i aquesta em feia molta gràcia, entre altres coses, perquè aquí, ja t'ho dic, és quan vaig entendre de: ostres, he pillat això, el que vol dir, jo hauria tenir uns 10 o 11 anys, i jo era molt fan del Terrat. De fet, pel Sense Títol i tot això va ser pels que em vaig voler dedicar a l'humor, no? A partir de quan em preguntaven: tu què vols ser de gran? Jo deia: jo vull fer coses divertides amb l'Andreu Buenafuente, que no sabia ni que existia l'ofici de guionista, i jo deia: jo vull treballar amb aquest senyor i pensar coses divertides per la tele. I aquesta cançó sempre la tinc molt associada a aquell disc, a aquell descobrir això de, ostres, la professió, l'humor, de saber que jo em volia dedicar a allò. I mira, m'ha quedat associat, no sé per què, a Mocedades,
8: entre altres coses. I aquí tenim a Mocedades.
25: Exacte, però és que és maco, aquest tema.
8: És xula, eh?
25: Home, és un drama, un dramón.
8: Que entenc que tu el Terrat per això el descobreixes a la tele o a la ràdio, perquè quan feien el programa aquí, tu estaves a l'Insti o al col·le.
25: No, a l'Insti... No, jo el Terrat el descobreixo amb el Sense Títol 2. Això ho he explicat mil vegades, amb un programa del Sense Títol 2 de la Castanyada, que vam fer el dia de la Castanyada, en què l'Andreu Bonafuente anava al Zoo de Barcelona i feia una entrevista al Floquet de Neu.
8: Ah, molt bé.
25: I aleshores ell li feia una entrevista a través del vidre, tot encorbatat, i li preguntava al Floquet de Neu sobre política internacional, sobre economia, i evidentment doncs, el Floquet de Neu no responia, i aleshores l'Andreu es posava com una mica violent, d'escolti senyor, això és una falta de respecte, vostè m'ha citat aquí, i jo allà em vaig prendre d'allò de... Ai, què és això tan divertit? Jo vull fer això. No sé què fa aquest senyor, però jo vull estar amb ell i fer coses divertides per aquest programa que m'atrapa. I a partir d'aquí doncs, vaig descobrir que abans havien estat a la ràdio, van publicar aquest disc, que no sé si ja... Jo crec que ja estaven a la tele, perquè jo de la ràdio sola no els coneixia. I a partir d'aquí va sorgir tot a la guspira.
8: Tu et vas convertir en una grupi del Buenafuente.
25: Sí, sí, també ho he dit altres vegades. Jo el portava, com qui duia els Backstreet Boys, jo portava a la carpeta.
8: Buenafuente a la carpeta.
25: Sí, quan sortien en allò d'aquell suplement de lectures del Tot i Més, que sobre l'Star System sí, català, sí. Doncs quan jo la retallava, perquè clar, l'Andreu no sortia allà, no hi havia internet, jo no podia treure fotos més enllà de les del Tot i Més o les del diari quan anunciaven el programa. I aleshores doncs, jo la retallava i me les enganxava i he sortit prou bé, no et pensis.
8: Sí, però encara. En aquella època a l'escola, no, què et deien els companys? Perquè, clar, una anava amb el Michael Jackson, l'altra amb el Luke Perry.
25: Exacte, sí. No, bé, suposo que no? es va tolerar bé la... Bueno, doncs mira, escolta, millor això que no que sigui una bulli, no? Vull dir, no, jo... Bé, jo tenia una relació molt, molt sana amb els meus ídols i amb la gent del voltant. No es va posar mai amb mi, per això. I si s'hi van posar, jo no ho vaig saber.
8: Mira, això sempre està bé.
25: Exacte.
8: I els professors, quan tu els deies, mira, jo de gran em vull dedicar a fer riure, quina cara posaven?
25: T'he de dir que es sorprenien bastant, perquè jo treia bones notes, era molt bon estudiant, i aleshores suposo que quan els professors pregunten què vols fer, doncs esperen que facis alguna cosa de profit, tipus una enginyeria o medicina. I els primers disgustos van venir quan els deia que jo volia... No, jo lletres. Jo vull escriure, jo números no aprovo, perquè m'ho memoritzo, però no estic entenent res del que estic reproduint aquí en aquesta operació. I aleshores em deia, home, però potser una filologia, alguna cosa... I jo, no, què he d'estudiar per fer això, per escriure per la tele? I aquí vaig tenir una tutora a quart d'ESO, a primer de batxillerat, que em va dir, mira, jo tinc un cosí que treballa a la ràdio, em sembla que estava amb els problemes domèstics del Manuel Fuentes, per què no quedeu un dia i ell t'expliqui? I va ser allà quan em va dir, doncs mira, jo sóc guionista. Ah, guionista, es diu això.
8: Un tal Oriol de Balanzó, no?
25: Un tal Oriol de Balanzó, correcte, que ara està a la competència. I a partir d'aquí, doncs, anar xerrant i veure això, i què vas estudiar? Doncs mira, hi ha aquesta carrera que era relativament nova, comunicació audiovisual. I a partir d'allà, anar fent les assignatures de guió, anar estudiant, fent les pràctiques, quan a l'últim curs em va oferir, de dir, escolta, jo vull fer les pràctiques al Terrat. De veritat, prometo no fer la grupi, em comportaré, i a veure si allà hi puc entrar. I sí, allà hi vaig entrar de becària i fins que vaig arribar a Buenafuente, vaig estar-hi molts anys, també, abans d'estar a Polònia.
8: L'Andreu sap que això que ha ocupat la teva carpeta...
25: Jo no li he dit. Vull dir, vam tenir una durant molts anys una bona relació. Jo era coordinadora de guió del programa de Buenafuente a l'època de la Sexta, i jo no li vaig dir mai, no el volia espantar, hauria sigut molt estrany, però suposo que li deu haver. Vull dir, hi ha molta gent que ho sap, jo no me n'amago. I si me'l tornés a trobar, de fet, si Déu vol, farà un cameo a l'apartament Amades, ja que és el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable. Doncs, vull dir, jo li diria, no passa res, però no sé si ho sap.
8: En fi, ara la Júlia ens relatava com aquella nena que somiava amb treballar al Terrat escrivint acudits per l'Andreu Buenafuente, doncs va acabar al Terrat escrivint acudits, entre d'altres, per l'Andreu Buenafuente.

0: Grace Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al terrat?
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí. Sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers,
0: sí,
1: Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques perquè Homo Zapping el van cancel·lar a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: Els del sofà, no?
1: Sí,
0: anaven
1: del Raúl Fimes. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta amb el Joaquín Reyes i el Raúl Fimes. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què, doncs això s'ha d'escriure. O els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu,
0: sí,
1: els hi
0: pongos,
1: pots fer el pregó.
0: Tu t'ocupaves, sí, dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses, i allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any. I aleshores, un estiu, que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que, escolta, dic, jo em quedo sense vacances, dic, m'és igual, dic, però puc anar allà a l'estiu? Perquè, clar, els guionistes de Buenafuente marxaven també de vacances. Mm-hmm. Dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo. I aleshores vaig anar allà aquell estiu, i al setembre, quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà. I aleshores vaig anar el programa i vaig acabar coordinant-lo,
0: que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió, tranquil·leta no estaves.
1: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 20 anys, 21, no, 20, havia acabat 21, 22 anys i, bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu, prenent decisions i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la ruïna dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir, que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no sé, l'associo això també, aquesta plenitud professional, a aquesta alegria.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara ha arribat el torn del doctor Francesc Vigués, cap del Servei d'Urologia de l'Hospital de Bellvitge i tota una eminència mundial en el camp de la cirurgia robòtica. O sigui, parlant clar i català, el Francesc és un supercrac en això d'operar amb l'ajuda d'un robot. Una tècnica que va començar a exercir l'any 2009, que també és l'època en què, en part gràcies al Barça de Guardiola, teníem la cançó que està sonant, el Viva la Vida de Coldplay, pràcticament fins a la sopa.

0: Coldplay sonant a Llapis de Memòria del cap de servei d'urologia de l'Hospital de Bellvitge i també de Viladecans, el doctor Francesc Vigués, que és una cançó que molts, si tanquem els ulls mentre sona, doncs podem veure aquelles mítiques rotllanes del Barça amb els títols al centre. Ara bé, Francesc, si tu tanques els ulls mentre sona Viva la Vida, quins records et venen al cap?
1: Em ve el record d'una època molt concreta, una època en què en el meu servei, després de, diríem, no lluites, però sí que per poder fer tècniques noves i havíem de trencar estructures, ja no recordo quin any exactament era, però hi havia, quan vaig entrar al servei, una estructura molt tancada, tenies persones amb molta experiència quirúrgica, però amb poca capacitat d'entendre que es podia millorar i que es podrien fer coses noves, no? I aquest any, aquesta cançó em porta a l'època en què estàvem començant. Ens havíem facilitat l'opció de poder començar a fer tècniques que aportaven un avantatge important en els pacients, com tota la cirurgia laparoscòpica i pocs mesos després la cirurgia robòtica.
0: Si tu recordes el dia que va arribar el primer robot.
1: Sí. Sí, sí, va arribar el primer robot i també recordo que no sabia per què servia. Vull dir, havíem vist molta, l'havíem provat, evidentment, havíem vist molta bibliografia americana, però deien, pensàvem, això realment ens servirà per millorar la qualitat de vida o l'evolució dels dies després de la cirurgia dels malalts. Evidentment, d'entrada ho veus...
0: Els dubtes.
1: Amb dubtes, sí, sí.
0: Que imagino que en aquests últims 15-17 anys ha evolucionat moltíssim el robot, també. Com ens l'hem d'imaginar, el bitxo?
1: El robot te l'has d'imaginar, de fet, és com una grua. És una grua.
0: Una grua?
1: Una grua que no fa res per ella mateixa, sinó que el cirurgià, que està en una consola al costat, amb una espècie de joysticks, pot moure els quatre braços que té aquell instrument.
0: Una grua amb quatre braços?
1: Amb quatre braços, exacte. Això vol dir que el cirurgià té mou un dels braços, és la càmera que li permet estar en tres dimensions com si estigués a dintre del cos del malalt i, a més, té tres mans, perquè té dos instruments per moure amb una mà i un altre instrument per moure amb una altra. Evidentment, no tot alhora.
0: El pots esborrallar, el pacient.
1: No, però sí que pots controlar exactament on tu vols veure, la distància a la que vols veure els teixits, a sobre ho veus en tres dimensions, i a sobre tens el control de tres instruments diferents. I això fa que facilita molt les cirurgies, sobretot les més complexes.
0: Eh? O sigui, que pel que dius, que més ara ens comentaves que no fa res per ell sol, el robot seria com el cotxe de la Fórmula 1 i tu ets el pilot, el cirurgià.
1: Vindria a ser això, però a part d'això hi ha una altra cosa, que és que al costat del robot i en contacte amb el malalt hi ha d'haver un company que està ajudant amb dos instruments més. I és indispensable, no pots operar sol amb el robot sense aquest ajudant.
0: Sí, tenim sis mans.
1: Tenim
0: quatre del robot i dos de l'ajudant.
1: I dos de l'ajudant, exacte.
0: Que, pel que tinc entès, valen una pasta, aquests robots.
1: Exacte, sí, valen una pasta, tant la compra del robot, o, bueno, a vegades cada centre busca alternatives, com són sessions del robot a canvi d'un compromís d'ús amb un número de procediments.
0: O sigui, pots pagar amb espècies.
1: Amb espècies que és, els instruments que utilitzes no serveixen indefinidament. O sigui, per exemple, unes tisores serveixen per 10 cirurgies. Quan han fet 10 cirurgies, aquelles tisores ja no les pots tornar a fer servir i n'has de comprar unes altres. Llavors, si fas moltes intervencions, pagues molts instruments i l'empresa et pot cedir el robot sense comprar-lo.
0: Sí, pot ser que et digui, mira, la impressora te la dono, però tu els tòners...
1: Els has de fer, sí, has de fer gast, has de fer, i a sobre has d'imprimir bastant.
0: Però has de fer molt gasto, perquè pel que tinc entès estem parlant, potser val 2 milions d'euros un robot d'aquests.
1: Sí, 2 milions més un manteniment, que evidentment el manteniment és el mateix preu si es fa 10 cirurgies que si en fas 1.000. Per tant, interessa que quan un robot entra en un hospital se li tregui el màxim rendiment possible, perquè el rendiment serà el mateix i se'n beneficiaran més malalts si el pots utilitzar.
0: Si està, és per fer-lo servir.
1: Això està clar.
0: Recordes la teva primera operació amb cirurgia robòtica?
1: Sí, recordo que va ser una cirurgia d'un càncer de pròstata que va venir a ajudar-me perquè era la primera, normalment els primers procediments, a part de que has fet abans una formació amb cirurgia experimental i amb simuladors, com simuladors de vol, igual, però les primeres cirurgies en malalts, perquè hi hagi el màxim seguretat, normalment ve una persona que ja té més experiència, que fa de tutor i que està al teu costat i et va donant consells, no? Això és una cosa que ara nosaltres fem a molts llocs. I recordo que va venir un cirurgià de Màlaga a ajudar-me a les primeres dues cirurgies. I el que sí recordo del quan vaig començar la cirurgia robòtica és que vaig aprendre anatomia. Vaig començar a veure estructures que fins llavors amb la cirurgia oberta i amb la laparoscòpia no les veia, simplement per l'augment que tens la càmera del robot, que a part d'aquest ho veus totes les estructures en tres dimensions, com si ho veiessis amb els dos ulls, la laparoscòpia només ho veus amb un ull, a part t'augmenta la imatge per 10 vegades. O sigui que ho veus ampliat 10 vegades el que abans ho veies, a lo millor només en un augment de 3 vegades. Llavors estàs aprenent anatomia i, per tant, estàs aprenent a fer-ho més bé.
0: Mai t'ha donat cap ensurt un robot d'aquests?
1: Una vegada, de moltes cirurgies, hi va haver un moment, un dia en concret, que un dels braços aquests, que normalment controlem, va fer un moviment pel seu compte inesperat. Mai havia passat això, ho vam estar revisant, no es va detectar cap fallo, no va passar res, evidentment, res greu, i vam haver de desconnectar el robot, tornar-lo
0: a
1: connectar, un reset, el que fem sempre quan una cosa no funciona,
0: quan el wifi no va.
1: Doncs exactament el mateix, i va començar a funcionar bé i no va passar res, ni vam saber què havia passat, però a vegades amb les màquines poden passar
0: coses. Sí, només és una vegada en 17 anys.
1: Sí, això va passar una vegada.
0: Que abans et feia el símil aquest de que si el robot és el cotxe de Fórmula 1 i tu ets el pilot, i ara continua amb una altra comparació automobilística, perquè crec que aquests robots també et permeten ser com un professor d'autoescola, no?
1: Exacte.
0: Que tu pots fer que algú es formi, però tu portes el control del que està fent i si no està bé, doncs tens els pedals.
1: Sí. Per fer això, saps que he comentat que la persona que fa anar el robot està treballant amb una consola, amb uns joysticks. Els quiròfans, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una segona consola que pot estar dintre del mateix quiròfan i llavors estan connectades les dues. Això permet que un cirurgià estigui fent la cirurgia i un altre l'estigui supervisant. Si hi ha un moment que li ha d'ensenyar un moviment diferent o posar les estructures d'una forma diferent o accedir d'una forma diferent, això ho pot fer el professor d'autoescola.
0: Moure-li el volant, amb la ràbia que fa.
1: Que
0: et moguin el volant, sí, però sí. Sobretot que no es trenqui res, que en cap moment se senti un soroll com aquest.

0: Al llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués també hi hem trobat un one-hit wonder com Una casa de pagès, com és el Lemon Tree dels alemanys Fool's Garden. Francesc, què hi fa aquesta cançó de l'any 1995 entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó reflexa una època, és prèvia a les que hem comentat abans, i és l'època en què jo estava començant l'especialitat, ja era especialista d'urologia, i em recorda aquella època on estàvem buscant el lloc on havíem, o sigui, una mica buscar la direcció de que havíem de dirigir la nostra tasca professional a dintre de l'urologia. I a vegades et sents una mica com la cançó aquesta que és una situació una mica de, a vegades, de, no d'avorriment, però de que estàs despistat, que no saps ben bé cap a on tirar i si cap a on vas és el lloc correcte.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: El Paso, del cantant de country Marty Robbins, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del llibreter de la llibreria Documenta i també president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric Del Arco. La història de l'Eric és molt interessant perquè ell es dedicava a l'enginyeria electrònica fins que un bon dia, quan tenia ell 38 anys, fa 12 anys, va veure un cartell on s'anunciava que la llibreria Documenta buscava un successor que continués amb el negoci. I l'Eric no s'ho va pensar dues vegades i s'hi va llançar de cap. Ara bé, amb aquest tema que està sonant, marxem encara més enrere perquè anem fins a l'infància de l'Eric, que era quan el seu pare li posava cançons de country mentre anaven en cotxe. El llapis de memòria del llibreter i president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric Del Arco, també hi hem trobat a un dels reis del country, com va ser Marty Robbins, amb la cançó El Paso, que és un tema publicat l'any 1959, que tracta de la història d'un cowboy que, déu-n'hi-do, per amor, la traca que li a l'home, eh?
1: Bueno, clar, però això, amb la història en si, que després les cançons de country tenen aquest fet de que sempre expliquen històries moltes vegades, històries molt personals i posades en la veu del cantant, però moltes vegades el cantant interpreta, com si fos un actor, el personatge d'aquesta cançó que està cantant. No? Llavors, això els dona una vida, lliga molt, suposo, amb la gent d'aquell país, dels Estats Units, que ho poden viure com històries molt personals. No? A mi em porta, el Marty Robbins és el cantant favorit de mon pare. Mon pare, que ara fa 12 anys... 12 o 13 anys que va morir.
0: Sí, va ser quan obres la Documenta, més o menys.
1: Sí, en certa manera, hi ha una història que no acabarem mai, però sí, mon pare era un escriptor, mon pare escrivia, era periodista, havia treballat a La Vanguardia i al Solo Moto i al Solo Auto, era periodista esportiu de motor. Ell era especialista en Fórmula 1, va ser un dels primers periodistes que va treballar seriosament la Fórmula 1 a Espanya. Havia fet llibres sobre l'esport del motor, havia fet que es deia una revista Quatre Tiempos i un llibre que es deia Quatre Tiempos, això ho feien a casa. A casa meva hi havia aquesta editorial i el meu pare s'hi va dedicar, després va ser periodista amb el grup Solo Auto, Solo Moto i va seguir tot el campionat de Fórmula 1 molts anys, el de motos uns anys, però el meu pare quan tenia 40 anys li van diagnosticar Parkinson i el va acompanyar fins als 65 que va morir. Llavors, pues, als estius, amb el meu pare, la meva mare, el meu germà Víctor i jo, fèiem un viatge a l'estiu que era acompanyar el meu pare a dos grans premis. Normalment eren Alemanya i Àustria o França-Anglaterra. I mentre ell feia la feina, nosaltres pues, viatjàvem, anàvem en cotxe, fèiem grans trajectes en cotxe i tenia les cintes de... Feia dues coses, ell. Una, posava cintes gravades de la tele de pel·lícules que li agradaven molt, de l'Oeste també, i sentíem la pel·lícula sencera amb àudio. I seguíem els llargs. I l'altra cosa que feia i tal era tenir unes cintes de cançons de country i aquesta, el Marty Robbins, que havia estat un corredor de cotxes també, perquè jo veia lligant per ell, que per ell era molt important, era el seu cantant favorit. I llavors això crea un lligam a casa, que penso que aquí també amb el meu germà el tenim molt fort, de dir, quan sents Marty Robbins et porta molts records i ens crea un lligam a ell i a mi molt, molt important. Penso que el mantenim. I passen coses, com un dia estàs veient una sèrie que t'agrada molt, com Breaking Bad, i a l'últim capítol de Breaking Bad comença amb aquesta cançó.
0: Uf, t'agafa amb la guàrdia baixa,
1: i,
0: això.
1: No, però és que a més el tio, el protagonista, ara me'n recordo com es diu, però això...
0: El Walter White.
1: El Walter White agafa, està en un cotxe, agafa la ràdio, obre la cinta de casa que té, que era la mateixa cinta que tenia mon pare al cotxe, i la posa i sona la cançó. No? I llavors dius, bueno, que m'ho vaig enviar al WhatsApp a tota la família i tot... Però notes que són aquests vincles que tens familiars, no? I a mi escoltar qualsevol cançó del disco del Marty Robbins, d'algun Fighter Ballads, Another Trail Songs, que és un disco vermell, doncs em porta molt vincle familiar amb el meu pare, amb la meva mare, que ella és més de Raimon, de cançó catalana i tal, però amb això ho compartim tots, perquè aquests moments són aquests que marquen la infància, no? Els llargs viatges en cotxe.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries? Que ets, em sembla que ets al barri de les Corts.
1: Jo soc cursenc, tot que el meu brinca cursenc ve de més tard, vull dir, sentir-me... El que passa que llavors, això ho hem parlat moltes vegades amb ma mare, no? Jo visc el que seria Travesser de les Corts just davant del Mercat de les Corts i això, les dinàmiques familiars, pues, són com són, no? I nosaltres, per exemple... com a... viatjar en metro era molt difícil, perquè amb dos nens en aquell moment no hi havia ascensors, no ens adonem dels canvis que ha fet la ciutat, però pujar amb un autobús als anys 80 no era gens accessible, perquè hi havia uns torniquetes, no hi havia cap mena de plataforma per pujar i tal, al metro també eren moltes escales, no hi havia ascensors, per tant, jo crec que ens movíem poc pel barri i molt poc per Barcelona. Però sí que recordo que la meva mare ens baixava al centre, era... per una part, una mica al barri de les Corts, la plaça Concòrdia, una miqueta aquella zona, però no molt lluny, no tenies tampoc molt on anar, i després baixar al centre a caminar doncs, per la Rambla, per Portal de l'Àngel, una aquesta Barcelona més del que en diríem ara el barri gòtic. No? Una Barcelona potser més gris, però molt més barcelonina en aquest centre. Clar. Baixàvem de normal al centre i això és una cosa que penso que ara costa més de fer perquè... aquest centre s'ha perdut cap a una altra cosa, que és el turisme. Com moltes ciutats del món, jo no dic que Barcelona hagi de ser una excepció, Barcelona pateix el mateix que les grans ciutats del món, que són capitals turístiques, i per sort els barris, en canvi, s'han tornat més ciutadans de Barcelona. I ara jo faig molta més vida al meu barri de les Corts, o baixo cap a Sants. A la meva infantesa no vam baixar mai cap a Sants. És una cosa que després li pregunto, per què no anàvem a Sants, que estava allà al costat? No era la nostra ruta.
0: Per què no?
1: Sí, perquè no baixàvem, no hi ha més explicació.
0: Que en aquell cotxe de l'Eric, quan era petit, podia sonar country, no?, per part de pare, sí. Podia sonar la nova cançó, també sí. Per part de mare, i hi havia algú que també posava la chanson francesa.

0: La Metec del músic franco-egipci George Moustaki sonant el llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco, que aquest tema es va publicar l'any 69, o sigui, encara quedaven, res, 6 anyets perquè tu arribessis al món. Anem a la infància, com dèiem, estem al cotxe?
1: Sí, jo he tingut una infància molt tranquil·la i molt fàcil perquè... Bueno, primer et refereixo que aquesta cançó també em porta al meu pare i a la meva mare, sobretot també al meu pare, i aquests viatges en cotxe que deies tu, eh?
0: Tens records de la dia de Sant Jordi d'infància?
1: No, jo penso que d'adolescència sí.
0: Es venien més llibres abans o ara, per Sant Jordi?
1: Per Sant Jordi no ho sé. Les llibreries abans venien més. Jo estic segur, la Documenta ha tingut... Estem molt contents, eh? I estem bé i vivim bé. Però... jo crec que abans a la Documenta podíem viure 2 llibreters molt bé i ara n'hi ha un que...
0: Ha de sobreviure.
1: Sobreviu amb 3 treballadores que també sobreviuen. No dona per més.
0: I pregunto això de Sant Jordi perquè t'he llegit dir en una entrevista que et feien com a president del Gremi de Llibreters, sí, que deies que ens hem de plantejar quin Sant Jordi volem.
1: Bueno, això és un debat central, ara com estem també parlant dels llibreters, no? Què volem? Quin país volem? Volem un país amb llibreries o podem viure en un país sense llibreries?
0: Això és la campanya que heu engegat.
1: Sí, i llavors el Sant Jordi jo penso que és un moment molt important per reivindicar el paper de les llibreries i jo penso que ho aconseguim, fora de tot el que muntem aquí, que és molt important també, al centre de la ciutat de Barcelona, quan a mi em pregunta per Sant Jordi, però és que es pensi que Sant Jordi no és Passeig de Gràcia, que també és que tot un país s'aixeca i a cada poble de Catalunya, a cada vila, hi ha un lloc on un llibreter, normalment, si no el quiosquer aquell dia fa de llibreter, tothom s'aixeca i tenim els llibres de tot el país, a totes les places... De totes les viles hi ha un punt de llibres del dia de Sant Jordi i un punt de roses. I això dura un dia, la gent surt en massa perquè se n'adona que vol participar, comprar un llibre per la persona que s'estima o per les persones que s'estimen i una rosa. I després, el dia següent, la vida continua a la llibreria.
0: I què ens hem de plantejar?
1: Doncs, per un cantó és si això cal fer-lo créixer més, que a vegades sempre volem créixer. Jo penso que ara, això m'ho plantejava fa 3 anys, és que doncs, penso que hem assolit el volum que volíem, que hem de tenir aquí a Barcelona, que és a l'epicentre de tot el país, i hem de transmetre que les llibreries són a l'epicentre del dia del llibre, que la llibreria aquell dia hi aporta molt i que la resta de l'any hi és. I que tots hem de ser conscients que les llibreries estem tot l'any. I que el paper central de Sant Jordi correspon als llibreters, que són qui fan les tries per tenir la major varietat de llibres el dia de Sant Jordi. I que no cal créixer més amb espai, si no és que ens ho demanés un públic que diu no, és que ara tenim el doble de lectors que fa un any. Hem de cultivar un país de lectors. Que això, la pandèmia ha fet una feina que totes les campanyes del llibre, de totes les institucions, no han pogut fer. Si la pandèmia va convertir un país que era lector fins a un punt, el va incrementar moltíssim.
0: Sí, la gent a vegades el que no té és temps.
1: Bueno, és que estem en un món de robatemps. Sembla que el llibre aquell del Makelende de Momo, cada dia, en comptes de ser més impossible, sigui més real. No? Cada vegada tenim més elements que ens roben més temps i ens roben la voluntat. És Momo és això, els lladres de temps, és els homes grisos.
0: Que
1: és la realitat.
0: Un dels clàssics de Sant Jordi és el famós rànquing dels més venuts.
1: Sí.
0: Això què? Això és, mira, és fiable? Això,
1: no.
0: Ah,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, sí i no, a veure. Sí i no, a veure, que em fot amb un merder. Jo, personalment, sóc un gran enemic del rànquing perquè no representa el que és Sant Jordi. Sant Jordi és una varietat de llibres venuts, uns 75.000 títols diferents, on al final el rànquing en destaca 10 de cada... que, a més, representen un 2 o 3% de tot el que s'ha venut aquell dia. La gràcia de Sant Jordi és que de molts llibres se'n ven un o dos a cada llibreria i tot el conjunt fa 75.000 títols
0: diferents.
1: Sí, Eric,
0: però si estem d'acord, però si no és fiable i no hi creus, per què es publica?
1: Perquè si no la fem nosaltres, que tenim les dades, i per tant no és fiable perquè quan la traiem la primera, l'última, que és la setmana després, aquesta és la fiable, perquè aquesta té totes les dades ja, però a les 8 del vespre del dia 23, que és el moment en què es necessiten
0: clar,
1: aquestes...
0: Clar, ho teniu.
1: Jo estic donant les dades aquí i aquí al costat estan totes les parades encara venent llibres, perquè a les 9 de la nit és quan comencen a tancar, però les parades no han volcat les dades. És a dir, però és necessari, perquè els anys en què el Gremi i la Cambra del Llibre no ha publicat aquestes dades, s'han buscat d'altres maneres menys fiables. Vull dir, s'ha trucat a llibreries. Quin és el més venut en aquesta llibreria? Quin és? Doncs fan un...
2: Mare de Déu.
0: Clar, és el mal menor.
1: És un mal menor, però al final vivim en un món de rànquings, doncs per l'estructura que tenim de societat. Necessitem saber qui és el número 1.
3: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Ara ja sabeu que anem a descansar una mica i que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: Molt bona tarda, amigues, amics de Ràdio Manresa, el 95.8 de l'FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres mòbils i tablets. Som els del bàsquet a Ràdio Manresa, passió pel bàsquet, i avui, a més de passió, també viurem una tarda d'emocions, de llàgrimes i comiats. Darrera jornada de la Lliga Endesa, deures fets de fa unes setmanes per part de Baxi Manresa, i avui, aquí al Congost, que rebem a un dels rivals més destacats per tancar una molt bona temporada, el Reial Madrid, i us oferirem aquest partit i tot el que comportarà la jornada d'avui gràcies als nostres estimats patrocinadors, els millors, com són Quívoc Albert Disseny, t'agraden les tapes, la taverna del Pinxo, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Viatges Massaners, viatges de confiança, Expert Joanol Electrodomèstics, Iscra, transformació digital i innovació, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, GST Plus, buscant solucions, i Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Bé, ja es preveia de fa bastants dies que el partit d'avui seria el darrer d'alguns jugadors que formen l'equip d'aquesta temporada, però no hi havia res segur. Això va canviar des de dimecres, quan es va anunciar que Dani Pérez, el capi, el jugador que porta més temporades en l'actual plantilla a dins el club, des del 2019, se'n va. I ja sigui per anar a un altre equip o si finalment es retira de l'esport d'elit. Això potser no ho ha decidit ni ell mateix a hores d'ara. Amb tot això, amb l'emoció que comporta veure per darrera vegada el 55 de Baxi Manresa dirigint el nostre equip, està previst que al final del partit se li reti un senzill homenatge, senzill, diem senzill, perquè així ho ha volgut ell personalment, en senyal d'agraïment per tota la feina realitzada tant a dins com a fora la pista en aquestes 7 temporades. Al nostre costat tenim, com sempre, a l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Josep.
0: També tenim a l'inalàmbric, al Marc Rivera. Marc, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda a tots.
0: Quina calor que fa, Marc, al Congost i també a la zona que estem aquí de premsa,
2: Doncs ja ho pots ben dir. La veritat és que ara nosaltres que estem per aquí baix està bastant millor que vosaltres a la cabina, perquè aquí és una mica sauna, aquí dalt. Per aquí baix doncs estan amb portes obertes al pavelló, passa una miqueta d'aire, però clar, ja se sap que aquí aquestes dates, quan comença l'estiu aquí al Nou Congost, no hi ha només la cabina de premsa, tot en general és una sauna, i a més avui ja s'ha comentat, sobretot a xarxes socials, amb alguns aficionats queixant-se, però sent el partit a les 6 de la tarda i amb aquests dies de bastanta calor que hem tingut aquí a la Catalunya Central aquesta setmana, doncs es nota encara més l'aixafogor.
0: I avui tornem a tenir la presència, i evidentment és tot un honor, del senyor Valentí Junyent. Valentí, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda, molt content de tornar.
0: Segur? Amb aquesta temperatura?
3: Sí.
0: Perquè me n'he arrepentit, dic, hosti.
3: No pateixis, som patidors de mena i no és només el resultat esportiu, sabem com és la instal·lació i quan arriba el maig i final de maig, però molt content d'estar amb vosaltres, que sou un gran equip, i compartir aquest partit que tant de bo tingui un bon desenllaç per acabar aquesta temporada.
0: L'última vegada que es va guanyar el Madrid aquí al Congost, eres president del Manresa.
3: Ostres, no sabia això, que era president. Sí, sí. Que era president, sí que ho sabia.
0: Sí, però no hem guanyat més des del play-off de la Lliga del 98, no hem tornat a guanyar el Manresa.
3: Bueno, el Madrid és un gran equip.
0: A casa, evidentment.
3: Madrid és un gran equip. Avui segur que està més espantat que nosaltres, perquè nosaltres no passa res si perdem, que és el que toca, i en canvi ells, per continuar on estan i per reconduir aquesta ratxa de 4 partits perduts seguits a la Lliga ACB, doncs tenen ganes, segur, de guanyar en una pista que per ells... Madrid la valoren molt, la pista del Manresa.
0: Els hi costa guanyar. Guanyen, però moltes vegades, no diré la majoria, però moltes vegades els hi costa guanyar.
3: I valoren que és una pista històrica. Saben que estem en el top 5 de la història de la Lliga ACB, i ells saben que aquesta és una pista que ja hi jugava, bueno, aquesta, l'altra, però jugava l'Emiliano, i ara hi juguen els que es defensen les samarretes del Madrid hores d'ara.
0: Clar, avui era un partit doncs, de comiat, de darrer partit de la temporada, de dir adéu a alguns jugadors, tot i que no s'ha fet oficial cap d'ells, però hi havia, es va donar la notícia abans d'ahir, de l'adéu de Dani Pérez. Llavors avui
4: ha pres el partit d'avui una connotació especial, que sí, que és important, que estaria molt bé que guanyéssim al Madrid, però tothom el que vol és veure les últimes assistències, les últimes penetracions, els últims punts del 55 de Baxi Manresa, que ha estat aquí i ens ha donat tantes alegries durant 7 temporades.
3: Home, és un jugador, permeteu-me que manllevi una expressió que no és meva, que és del Martí Pere Arnau, del comentarista de futbol, que quan parla de jugadors estructurals, per nosaltres el Dani és un jugador estructural, d'aquells que passen les temporades, passen els entrenadors i li dona personalitat i
4: essència, de...
3: essència amb el Manresa, i 7 temporades són per celebrar-ho, que hem tingut una bona persona, un millor jugador, i que avui jugarà el 276 partit en el sí del Manresa i per tant passarà a ser el 6è jugador amb més partits a la història del club, i per tant es posarà per sota de 5 la Peñarroya, els dos germans Creus, Joan i Jordi, i el Ferran Lavinia. Per tant, és el 6è jugador, estadístiques Xavier Prunés, que acrediten que ha estat un referent durant aquestes últimes 7 temporades.
4: Per cert, ja en parlarem de les dades que ens ha donat Xavier Prunés, tant per Twitter com també a nivell personal, doncs me'n va fer arribar algunes més, que també les direm ara en aquesta prèvia. Aleix, la deu de Dani Pérez era una mica cantat, però fins que no ho anuncien públicament, doncs fins i tot penses de que potser pot seguir almenys una temporada més.
1: Jo ja avanço a la meva audiència que jo avui m'emocionaré.
4: Sí, això perquè... també volia comentar. Ja en vam parlar fora de micro, tu i jo, Aleix, que som bastant emocionals, tu i jo, i avui potser serà un dia
1: avui m'emocionaré perquè ja vaig parlar amb el Dani ahir i ja quasi m'emociono. Avui l'altre any m'emocionaré, però perquè ho estava analitzant i apuntant totes les dades que ha tingut aquestes 7 temporades i marcant molt les distàncies, i que el Xichi Creus ens va donar dos títols per una generació com la que hem viscut jo personalment, és el més similar a Xichi Creus salvant les distàncies. Llavors bueno, és que és un jugador de molta època, Josep. Llavors ho hem de posar en valor que un club com Manresa hagi pogut tenir un base com aquest tantes temporades i, com deia el Valentí, tan important durant segurament aquesta última temporada, no tant, però jo et diria les 5-6 primeres temporades ha estat pal de paller, i aquesta molt important fora la pista.
4: Suposo, Marc, que estàs per aquí dins el pavelló, suposo que hi ha l'expectació de la més important d'avui és poder veure una altra vegada les darreres jugades de Dani Pérez vestint la samarreta de Baxi Manresa.
2: Sí, segur. T'he de dir que pel temps que falta perquè comenci el partit, que són 21 minuts, el pavelló està una miqueta buit, ja ho hem comentat, no?, que el tema de l'horari era contraproduent per molta gent que treballa, que avui segurament arribarà tard o directament no podrà venir. Quedaven entrades fins fa 10 minutets, és a dir, no estaven exaurides. Tot i això, jo crec que el Madrid és un gran reclam, per tant avui veurem un congost que, si no estarà ple, doncs estarà gairebé ple. Però sí, la veritat és que el gran reclam, a part de la visita del Madrid, i jo et diria que fins i tot més del partit d'avui, és aquesta última actuació de Dani Pérez, un jugador que ha fet història aquí al club, un dels millors bases de la història del club, i la gent, doncs sí, amb moltes ganes de veure'l.
4: Evidentment que parlarem amb Dani Pérez després del partit. Avui serà un dia de moltes emocions un cop acabat el partit. Evidentment, no desconnecteu, no tanqueu la ràdio quan acabi el partit, i els que ens esteu escoltant des de dintre el pavelló, engegueu la ràdio quan comenceu a arrencar amb el cotxe, perquè podreu escoltar tant la roda de premsa del Campo com després alguna sorpresa més que tindrem aquí a la Transmit. Escoltem precisament el que deia Diego Campo en la prèvia del partit d'avui, parlant també sobre Dani Pérez, la figura de Dani Pérez a dintre el club.
5: És un exemple, com en persona i en jugador. S'esforça a lo màxim, fa sempre el que l'entrenador di, és molt disciplinat, és un exemple. És, per a mi és una llegenda viva de lo que és el Manresa de l'espíritu, sí, que lleva el Manresa, i crec que això impregnarà a molta gent que ha estat aquí i jugadors que estan aquí. Per a mi és un jugador especial.
4: Doncs això és el que deia Diego Campo. Marc, quan tinguis algun protagonista, ens demanes pas.
6: Us aviso,
4: perfecte,
6: sí.
4: Perfecte. Doncs comencem a parlar també del rival, d'aquest Reial Madrid que fa just 3 minuts que acaba d'entrar a pista per fer els darrers exercicis d'escalfament. Aleix.
1: Sí, un Reial Madrid que no ve amb la millor situació possible, ve de perdre 4 partits. És el partit número 81 del Madrid. Ara que comencem, que acabarà la fase regular, fer 81 partits és una barbaritat absoluta.
4: 81 partits, perquè tingueu una idea, nosaltres aquesta temporada, amb el d'avui, en jugarem 56.
1: I ha sigut la temporada més llarga del Manresa.
4: I és la temporada més llarga que ha viscut el bàsquet Manresa.
1: Però és que al Madrid encara li queden els play-offs.
4: Play-off,
1: molt probablement
4: poden arribar a ser...
1: haurà de fer, segurament...
4: Arribarà als 90,
1: sí,
4: per
1: sí,
4: allà
1: 90.
4: Estarà. Per allà
1: 90.
4: Estarà.
1: Un Madrid que ve amb bastantes baixes.
4: Mira,
1: sobretot,
4: perdona Aleix, perquè acaba de sortir ara mateix Baxi Manresa, encapçalat, com sempre també, evidentment, per Dani Pérez, el 55 de Baxi Manresa. Aplaudiments del públic del Concós, que tot i que és cert que hi ha algunes zones que estan mig buides, jo crec que s'acabarà omplint també i estarem ja amb un 90% d'aforament. Omplirem el Congost avui aquesta tarda, tot i aquest horari, que estic segur, convençut, que la persona que ha decidit que jugui aquest partit a les 6 de la tarda al nou Congost no està aquí avui, no està aquí. No
3: està al despatx.
4: Està al despatx amb aire condicionat i està bé, que aquí estem com pollastres rostint-nos aquí al nou Congost, i més a la zona de premsa, que hem portat un ventiladoret per sortir del Pas Valentí, però bueno.
3: S'agraeix molt. El que ha decidit això ho ha fet amb criteris de televisió, sabent que s'han d'omplir franges i no poden coincidir els altres partits. Es faran a l'hora que es fan,
4: a
3: dos quarts de nou, però ells han de posar algun partit a les 6 i han posat el que s'hi jugava menys, perquè el Manresa quedarà sí o sí en la zona en què està, 11è o 10è, i el Madrid quedarà sí o sí primer.
4: Sí.
3: Per tant,
4: I també, Valentí, segur que també el Madrid d'aquesta manera ho agraeix, perquè així d'aquesta manera avui mateix
3: dormiran.
4: Agafa un vol i ja dorm a casa.
3: Sí, perquè... i tenint el partit que tenen...
4: que juguen el 2 de juny, el 2 de juny comencen els play-offs, i per tant aquell dia ja han de jugar. Per tant, sí. Si avui juguessin a dos quarts de nou, ja agafarien l'avió a l'endemà.
3: Correcte.
4: I per tant, doncs, ha estat també, suposo, una diferència.
6: Perdona, Josep. Sí. Mira, que estem amb una aficionada del Baxi Manresa, amb la Maria. Bona tarda, Maria.
7: Hola, bona tarda.
6: Últim partit avui de la temporada contra tot un Reial Madrid. Ja podem fer, jo crec, valoracions de la temporada del Baxi Manresa. Tu què t'ha semblat?
7: Jo sempre gaudeixo molt venint a veure el Baxi, o sigui, per mi, bé, molt bé. Hem quedat com hem quedat, però molt bé, molt contenta.
6: I avui, home, un horari complicat, no imagino aquest divendres a les 6, molta calor. No sé si a tu se t'ha fet difícil poder venir avui a les 6 o no has tingut cap problema.
7: Al contrari, preferia que fos a les 6 que no a les 8. M'ha anat molt bé.
6: Jo crec que seràs potser de les úniques, no? I bueno, avui també la notícia important és aquest últim partit del Dani Pérez, que marxa, diu adéu al Manresa. Tu, que segurament l'has vist molts caps de setmana, què creus que representa ell pel club?
7: Ah, pel club és... Bueno, és tot. A nosaltres ens fa molta pena que marxi, sobretot a la meva filla gran, que era una superfan del Dani, però ha de seguir el seu camí també s'entén, però fa molta pena, molta.
6: suposo que una cosa del més bonic que deixa potser aquí Manresa és l'exemple aquest que em comentaves ara, no?, de la teva filla, que un dels seus jugadors preferits o el seu jugador preferit és el Dani, el fet que hagi estat tant de temps aquí, que hagi deixat empremta també l'afició, és el més maco, no?
7: Sí, i ja no només aquí amb el Baxi, sinó que s'ha mogut per Manresa, vull dir que no tots els jugadors es deixen veure per Manresa diàriament.
6: Molt bé, Maria, doncs a gaudir del partit i moltes gràcies.
7: Gràcies.
4: Doncs les paraules de la Maria, una aficionada de Baxi Manresa, de les poques segurament que està d'acord amb que avui es jugui a les 6, tot i que jo sóc partidari de que juguin els partits a les 6 de la tarda, però clar, a les 6 de la tarda del novembre, del desembre, gener, febrer, març, abril, fins i tot, però clar, aquí al Congost a les 6 de la tarda això és criminal. Parlàvem, perdona l'Aleix, parlàvem del Reial Madrid, en parlarem curtet, del Reial Madrid, perquè tenim altres coses.
8: Tampoc
4: descobrirem res del Reial Madrid, no? Un Madrid, això, no?, que porta quatre derrotes consecutives a Lliga.
1: Quatre derrotes consecutives a Lliga, ve de perdre un cop dur l'Eurolliga, però més que perdre el títol, que també és un cop dur, és perdre Ousmane Garouba, que va trencar-se, bueno, ja he tingut la confirmació del trencament de tendó d'Aquiles per complet, i s'han hagut, bueno, estan al mercat per intentar un reforç. Ja tenen el Mari Urxeven, que avui estarà aquí al Congost, perquè també hi ha les lesions de Tavares i d'Àlex Lent, però clar, és el Madrid, diríem, bueno, si no tenen a Tavares, si no tenen a Lent, podem tenir més opcions
4: a dintre la pintura,
1: però han fitxat a un Mari Urxeven que ve del Panathinaikos i clar, no és Tavares, perquè és molt difícil igualar Tavares, però a nosaltres ens pot fer...
4: Home, i fa, què fa? 2-13, crec,
1: dos, no? 13, dos,
4: fa 2-13, vull dir que és un jugador top d'Euroliga.
3: Ex-NBA, també.
4: Sí, per tant, no ha fitxat un qualsevol al Real Madrid per
6: Josep, substituir. Perdona que torni a tallar, que estem amb un altre aficionat del Manresa, amb el Jordi. Bona tarda, Jordi.
9: Hola, bona tarda.
6: Com es presenta aquest partit, últim de la temporada, contra tot un Madrid? L'horari, ho he dit moltes vegades, però segurament no acompanya, però clar, quan ve aquí un equip Eurolliga sempre és un dia especial.
9: Sí, aviam, el Madrid és un equip que no li fa falta presentació. Com es presenta el partit? Jo crec que difícil, guanyar-lo és tot un repte, i el tema de l'hora, el problema per mi la calor. Si mires com estan els aficionats, la meitat s'estan ventant, llavors els jugadors suposo que també ho notaran, no sé, ja veurem.
6: És un partit que en l'esportiu doncs, no té cap incidència per cap dels dos equips. Bé, el Manresa encara podria arribar a quedar desè, però depenent d'altres resultats. Però potser serveix com a celebració primer per la temporada que s'ha fet, que no sé a tu què t'ha semblat.
9: Sí, aviam, jo crec que el Manresa no ve de patir en els últims partits. Això és un logro, no? Però bé, no ho sé, jo més que res m'ho prenc com un partit per despedir l'equip.
6: I per despedir també sobretot el Dani Pérez, un referent que deixa el club després de 7 temporades. No sé com d'especial creus que és ell per l'equip, per la ciutat, és el màxim assistent de la història del club.
9: Sí, de fet m'ho acabes de dir, que era el seu últim partit. Una pena, la veritat, el Dani ens l'estimem molt, crec que ha marcat un abans i després en la manera de jugar de l'equip, i sens dubte aquest any ja l'hem trobat a faltar, que ha estat bastant absent. I segur que, bueno, que el trobarem molt a faltar, una llàstima.
6: Una de les coses, suposo, més especials que tenen jugadors com el Dani és la proximitat, no? I aquest vincle que es construeix a causa d'estar tantes temporades aquí amb el club, aquest vincle amb l'afició, aquesta proximitat.
9: Sí, bueno, com tu dius, el Dani és una persona molt, molt maja, molt pròxima, i ens l'estimem molt. Vull dir, segur que no hi ha ningú content de que marxi.
6: Vinga, Jordi, doncs moltes gràcies i gaudeix del partit.
9: Moltes gràcies, José.
4: Doncs un altre aficionat de Baxi Manresa, també aquí als micròfons de Ràdio Manresa, perquè avui és un dia especial. Avui tenim l'escaleta, com sempre, hem fet l'escaleta com sempre. Normalment ja no l'acabem, perquè ens anem enrotllant i sorgeixen coses noves, però és que avui no, potser no arribem ni a la meitat de les coses. El Real Madrid, els jugadors més destacats que han vingut aquí, Aleix.
1: El Real Madrid, doncs comencem amb Mario Hezonja, 84,9 rebots, un 18,6 de valoració per Mario Gessonia, una recuperació, és un puntal defensiu amb 16 punts de mitjana. Mario Gessonia, però és que a la mateixa posició, si dius, bueno, marxa Gessonia, doncs, bueno, doncs tens a Trey Lyles, que fa més o menys el mateix que fa Gessonia, amb 4,8 rebots, un 13,9 de valoració, i per últim el Facu Campazzo, que té un 11,7 de valoració amb 4,6 de mitjana. El Real Madrid és el tercer millor atac de la competició, amb 93 punts de mitjana. És el novè en triples, amb un 34,9, però és el sisè en rebots, amb un 36,4. Totes les seves estadístiques, diguéssim, que estan al top 10 de l'ACB, i per tant el Manresa tindrà les seves armes, perquè el Manresa, més aquí a casa, ho ha demostrat, però el Madrid és líder destacat de l'ACB, que a falta de 6 jornades ja se sabia que quedaria primer, i no queda primer amb aquest marge perquè
4: li
1: han regalat.
4: Sí, no.
1: Llavors, serà un partit molt maco, sense... Jo no m'agrada dir res en joc, perquè una plaça més a l'ACB és més prestigi, i per mi el prestigi és molt important. Per això quan han fet això dels horaris, també discrepo amb el sentit de que aquest partit jo per mi l'hagués posat a les 8:30, perquè el Manresa s'hi juga C-D-C i encara no sabem, bueno, podem intuir, ja en parlarem més endavant, del futur europeu que ens espera, però una desena plaça pot ser que et doni més coses. Llavors, per mi té molt més prestigi del que la gent es pot imaginar.
4: Clar, estem onzens, la desena plaça l'ocupa ara mateix el Breogán, el Rio Breogán, que precisament juga el seu partit davant d'un equip que s'hi juga el baixar o mantenir-se, com és el Casademont Saragossa. Per tant, doncs sí, el que diu l'Aleix és el més lògic del món, de que aquest partit sí que és important, perquè no és el mateix quedar de 0-11, perquè quedant de 0 tens més preferències, tens abans pots escollir a quin lloc vols anar d'Europa que no pas a l'11è classificat. Però bé, és així, ha funcionat així. Queden 6 minuts 45 segons perquè comenci el partit. Un partit que us oferirem gràcies a Equívoc Albert Disseny. T'agraden les tapes? La taverna del Pinxo. Expert Joanol Electrodomèstics. Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa. Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses. Viatges Massaners, viatges de confiança. Iscre, transformació digital, innovació. GST Plus, buscant solucions. I Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. El públic del Congost que està aplaudint, perquè ara començaran a presentar els jugadors un a un de Baxi i Manresa. No sé, Aleix, què volies comentar?
1: Bueno, sí que hi ha una dada curiosa. Sí. Sergio Scariolo, l'últim cop que va venir aquí, no té massa bon record.
4: Quan va ser l'últim?
1: I és que va perdre la Lliga el 98 com a entrenador del...
4: No ha vingut més.
1: Del Tau. No, com a
4: entrenador no ha vingut més.
1: No, com a entrenador ACB ha tornat aquesta temporada i no va venir més.
4: No. Doncs ara mateix estan presentant els jugadors de Baxi Manresa. Han començat, evidentment, del número inferior al número més alt, el número inferior, Cal Dirigi, David Diu, Ferran Bassas, Àlex Reyes, també Agustí Noval, Marcis Stempers, Gustav Knudsen. Ara presenten a Pauli Cap, també es presenta a Eli Brooks, es presenta a Pierre Oriola,
0: es presenta a Retintintino Basohan i compta perquè ara ve el moment, la presentació de Dani Pérez. Escoltem-lo. Pell de gallina, us asseguro, pell de gallina aquí al Nou Congost amb aquesta presentació i aquesta rebuda que ha tingut l'afició del Congost, que sempre està present i ja està començant a tapar les clapes que hi havia

0: Madrid, que sempre és una garantia d'audiència, perquè el Madrid té un públic televisiu de nivell, i més enllà de lo que ens hi puguem jugar nosaltres, ells el que volen és tenir audiència.
1: I allò que diuen, d'on demanda patrón, escolta, si ens diuen que hem de jugar a les 6, doncs juguem a les 6. Podria haver estat pitjor, podríem haver jugat a les 4.
0: O jugar a 8:45 i fer, com ha dit aquell aficionat, com altres temporades, jugant-se alguna cosa més que una victòria.
1: Ui, no, sisplau.
0: Per tant, ja, donem-ho per bo.
1: Donem-ho per bo a jugar a les 6, amb aquesta calor infernal. Parlem de les dades abans de que comenci el partit, perquè queden 3:20 perquè comenci el partit. Parlem de les dades de Xavier Prunés. Una de les dades que ja va penjar a X, a l'antic Twitter, és que el Manresa avui juga al partit 2000 del Manresa entre primera i segona divisió, sense comptar els d'Europa, sense comptar Lliga Catalana, només entre primera i segona divisió. Des del 1964, el Manresa ha guanyat 935 partits, ha empatat 11. Sí, els que sou més joves i potser no ho sapigueu, abans es podia arribar a empatar un partit de bàsquet, i 1.053 derrotes. El Madrid, precisament, casualment, en aquests 2.000 partits, és el rival amb més enfrontaments. N'ha fet 105. Són les dades de Prunés. Amb aquests 105, nosaltres n'hem guanyat 13 de partits, un empat i 91 derrotes. Però a més d'aquestes dades, el Xavier ens va passar que també el Manresa ha estat des de l'any 64 de forma ininterrompuda a primera i segona divisió. O sigui, sempre s'ha mogut entre primera i segona des de l'any 64. Amb el partit d'avui seran 1.683 partits de Lliga a primera, o ACB, que després es deia ACB, i 317 a la categoria de plata. I també, com a curiositat, el primer partit de Lliga en categoria estatal va ser a segona divisió el 4 d'octubre de l'any 64, amb derrota per 74-56 a la pista del Malgrat. Francesc Holgado va ser el màxim anotador aquell dia del Manresa amb 17 punts. Són les dades del cervell de la informació de Baxi Manresa, del bàsquet Manresa, com és el senyor Xavier Prunés.
0: I és el referent estadístic i alguna cosa més, perquè sí, ha viscut moltes realitats d'aquest magnífic club que tant ens estimem, però que ha passat des de segona divisió jugant a Malgrat, amb tot el respecte per Malgrat, a jugar avui aquest 1.683 partit amb el Real Madrid
1: a primera divisió, sí.
0: Que d'altra banda és amb qui ens hem enfrontat més vegades, perquè amb dos estem en el nivell més alt de permanència a la Lliga ACB o primera divisió.
1: Doncs mira,
0: és important la data.
1: Tenim ja els cincs inicials d'un i altre equip per part de Baxi Manresa. Començarà aquest The Last Dance amb Cao Dirichi, amb Ferran Bassas, amb Alex King Reyes, amb Gustav Knudsen i amb Eli Brooks per part del Real Madrid. Començarà amb Abalde, amb Ejonja, amb Maledon, amb Gavidec i amb Your Seven. Marc, des d'aquí baix, molta calor pel que veig.
2: Doncs sí, fixa't que encara no ha començat el partit, però la temperatura d'aquí al Nou Congost és molt alta. De fet, pots veure la majoria del públic ventant-se, utilitzant de ventall les pancartes del mosaic o qualsevol cosa que tinguin a mà, ara que ja surten els jugadors a la pista i que es prepara el públic per fer la litúrgia habitual, el toc viking habitual abans de cada partit.
1: Va molt bé un dia com avui, que s'hagin deixat uns cartrons per fer unes pancartes, perquè així la gent es pot ventar. La veritat, és superpràctic, no és una broma, no ho diem de broma, ho diem seriosament, que això va molt bé, perquè avui hi haurà molta gent que ja haurà portat un ventall de casa, però n'hi haurà molta que arribarà aquí i dirà: collons, quina calor que fot, i goita, ja tens el cartronet per anar-te ventant durant el partit.
3: Tenim... I no sé si ha sigut expressament o no, m'he fixat en un detall del DJ, la música que ha posat ha sigut de... de Last Dance de Michael Jordan.
1: Ah, sí?
3: I jo crec que va amb conseqüència
1: evidentment
3: a l'últim partit, però sobretot a Dani Pérez, no?
0: Doncs és important que per aquest últim partit recuperem la veu, perquè l'Eduard Font torna a estar avui a primera
1: sí?
0: línia.
1: Avui el tornem a tenir, que l'altre dia va ser baixa en el darrer partit aquí al Congost. Els àrbitres d'avui

0: Alfonso Olivares, el principal, Javier Torres i Ariadna Chueca, pilota en l'aire, pilota, doncs mira, ha saltat abans d'hora el jugador Jurt Seven del Real Madrid i per tant serà pilota per Baxi Manresa, servirà de banda Ferran Bassas. Hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Encara no té la pilota Bassas, esperen l'hoquei, algun hoquei de la mesa, que fins que no donin l'hoquei, ara sí, ara li passaran la pilota a Bassas, té la pilota ja el 6 de Baxi, que la deixa ja per Ilai Brooks, que s'ha fet un nou tallat de cabell, Ilai, que la deixa per Ferran Bassas, Ferran Bassas, forçat amb Felí, però la pilota ara és per Caudinici, que la perd, ha trepitjat la línia de fons i es pilota ja pel Madrid. En primer ritme ja Alberto Abalde, que la deixa per Teo Maledon. Maledon cap a Esonja, altre cop per Maledon, el francès del Real Madrid. Esonja la passa ja a l'interior perquè sigui Abalde. La té davant de Bassas, avall de l'obra per Maledon, que fa una finta davant de Brooks, penetra, no l'ha d'obrir, la passa a ningú. Bona defensa de Baxi Manresa, que ha fet esgotar la possessió al Real Madrid. Ha servit ja Ferran Bassas i la deixa per Gustav Knudsen. Vinga, va, animant el públic del Nou Congost en el primer minut de partit. Ferran Bassas, l'obra per Ilai Brooks, escurat a la banda, Ilai segueix flotant, està a la pintura, l'obra per Ferran Bassas de 3, falla Ferran, i el rebot, finalment, diuen, mira, han xiulat la falta personal de Mario Esonja
1: sobre Knudsen
0: en l'intent d'aconseguir el rebot. És la primera falta del partit, en el gairebé minut que portem, 56 segons de partit, quan ara ja està la pilota en joc, és Ilai Brooks. Brooks, l'obra, l'obria per Reyes, ha interceptat la pilota ja Gavi Dek. Dek cap a Maledon i aquest per Esonja, marcat per Gustav Knudsen. Esonja, aprofitant el bloqueig de Jurt Seven, penetra, llança taulell, falla, el rebot és per Knudsen, bon rebot del danès. Knudsen amb la pilota, l'obra per Ilai Brooks. Ilai Brooks la deixa ja per Reyes i aquest ja per Ferran Bassas. Vinga, va, segueix animant el públic del Congost. Brooks cap a la banda pel triple que falla Knudsen i el rebot ara sí ja és pel Real Madrid. Segueix l'empat a 0, minut i mig de partit. La té Esonja. Esonja segueix votant, fent jugada individual, l'obra i compta perquè li xiulen falta personal en atac i és la segona, Marc.
2: Segona del croat, celebra, aplaudeix el Congost i es queixava, s'enfada Sergio Scariolo amb el seu jugador perquè, com deies, no portem ni dos minuts de partit i dues faltes personals ja a Gesson ja.
0: Home, els del Madrid, ho sento, sí, li tenen molt respecte al pavelló, però els hi ha de fer una mandra perquè van jugar diumenge, la final, la van perdre, van jugar abans d'ahir a casa amb el Basconi i van perdre, quan ara la primera jugada individual de Caudinici que entra fins la cuina, anota Caudinici els dos primers punts del partit, minut 2 del primer quart.
3: Jo també ho deia en el sentit de que tenen un entrenador que té una llarga trajectòria i que valora molt les pistes històriques.
0: Això sí,
3: i ell
0: sí,
3: aquí sí. Ha guanyat i ha perdut títols, va perdre amb el Tau aquella lliga, i d'altra banda doncs és un home que sap que el bàsquet ACB neix i viu en pistes com la...
0: Com la del Manresa, sí, sí. Quan ara ha intentat el triple, Àlex Reyes ha errat el llançament i la pilota ha sortit per línia de banda i per tant servirà al Real Madrid. Portem 2 minuts i 20 segons i el resultat és de futbol. Baxi Manresa 2, Real Madrid 0.
1: Sí, s'estan imposant la...
2: Hi ha hagut la, perdona l'eix, la primera falta del Manresa, que en la lluita pel rebot li ha caigut a Caudirici.
1: Sí, s'estan imposant les defenses. Perquè el Madrid, amb el tamany que té, no deixa córrer.
0: Gavi Dek li fa una excel·lent assistència a Mario Esonja a l'interior de la pintura, que fa una iscra esmaixada.
4: Iscra, transformació digital i innovació.
0: Quan ara Reyes fa una finta davant d'Esonja, llança de 3. Ui, quina llàstima, falla Reyes. El rebot és per Ilai Brooks, que la torna a deixar per Reyes. Reyes davant d'Esonja, la passa molt bé cap a Brooks.
1: Sí, senyor.
0: Li fa un aliup espectacularíssim a Caudinici, que fa una trencada, una esmaixada, una iscra esmaixada.
4: Iscra, transformació digital i innovació.
0: 4-2 en el marcador, la Teia i Jurt Seven. Es preparen per sortir tres jugadors. Dani Pérez, Retino Basohan i Pierre Oriola. Compte, entra Dani Pérez, se'n va Bassas. entra Oriola, se'n va Cao, entra Retino Basogan, se'n va Eli Brooks, triple canvi, expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Doncs vinga, servirà el Reial Madrid de fons. Serveix a Valde, llança de 3 a Esonja. Està avui escopeta de fira i que segueix així. Falla Esonja, la recupera Knudsen i la deixa ja pel 55 de Baxi. Dani Pérez, Oriola. La deixa un altre cop per Dani Pérez. Segueix votant Dani Pérez, flota Dani Pérez. L'obra per Knudsen a la banda. Knudsen la torna cap al capi de l'Hospitalet.
5: Jugada.
0: Fa una jugada a taulella. Nuta Dani Pérez. Els dos primers punts de Dani Pérez avui al partit del seu comiat aquí al Congo. 6 a 2 a l'Electrònic. Baixa ja la pilota Teo Maledon. Maledon. Haurem de jugar amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. El triple de Mario Esonja. Aigua. Està fallon, fallon Mario Esonja. Pilota ja per Baxi Manresa. Vinga, hem d'aprofitar aquests moments. Retino Basogan a la banda per Knudsen, altre cop per Retino, altre cop per Dani Pérez, que es vol desfer de Maledon. Dani Pérez aprofitant el bloqueig de Pierre Oriola, la volia passar Dani Pérez, ha interceptat Jurseven i la pilota se'n va per línia de fons, servirà Baxi Manresa. Es produeixen més canvis, se'n va un Ros i entra l'altre Ros, aquest és un canvi molt habitual de Baxi Manresa. Entra Steinberg, se'n va Knudsen, canvi expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Steinbers de 3 que falla el rebot, mira, se'n va per línia de fons i els àrbitres diuen que és pilota per Baxi Manresa, que l'últim en tocar està Gavidec, i per tant servirà de fons Dani Pérez. Un altre canvi a les files de Baxi Manresa, se'n va Reyes, entra David Diu, que està fent uns partidassos espectaculars els darrers dos partits, ha estat una de les peces claus, Valentí.
3: Sí, és important per ell perquè ha de trobar un contracte interessant la pròxima temporada, i encara que avui sigui el comiat del Dani, que és la peça fonamental per tenir present, n'hi haurà més d'un jugador, com és habitual a Manresa.
0: Això és un aparador, això és un aparador. Ha entrat David Duke, ha penetrat. Safateta de Duke, dos puntets més per Baxi Manresa.
3: No es tracta d'igualir la festa, però n'hi haurà d'altres que
0: es voldran mostrar. I tant, home. De la millor manera.
3: Mostrar, però que serà el seu últim partit a Manresa.
0: I tant, i tant. Estan més molt motivats els jugadors de Baxi Manresa quan ara hi ha hagut falta personal de Duke sobre Esonja.
3: No sé què hi pensa l'Aleix, però fins i tot ara exportem directors esportius. Sembla ser que el que hi havia aquí fa dos anys, o fa un any, sortirà de Baskonia i anirà a algun altre club, diuen.
1: Diuen, però jo d'altres clubs no parlo, perquè si no...
0: Se t'acumula la feina.
1: Se m'acumulen.
0: Pilota ja del Reial Madrid, pilota per Maledon, davant té a Dani Pérez. Teo Maledon, es vol desfer de Dani Pérez. Penetra Maledon, li fa una gran assistència a Esonja, que anota amb facilitat sota la cistella, posant el 8-4. El Reial Madrid, bé, ha anotat els 4 punts. Esonja, a sota la pintura. És un Madrid una mica apàtic, de moment, i que duri. Dani Pérez amb la pilota, segueix votant Dani, vol combinar amb Oriola, llança finalment Dani Pérez! Elegància de Dani Pérez! Dos punts més! El 55 de Baxi Manresa, que arriba als 10, i Dani Pérez, que ja en porta 4.
1: Sí, se'l nota amb una vibració diferent, sap que és l'últim i està disfrutant-lo.
0: Ara sí, havia de passar. Triple de Mario Esonja, triple del Madrid, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Pilota a l'interior per Steinbergs, l'obra per Oriola, aquest mes per Dani Pérez! Triple del capi! Triple Dani, triple Baxi, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Tenim les dades apuntades, jo les anava a dir al postpartit, però em sembla que haurem de... Les anava a dir al prepartit, però les direm al postpartit, perquè com segueixi així potser trenca algun rècord més.
0: Home, d'acord, perfecte. Gavidec que llança, falla, però ja estava Jurseven, que amb la seva alçada només ha hagut de fer un cop de dits i anotar dos puntets més, 13-9. El Madrid a la mínima ja es posa per davant. Mira, quan ara hi ha una falta personal en el contraatac, tallant el contraatac Dani Pérez sobre Mario Esonja. 13-9, 3-37 pel final del primer quart. I és un partit que passa molt ràpid, això.
3: Sí.
0: Està passant molt ràpid.
3: I ara li piten antiesportiva
0: a Dani Pérez.
3: A Dani Pérez,
5: que...
0: A mi és xiulable, crec jo, d'antiesportiva, perquè ha tallat la jugada, però...
5: Em sap greu que els àrbits...
0: Sap greu.
5: No sàpiguen que és l'últim partit, que això no, ho han de saber.
1: Sí que ho saben, no?
5: Però amb aquest trio, donar-se'n Olivares, Torres i Chueca, amb tot el respecte a tothom per fer la seva feina, com ara...
0: No era necessari, però bé. Falta antiesportiva de Dani Pérez. No sé com l'has vist tu, Marc, des d'aquí baix.
2: Doncs mira, l'he vist igual que ell. T'he de dir que Dani Pérez gairebé no se n'ha ni enterat perquè estava protestant una acció anterior, demanava una falta en atac de Jurtseven en la lluita pel rebot. Quan ha vist que li queia ell l'antiesportiva, ha protestat, però llavors ha vist també automàticament a Diego Ocampo, que sentia amb el cap, volent dir que la falta estava ben xiulada, i doncs ja no s'ha queixat gaire més el jugador del Baxi Manresa.
0: Doncs no s'ha queixat massa més. El que sí que ens queixem és des d'aquí, des de la zona de premsa, aquí dalt, que no ens han portat ni aigua. I no. Valentí, a la mitja part t'emportaré una ampolla.
5: No pateixis, no pateixis.
0: Em sap greu, perquè nosaltres portem l'aigua ja de casa, per si un cas, i avui, que és el dia que ens haurien de portar dues ampolles per persona, doncs no en tenim ni una. Quan ara és Abalde anota un altre triple del Madrid, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Retira la soga en capanetra, anota dos puntets més, tot i que havia tocat una mica i desviat la pilota al Mansa, però ja no valia, ja estava dintre. I per tant anota els dos primers punts Retino Basohan, 15-13.
1: Jo no sé si l'última del Madrid se l'han de revisar, perquè em sembla que la toca Dec, però bueno, ja ho veurem.
0: Ja es veurà, sí, es prepara Agustín Ubal per entrar a pista. Estan ara els jugadors del Madrid amb Feliz vol penetrar davant de Dani Pérez, llança Feliz, anota Andrés Feliz.
5: El Sergio ja ha cridat el Llull, que sap que coneix bé aquesta pista, i si fes falta en algun moment tenir-lo ja en partit.
0: Quan ara ha fet una penetració David Duke, no ha pogut anotar, però sí que ha rebut la falta personal de Kramer, no, Marc?
2: Sí, exacte, molt vertical, sortint directament al contraatac després de rebre canasta. Diu que ha rebut falta, com deies, de Kramer, la primera de l'alemany.
0: Ha entrat Agustín Ubal, se n'ha anat Dani Pérez, canvi expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Ha errat el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. David Duke Jr. tindrà encara una segona oportunitat. Empat a 15 a l'Electrònic, 2.50 pel final del primer quart. El Manresa, que ja està en bonus. El conjunt d'Escariolo, que tan sols porta 3 faltes personals. Anota el tir lliure, segon David Duke, posant el 16-15. I ja té pilota el Real Madrid. Vinga, va, juguem amb control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Pilota ja per Okeke, aquest per Sergi Llull. Llull davant té Duke, Llull combina molt bé amb Almansa, que l'obre per Felí, d'aquest per Llull a la banda, pel triple d'Okeke, que falla el rebot per Oriola, i ja combina amb Agustín Ubal, que imprimeix una marxa més.
1: Clar que sí.
0: La cuina, fa un dos més Agustín Ubal, davant la cridària del públic, perquè ha estat una gran jugada de l'uruguaio de Baxi Manresa, i la falta personal... de...
5: Almansa,
0: correcte.
1: Avui estem molt concentrats, Josep? Es nota que és l'últim partit, es nota que...
0: Volem acabar de gravar.
1: Que no hi ha la tensió de jugar-te res, i volen acabar de gravar. Bé, de moment...
0: Dedicar aquesta victòria a l'afició, perquè seria una gran victòria avui guanyar el Madrid. És igual que el Madrid vingui derrotat de l'Eurolliga, que porti 4 derrotes seguides, és el Madrid. I això sempre dona una satisfacció també, un equip com és el Manresa, poder guanyar a un equip d'aquesta envergadura, que és el Real Madrid. Ha anotat també el tir lliure Agustín Ubal, posant el 19-15, 2-10 pel final del primer quart, pilota a l'interior ja per Almansa, que no anota sota la pintura, però sí que rep la falta personal de David Duke, que ja serà la segona, Marc.
2: Sí, segona del nord-americà, que ara rep instruccions de Diego Campo. De moment sembla que no es prepara cap canvi, però anirà a la línia Almansa.
0: El els tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Ara el primer està... d'Izan Almansa dins.
1: Que està Almansa al tir lliure. L'any passat es va demanar la seva sessió. Ens vam interessar per la seva sessió, finalment no va poder ser, però era una de les opcions dintre de les multituds d'opcions que venen en un estiu, doncs va ser opció
0: Almansa. Doncs Almansa, mira, ha errat el segon tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, pilota ja per Baxi, pilota per Nutzen, que la deixa per igual, combina amb Retin Obasohan, que troba un foradet, llança en suspensió, oi, falla Retin, i no. Finalment la pilota se'n va per línia de banda, favorable a Baxi Manresa.
3: Sí. Valentí. No, anava a dir, no sé si recordeu com es deia, o com es diu, el pare de l'Almansa, que havia sigut americà del Múrcia, i jo no recordo ara el nom.
0: Ostres,
3: i que havia jugat aquí, amb... aquí en aquesta pista fa alguns anys.
1: Ara ho busco.
0: Ara l'Aleix li demana
3: el centre de dades,
0: el senyor Google o ChatGPT. I mentrestant té la pilota Retin, que la passava per sota les cames de Kramer, la passava cap a Bassas a l'interior de la pintura. Finalment hem perdut la pilota i servirà el Real Madrid. Queda res, 1:39 pel final del primer quart. Baxi Manresa 19, Real Madrid 16. Baixa ja la pilota Andrés Feliz, el dominicà amb passaport espanyol, que la deixa ja per Almansa. Almansa atura, la torna a deixar per Andrés Feliz. Feliz a l'interior per Almansa, la combina bé amb Kramer, que llança, falla. No xiulen falta els àrbitres, per mi m'havia semblat. Combina ja Baxi amb Retin Obasohan, que penetra, rep falta personal, tampoc veuen res els àrbitres. I en el contraatac entra David Kramer per fer una iscra esmaixada.
4: Iscra, transformació digital i innovació.
1: Steve Horton és el pare de Izan Almansa.
3: Com dius que es diu?
1: Steve Horton.
0: Steve Horton, mentrestant, per cert, quan ha notat Kramer, s'ha queixat amb l'àrbitre, que això podria haver estat una tècnica tranquil·líssimament. Ara ha notat Baxi Manresa, posa 21-18. Queden 45 segons pel final del primer quart i la gent la té amb Kramer, perquè Kramer ja l'ha liat alguna vegada aquí al Congost quan estava al Tenerife, quan ara la lia un altre àrbitre, que li senyala una falta personal a Nutzen sobre, precisament,
3: Almansa.
0: Sobre Almansa, una falta que l'ha vist ella i quatre més, perquè jo no l'he vist, Valentí.
3: Jo, si ho diu ella, no em discutiré més enllà.
0: És que aquí tinc el yin i el yang, perquè ja no li demano amb l'Aleix, perquè l'Aleix explota.
1: A mi no.
0: Explosiona l'Aleix, si li demano.
1: I a més, amb
3: allò que dèiem del partit televisat a les 6, el trio arbitral també és un trio per un partit que no ens hi juguéssim res.
1: Sí, correcte, millor. Correcte, i ho has dit tu, que has estat a l'estament arbitral, per tant, no passa res.
0: No anota el primer, ha errat el primer tir lliure, Almansa, viatges Massaners, viatges de confiança, nota, això sí, el segon, posant el 21-19, darrers 36 minuts.
3: Hi ha molts partits que es necessita gent important i avui a Manresa hi enviem 3 àrbits.
0: Passada a l'interior per Agustí Noval, que anota 2 punts més, tot i que havia tocat Almansa, però els àrbitres diuen que ja estava dintre i, per tant, dintre
1: el cercle,
0: per tant, el tapi legal, i és pilota ja amb els 2 punts més, 23-19, se'n va ara Bassas, entra Eli Brooks. Això és un canvi expert, Joanola.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Ja té la pilota a Chume Okeke, que la baixa. Queden 20 segons, 15-14 de possessió del Madrid, per tant, de calatge de 6 aproximadament. Segueix votant Feliz, els hi queden 7 segons, 6 segons, Feliz a l'interior, para que la perdi Almansa, la té Baxi, la té Ubal, que la deixa per Brooks, Brooks se la picarà, no, la deixa per Retin, que se la pica de 3,
4: Retin, Obasohan, triple Baxi, triple Kubo.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Sobre la bocina, anotat Retin Obasohan, 26-19, i amb aquest triple del 32 de Baxi Manresa arribem al final del primer quart. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Maco aquest primer quart.
1: Molt maco.
0: Ha estat maco.
1: Si el partit segueix així, tancarem bé la temporada.
0: Amb bon ritme. bon ritme, no hi ha hagut cap temps mort, no hi ha hagut interrupcions gairebé, vull dir que aquest és el ritme que haurien de tenir els partits de bàsquet, no?
5: A nosaltres ens va bé, ja sabem tots que necessitem moltes possessions i molt ritme, a nosaltres ens va bé a casa més, i a part de la satisfacció de guanyar 7 punts al final del primer quart per sobre, doncs amb aquella sensació de que l'equip està molt ficat en el partit i que, com deia, no sé si ho deies tu, Josep, el Madrid pot ser que li faci mandra avui haver de jugar a Manresa a les 6 de la tarda.
0: I tant que li fa mandra. I es nota, l'actitud del Madrid no és la mateixa que la dels jugadors de Baxi Manresa, que hi estan posant unes ganes immenses i, a més, sabent que no hi ha pressió, sabent que és el darrer partit, sabent que també avui és l'últim dia de Dani Pérez i que és l'últim dia de diversos jugadors que no sabem quins seran, però que algun d'ells ja saps que no hi serà la temporada que ve.
5: Ells també saben que difícilment, és impossible que no acabin, no? Primers, i per tant, doncs, el play-off, el factor camp el tenen. Home, el que no els hi convé tampoc és anar perdent partits, ja en porten 4 i un 5è els hi faria mal, però ells acabaran primer, sí o sí.
1: Però és que el Manresa ha fet un quart molt i molt bo, perquè només ha anotat 2 triples dels 7 que ha intentat, però és que està guanyant el rebot del Real Madrid. 9 rebots i 3 ofensius.
0: Ah, vale, però és que el Madrid només porta 2 rebots.
1: 3.
0: Ah, 3, vale, és que... Madrid porta 2 rebots,
1: sí,
0: només.
1: 2 rebots.
0: És increïble, això. El Madrid amb 2 rebots, el Manresa en porta 9, 3, com diu l'Aleix, ofensius, i el màxim anotador es reparteix entre Dani Pérez i Agustín Ubal.
1: Home, seria molt maco que el màxim anotador del partit d'avui fos Dani Pérez, no?
0: Seria maco ja que guanyéssim el Madrid ja una vegada aquí al Congost. Quan comença ja el segon quart, pilota per Real Madrid, pilota per Andrés Feliz. Hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Feliz, que la torna a tenir cap a Llull, mandarina de Llull, falla Llull, el rebot és per Almansa, que l'obre per Kramer de 3, falla Kramer, el rebot és per Pauli Cap, que l'obre ja per Bassas. Va baixant Bassas, se la pica de 3, Bassas,
1: sí, senyor.
0: Bassas, triple del 6 de Baxi, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I posant ja el 29 a 19, més 10, Baxi Manresa, la màxima, no, Marc, del Manresa?
2: Exacte, quan ara hi ha hagut una altra falta del Baxi Manresa, ha estat la primera de Ferran Bassas.
0: Doncs la primera de Bassas. Serveix ja Andrés Feliz, servei de banda, la deixa ja per Llull. Llull segueix botant l'atura, l'obre a la banda perquè la tingui Okeke. Torna cap a Feliz, Feliz vol trobar forat davant de Brooks. Brooks que el tanca molt bé, però Feliz fa una gran assistència cap a Izan Almansa, que fa una iscra esmaixada.
4: Iscra, transformació digital i innovació.
0: La penetració d'Eli Brooks, que no ha tingut recompensa. Ha fallat Brooks i ara la té el Madrid, que falla el triple. Sergi Llull i, a més, els àrbitres, en l'intent d'aconseguir el rebot, li assenyalen, no, la falta personal de qui ha estat, de Kramer.
2: De David Kramer, exacte, la lluita pel rebot, una empanteta.
5: I la segona protesta del Kramer ha estat advertida pel...
0: És que l'han d'avisar, perquè aquest home no es pot anar queixant a totes les faltes.
1: Correcte. No, i és molt clara, no? L'actitud de rebot del Manresa és exemplar en el dia d'avui. I és el que demanava Diego Campo, no? Acabar amb els bàsics ben fets i acabar amb un bon partit. De moment s'està donant.
0: Doncs vinga, s'està donant, perquè ho val la clava de 3. Triple Baxi, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Vinga, va, que ens n'anem de 11, 32 a 21. Un dels altres al·licients del Congo serà a veure si li xiulen la tècnica Kramer, que Kramer se la juga de 3 ara i mira, ens la crava de 3. David Kramer, triple del Madrid, triple amb gest inclòs.
5: Ara li ha vingut mal de queixal de cop,
0: sí,
5: eh?
0: Sí, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
5: Ha estat molt queixal.
0: Li ha vingut el mal de queixar la Kramer. 32 a 24, Llull l'obra per Txume Okeke, que se la juga de 3, falla Okeke, el rebot és per Knudsen, i Knudsen la deixa ja per Ilai, ordenant l'equip ara Ilai, a la banda per Knudsen, més a la banda per Bassas, no s'ho pensa, llançador 3, Ferran, que falla, el rebot ja és per Llull, 7-45 al final del segon quart, ui, Llull, que ha rebut la falta personal d'Agustí Noval, Llull, ja, el no ja el té, i ja demanava antiesportiva, com si a tota aturada sigui antiesportiva.
5: Però perquè hi ha partits, sí, que hi ha ofertes d'antiesportives, sí, i a vegades no es poden pensar que avui també i no.
0: A les 6 de la, els partits de les 6 de la tarda no hi ha antiesportives. N'hi ha alguna, però
1: és
0: no,
1: que la primera no ha sigut un pèl barata, llavors ha dit, bueno, va, a veure si
0: cola aquesta,
1: si,
0: també, no?
1: Si cola, i a més ha intentat llançar per veure si li donaven els tres tirs, la típica sí, de Llull, però s'està fent molt bo. De moment les faltes estan sent molt intel·ligents.
0: Bé, han portat aigües aquí, finalment ens han portat les aigües aquí a la zona de premsa, mentre estan al Madrid amb Llur Seman anota a sota la pintura, posant el 32 a 26. El Madrid ja està, bé, parcial de 5 a 0. Madrid ja està a 6, quan ara l'Aliup cap a Cauderici, que no pot esmaixar. No hi ha hagut una bona compenetració ara amb la passada de Bassas a Cao. De llàstima, i hem perdut la pilota, i per tant és pilota ja pel Real Madrid. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Roba la pilota a Brooks, que la passa cap a Alex Reyes, que es penja la cistella i fa una Iskra esmaixada.
4: Iskra, transformació digital i innovació.
0: Doncs vinga, 34-26, hem trencat una mala ratxa que portàvem de sequera per anotar, quan ara Andrés Feliz, que li xiulen la falta en atac sobre Ilai Brooks. Feliz, que no entén res, com és que els hi xiulen tantes faltes en atac? Això és anticonstitucional, Aleix.
1: Clar, és que estem parlant del Real Madrid.
0: No se'ls poden xiular tantes.
1: I ja venen d'unes queixes...
0: S'estan queixant tota l'estona.
5: Manifestes.
1: Manifestes a la Final Four i als últims partits.
0: Sí. Ara resultarà que van perdre la Final Four pels àrbitres.
1: I pensava jo,
0: vinga,
1: que pagaríem els plats trencats, de moment no.
0: Aleix de Quim Reyes, triple Baxi, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I ara sí, tot i que és un partit sense massa tensió, Escariolo diu, hòstia, no anem bé, no anem bé. Demanen temps mort, anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Està emprenyat Escariolo, Valentí.
5: Sí, sí, sí, i un entrenador amb la trajectòria d'ell, està clar que no pot permetre que Manresa l'última jornada estiguin tan fora de partit com en aquest moment pot semblar que estan, no?
1: Sí, estem seleccionant bé els tirs, estem carregant bé el rebot, i ara que estem amb temps mort, Josep, deixa'm comentar-te les informacions que aquesta setmana han sortit de
0: l'Eurocup. Sí.
1: A veure, segons el periodista Xavi Ballesteros, que el que diu Xavi Ballesteros ho podem posar bastant ben fiable, és a dir, el Manresa fa 2 setmanes que suposadament hauria firmat una llicència de 3 anys fixes més 2 variables. Aquesta és la informació.
5: A l'Eurocup.
1: A l'Eurocup.
0: Un Eurocup que canviaria de format.
1: Un Eurocup...
0: Ja no seria un Eurocup de 18 jornades de la primera fase, sinó que seríem 4 grups de 8 equips.
1: 4 grups de 8 equips.
0: Per tant, serien a 14 jornades, serien 4 jornades menys. Però bé, en acabarem de parlar després, sí, si et sembla, l'Eix. I la pilota ja està en joc amb aquest 37-26, 6.5. Per al final del segon quart, la té Andrés Felip. A la passa cap a Sergi Llull, marcat per Dani Pérez, que han tornat a entrar a pista. Sent un canvi expert Joanola, Llull la deixa a dintre per a Yur Seven, que es desfà de Caldirici, anota Yur Seven amb cop de colze inclòs, i per això es queixava el Congost. 37-28, neteja Marcis Steinbergs cap a Dani Pérez. Dani Pérez se'n va cap a la banda, li fa una lió, para sí a Caldirici, que fa una iscra esmaixada.
4: Iscra, transformació digital i innovació.
0: 39-28, més 11, Baxi. Sergi Llull a la banda per Kramer, de 3, triple de David Kramer, que és que no se'l pot deixar tan sol. Triple del Madrid, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Flota Retina, nota Retina sota la pintura, i és que la defensa del Madrid avui fluixeta, fluixeta, Marc?
2: Sí, sí, demana explicacions constantment Sergio Scariolo als seus jugadors, perquè està veient que hi ha bastantes coses que avui no rutllen.
0: Sí, bastant passotisme, d'alguns jugadors del Madrid en quant a la intensitat defensiva. Res a veure amb la del Manresa, que ara ha tallat la pilota Caudirici. Es queixa, Caudirici ha interceptat una pilota que anava a l'interior de la pintura. Es queixa Llull. Com a bici. Bueno,
1: com a bici,
0: no sé de què.
1: Com si fos novetat.
0: No sé de què es pot queixar, però en fi, se'n va ara Andrés Felip, entre Teo Maledon, és un canvi expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Bueno, és que ja ho hem comentat a la prèvia, el Manresa juga la possibilitat de ser desè, i acabar bé de l'afició és molt important.
0: Home, aquest resultat,
1: la plaça és,
0: sí, sí,
1: important.
0: Però aquest resultat no li agrada al Saragossa, Aquest resultat d'aquí,
1: no.
0: El Saragossa voldria que perdéssim, perquè això Breogán no s'hi jugaria res en el seu partit davant del Saragossa. Però bé, pilota pel Madrid, pilota per Esonja, que torna a estar a pista, se la juga Esonja, falla, malament està Esonja, pilota per Retín, que vol fer un coast to coast, penetra fins la cuina, safateta de Retín, que nota! I posa ja el marcador amb 41-31, més 10, Baxi. Darrers, perdó, 43-31, més 12, Baxi.
1: Queden pràcticament 5 minuts i el Manresa ha fet 43 punts a un Real Madrid,
0: Crec que hem acabat amb 25 punts al primer quart.
3: Sí.
0: Per tant, ja portem 18 punts en 5 minuts. És una bestiesa. Maledona amb la pilota. Maledona combinat ara ja amb Xume Okeke. La deixa per Sergi Llull, li demana Okeke que vagi cap a dins, cap a la banda. Sergi Llull fa jugada individual, penetra fins la cuina. Llull, categoria de Llull, dos puntets més. 43-33, la passada cap a Oriola. Anota Pierre Oriola sota la pintura. Joc intens, joc trepidant, joc rapidíssim de Baxi Manresa.
1: El que vulguis, però la que s'acaben de menjar per carril central és perquè Scariolo...
0: La manca de concentració del Madrid, llança Llull com si estiguéssim aquí jugant al All-Star i falla, i pilota per Retín, que rep la falta personal de Teo Maledon.
1: Millor per nosaltres, perquè el Manresa
0: escolta,
1: amb aquesta actitud
0: és la gran oportunitat avui de guanyar el Madrid,
1: sí, sí,
0: avui
1: sí.
0: Tenim la gran, avui si no guanyem el Madrid ja no ho guanyarem mai,
1: bueno, mai diguis mai,
0: és
1: però...
0: que l'última vegada que vam guanyar aquí el Madrid tu encara no havies nascut.
1: No.
0: Clar, és que no l'has vist mai guanyar el Madrid.
1: No,
0: el Manresa. Suposo que és l'únic club gairebé que et falta, no?
1: Sí, em falta la col·lecció.
0: De la col·lecció deu ser...
1: I ahir va ser el meu aniversari, per tant, seria un bon regal. Jo li vaig demanar al Diego així en plan de broma, però...
0: S'està produint el triple de Reyes, que falla. El rebot ja és per Teo Maledon. Davant de Retín, es desfà de Retín Maledon. L'obra per Esonja, de 3. Falla Esonja. El rebot per Retín, Abasso Han, que ja ha conduït la pilota. L'obra per Bassas, de 3, Bassas. Triple de Ferran Bassas. Triple Baxi, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
3: Després.
1: Sí.
0: El Valentí, que està acordant amb l'Aleix, que li ofereixi un xupa-xup, que ha portat l'Aleix aquí a la zona de premsa. Mentrestant falla, és on ja el seu llançament, però el recupera ell mateix el rebot i l'obre per Abalde. Alberto Abalde davant de Knudsen, vol penetrar, ja està la pintura, llança Abalde a mitja volta, falla Abalde i el rebot ja és per Retin. Vinga, va! Més 15, 48 a 33. Retin, que es desfà d'Abalde, que finalment no es desfà perquè fa la falta personal a Abalde, que ja l'ha reconegut de bones a primeres. L'actitud del Madrid em sembla molt, molt pobre, eh?
1: Molt pobre, jugant-se tirs. El de Gessonia, que s'ha tirat aquí el triple d'abans, vale que Gessonia pot tirar des del pàrquing i anotar perquè és molt bo, però...
0: Sí, però, home...
1: Però són mals tirs. El de la flotadora d'abans de Llull també són mals tirs.
0: L'any passat...
1: En canvi, el Manresa està tirant bé.
0: L'any passat ja va jugar també una mica amb desgana, si el recordeu, perquè era el penúltim partit del Congost i van guanyar gràcies a aquella genialitat de Llull. Però també l'actitud no era massa bona, però és que la d'avui... Mira, mira, Eli Brooks penetra fins a la pintura, fins la cuina. Anota Eli, posant el 50-33, és que més no... 17...
1: Jo crec
0: davant
1: que
0: del Madrid.
1: De lo enfadat que està, la gomina li anirà enrere, eh?
0: Segona, dues faltes porta el Manresa, el Madrid ja està en bonus.
1: Sí.
0: Quan ara, mira, per parlar, falta personal d'Agustí Noval sobre Esonja, però bé, tot just la tercera i queda 2-32 pel final.
1: No, està, i estan molt ben fetes les faltes personals, excepte la falta que li han xiulat a Dani Pérez, que ha sigut antiesportiva. La resta estan ben seleccionades.
0: Ben assenyalades. Pilota a l'interior ara per Mario Esonja, que falla d'esquena a Cistella. I el rebot ja és per Bassas. Bassas cap a Ubal. Penetra Ubal, llança en suspensió. Ui, no anota, però clar, és que ha rebut la falta personal, crec que d'Isan Almansa, no?
2: Sí, exacte. Segona del jove pilot del Madrid. Ara protesta lleugerament Escariolo amb un dels àrbitres d'aquesta última acció, però la veritat és que hauríeu de veure des d'aquí baix les cares d'alguns jugadors del Real Madrid. Jo crec que fins i tot ni ells mateixos s'ho acaben de creure, perquè el Manresa els està passant per sobre.
0: Se'ls hi fa bola aquest partit del Real Madrid.
1: Se'ls hi està fent molta bola.
0: Estic segur que estan ja pensant ja en descansar aquests dies.
2: Sí, però segurament, Josep, però el play-off també has d'arribar bé.
0: Sí, també.
1: I que ve Bilbao, eh? Que
5: I saber, bueno, saber quin és el vuitè, no?
1: Sí. Jo he dit Bilbao, però encara no se sap.
0: Mira,
1: però...
0: ha notat Ubal els dos tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, i torna a demanar temps mort ara Sergio Scariolo, perquè la cosa no rutlla. Guanyo Manresa de 19, 52 a 33. Això, si fos un partit infantil, crec que 5 o 6 punts més i tanquem l'acte.
1: Quasi tancaríem l'acte.
0: Ja està. Anem a fer un descans.
1: Sí, fem un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: No, a veure, el Madrid té el primer lloc assegurat i tot el que vulguis. Però jo aquí veig... No és per treure-li mèrit al Manresa,
0: no,
1: que està fent un partidàs, jo diria que de les millors primeres parts que hi han hagut aquesta temporada, i mira que és l'últim partit, eh? Però el Madrid està mostrant un passotisme i una manca de professionalitat complicada, eh? Jo entenc que és les 6 de la tarda, que venen de perdre contra el Baskonia, que venen de perdre la Final Four, que tenen una rotació més curta per el que ve a ser el Madrid, però...
5: No tenen president perquè és un període electoral i això també els pot generar una certa fredor, no? Ho dic perquè...
0: Li van dir, li van demanar en roda de premsa a Scariolo l'altre dia amb el Baskonia, i perquè jo esperava dir que a veure si dirà alguna cosa del partit o Manresa, no va dir res. No li van demanar res, tampoc. Però sí que li van demanar si el fet de que hi haguessin eleccions podia afectar l'equip, i ell va dir que no, que l'equip estava immers
5: amb
0: les seves coses.
5: Correcte.
0: I mira, ja està la pilota en joc, pilota pel Madrid, precisament, pilota per Dec, que penetra fins la cuina, llança, falla, torna a tenir el rebot, torna a fallar Dec, i finalment els àrbitres el que assenyalen és una falta personal de qui, a Marc, de quin jugador del Manresa?
2: Doncs ha estat Delay Brooks, un jugador que l'ha reconegut de seguida. El que sí que es queixava i protestava una miqueta és que la falta fos de tir. Brooks deia que ell havia anat a buscar la pilota, però li han donat dos tirs lliures a Ethan Almansa, i el Manresa entra ja en bonus perquè ha estat la quarta falta personal de l'equip.
0: Anota Almansa el primer tir lliure a Viatges Massaners, Viatges de confiança. Queda 2-10 pel final del primer quart de la primera part. Estem ja, entrem en bonus amb aquesta falta. El segon tir lliure d'Almansa, que la nota. Viatges Massaners, Viatges de confiança, 52-35. I ja té la pilota Bassas a la banda per Agustí Noval. Hem de jugar en control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Brooks a l'interior per Pierre Oriola, més a l'interior per Steinbergs, que fa un skyhook que falla. Un cop de dins de Mars i d'Steinbergs. Anota dos punts més. 54-35. Pilota ja per Mari Esonja, que fa una penetració exquisita, però falla. I el rebot, això sí, és per Izan Almansa, que anota dos puntets més, i posant el 54-37. Més 17, Baxi. Oriola espera Agustí Noval, que rep la pilota. Oriola per allà fent la pantalla. Agustí a la banda, però per Steinbergs. Sui! Falla Marcis Steinbergs. I el rebot ja és Arteo Maledón. A la baixa. A la baixa i la passa molt bé per Gavi Dec. Cap a l'exterior pel triple de Mari Esonja. Triple del Madrid. Triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
0: I evidentment Diego Campo, que no li agrada, perquè ara ja estan a 16, a 14, quan fa un moment estàvem ja a 19. Per tant, demana temps mort Diego Campo. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Suposo que és un temps mort intel·ligent, aquest. Encara que quedi 11, però escolta, no vol que es desconcentri l'equip, Valentí.
5: Home, ell sap que si el Madrid es posa per sota de 10, podem patir, no al final del partit, sinó ara, abans d'arribar a la mitja part. I d'altra banda, que seria injust per el que hem dominat en aquests primers dos quarts, tampoc li interessa que el Madrid tingui la sensació de que, bueno, si ells apreten una mica, això serà seu sí o sí, no?
1: Clar, vull dir, l'últim minut, els últims dos minuts, marca molt el que pot ser l'inici del tercer quart, no? Perquè és amb la sensació que marxes, és amb la sensació que comences el tercer quart, però bé, fa bé de parar-ho, i a més té els temps morts, però el que marca la intensitat, Josep, és la lluita pel rebot, i el Manresa s'està menjant al Madrid.
0: El Manresa porta ja 17 rebots, 12 porta a la Real Madrid, però també una de les coses importants és l'encert amb el llançament de 3. Portem 6 triples de 15 intents, un 40% que tenim amb el tema del llançament de 3. Llàstima ara, perquè el triple ara que ha intentat Alex Reyes no ha pogut aconseguir-lo. Darrer minut del primer quart, i ara sí, triple del Real Madrid, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Doncs ja estan a 11, penetració de Retín que falla, però rebot és per Pierre Oriola, que anota i posa el 56-43. Valentí.
5: Bé, jo veig que l'Efson ja està entrant al partit.
0: Sí, sí.
5: I
0: sí,
5: en el moment que fica un triple i agafa, diguem-ne, aquella força que tenen
0: a Valde
5: els tiradors de nivell, com deia abans l'Aleix, que pot ficar-la, si convé, des del pàrquing.
0: Anota el triple Valde, triple del Madrid, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Sí, sí. Es posen amb aquest triple 10, 56-46, reacció del Real Madrid, tirant de 3, no necessita massa cosa. Es posa 10, queden 25 segons i 9 dècimes. Servirà Baxi Manresa de fons. El Manresa que ara juga amb Bassas, amb Alex Reyes, amb Steinbergs, amb Pierre Oriola i amb Retino Basohan.
1: Oriola, que ha intentat el triple, però la pilota s'ha quedat clavada.
0: Allà clavada, pilota ja per Bassas. Un decalatge de 12 segons entre la possessió del Manresa i el final del segon quart. Segueix Bassas votant. Bassas se la passa per darrere. Bassas fa una finta. Bassas no sap què fer. Llança taulent malament. El rebot pel propi Bassas. Res, ens mengem la possessió. Els hi queden 10 segons i 7 dècimes. al Real Madrid per intentar encara aixugar més aquesta desavantatge que té. Quina llàstima, hem arribat a guanyar de 19, pilota ja pel Madrid, pilota per a Valde, que ja està dintre la pintura, Valde que la deixa per al Mansa que llança, dos puntets més per al Mansa, 56-48, acaba ja el segon quart amb el llançament de Retino Basso, des de mitja pista, que no ha notat de ben poc, final del segon quart amb el resultat de Baxi Manresa, 56, Real Madrid 48. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Els jugadors d'un i altre aquí que se'n van ja cap a la banqueta i nosaltres repassarem res. Quins són els màxims anotadors del partit per part del conjunt de Diego Campo. 12 punts per Agustí Noval amb un 13 de valoració. N'hi ha un altre que té dobles dígits de valoració, que és Retino Bassogan, que porta 11 de valoració amb els seus 9 punts i 3 rebots i també una assistència repartida. Per part del Real Madrid, el màxim anotador és Mario Esonja. Quina que raro, 15 punts per Esonja amb un 10 de valoració, però també hi ha un altre jugador amb dobles dígits com és Almansa, amb 11 de valoració, amb els seus 10 punts aconseguits i els 3 rebots, tots ells ofensius. Nosaltres que farem ja una petita pausa, tornarem d'aquí un moment per viure el que serà la segona part entre Baxi Manresa i Real Madrid. Victòria de moment dels homes de Diego Campo, 56-48. Tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
7: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
8: El cap li girava.
9: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
10: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
11: Factorenergia.cat.
10: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
12: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Filla, quan era el teu aniversari?
14: Un altre cop, papa?
15: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
4: Torna la festa del riu a Manresa. Els dies 29 i 30 de maig, vine al Parc Josep Vidal a gaudir de l'economia social i la cultura transformadora. Divendres, jornada monogràfica dedicada a Palestina. I dissabte, el Dia Gran. Mostra amb més de 30 entitats, activitats familiars, tallers de natura i molta música. No et perdis el concert del Pony Pissador. T'esperem en aquest gran espai de trobada ciutadana per compartir i fer pinya. Consulta tot el programa al web de la Festa del Riu. Una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu i la Casa de Música de Manresa.
16: Arriba la tercera edició de l'Spirit Rally Legend. A Castellnou de Bages hi haurem una trobada espectacular de vehicles de rally dels anys 80, 90 i 2000. Més de 200 cotxes exposats que han marcat una època en un esdeveniment exclusiu i únic a tot l'estat. Exhibicions en un autèntic circuit de terra amb pilots destacats del Campionat d'Espanya. Diumenge 31 de maig, Spirit Rally Legend a Castellnou de Bages.
4: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
17: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants?
7: A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
8: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
11: Molt bon dia des de la Catalunya Central. Avui et presento la nova cançó d'Antonio El Remendao, que en teníem moltíssimes ganes. És el nou single, Canvia.

0: 3 minuts gairebé i seran en punt les 7 de la tarda. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa al 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest partit entre Baxi Manresa i Reial Madrid, corresponent a la darrera jornada de la fase regular de la Lliga Endesa, i el Manresa que guanya 56 a 48 davant de tot un Reial Madrid, tot i que hem arribat a guanyar de 19 punts, però intentarem aconseguir la victòria aquí al Congost, una victòria que no s'aconsegueix davant del Madrid aquí al Congost des de l'any 1998. Us ho explicarem avui, evidentment, amb els nostres patrocinis. Quívoc Albert Disseny, t'agraden les tapes? La taverna del Pinxo, expert Joanol d'Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Viatges Massaners, viatges de confiança, Iscra, transformació digital, innovació, GSD Plus, buscant solucions, i Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Els jugadors d'un i altre equip, o més ben dit, tots els jugadors de Baxi Manresa i 5 jugadors del Madrid, estan fent exercicis d'escalfament. Ara estan sortint els jugadors del Reial Madrid, però amb una parsimònia com si això fos un partit ja de casats contra solters, Valentí.
1: El DEC és l'exponent del que suposa no estar ficat en el partit perquè ha sortit amunt. Ja sé que és l'argentí, li diuen el Tortuga,
0: sí,
1: etc, etc, però ha sortit amb una falta de motivació que espanta, eh?
0: Ja.
1: Després sí, no, no. Fa 20 punts, eh?
0: Sí. Ara surt també Chumeo Keke, el Manresa ja hi són tots, ara surt Kramer que doncs, se les ha tingut també amb l'afició de Baxi Manresa, ja se les havia tingut també quan estava al Tenerife.
2: Bueno, té un passat Tenerife que això sempre...
1: Això marca, eh?
0: Això marca.
2: Marca molt.
1: Aleix, que et veig molt ficat amb el contracte del Manresa a l'Eurocup. Saps alguna cosa d'on anirà el Xus Vidaurreta? Nosaltres ho hem de saber, els aficionats hem de saber on anirà el Vidaurreta per poder estar preparats per aquell partit quan ens surti el calendari.
2: Segons el que jo tinc entès, també han triat l'Eurocup, també han firmat el contracte 3+2.
0: Fa molta mandra el Tenerife, molta mandra el Tenerife.
1: A mi em fa més mandra el Vidaurreta.
0: Sí, però és que ja va inclòs en el PAC, els últims dos partits que han vingut aquí els hem guanyat, ja ens hem tret aquesta espina clavada que teníem, que els últims anys sempre perdíem amb el Tenerife, almenys aquí al Congost ja no passa, però igualment, tot i que ara el Tenerife ja comença ja a ranquejar, perquè clar, evidentment l'edat al final passa factura.
2: Sí, aquest any han patit molt.
0: Han tingut lesions importants, a ritmes també de...
2: Arrítmia, de Xermadini.
0: De Xermadini, fa una setmana, i per tant...
1: El Huertas, que no, malauradament, no ha pogut superar el rècord de partits de més de jugadors que tenen més de 40 anys, que estan empatats amb el Joan Creus. El Joan Creus no té la intenció de superar el seu propi rècord,
0: no.
1: I per tant el que la pot superar
0: és només a Marcelinho Huertas.
1: Exacte.
0: Els jugadors de Baxi Manresa que ja es troben a pista, els que començaran aquest tercer quart, que començaran David Duke, amb Caudirici, amb Alec Reyes, amb Gustav Knudsen i també amb Ferran Bassas.
2: Però el que dèiem de l'Eurocup, és un format molt més atractiu i hi ha moltes ofertes sobre la taula per part de l'Eurocup, però hem tingut la sort que sembla que el Manresa serà un dels
0: sembla ser que serà
2: competidors.
0: Segons la informació que va dir a Xavi Ballesteros a l'Esportiu. I mentrestant, doncs comença ja la segona part, comença el tercer quart amb pilota pel Reial Madrid, hem de jugar en control grup, solucions tecnològiques per a empreses, és on ja la passa per Malerón, aquest per a Valde, que fa una finta davant de Reyes, se la juga de res, falla Valde, el rebot per a Sonja, jugadorals, és on ja a la banda per a Valde, tornen a tenir possessió, a Valde, Mario Sonja d'esquena a cistella, però la passa molt bé per Malerón, que l'obre amb el triple de Gavi, Dec, falla, Dec, el rebot per Caudirici, ja la baixa Ferran Bassas. Vinga, va. Bassas ordenant la jugada. Un 51. Bassas cap a Caudirici.

0: Modrici espera l'arribada de Diouf. Diouf, que té a davant a Balde. Diouf vol fer jugada individual. Penetra Diouf, llança Diouf. No, la passa molt bé per Caldirici, que no es pot penjar. Però sí que força la falta personal de Your Seven, no, Marc? Ui, Marc?
1: Sí, Josep, dic, ara estan parlant els àrbitres per veure qui ha assenyalat la falta, encara no ho han assenyalat a la taula. Sí, de Your Seven, la primera del pivot de l'últim fitxatge del Madrid.
0: Vale, doncs aquí he vist algun fluorescent que anava parpellejant, pot ser?
2: Sí, sí, tenia el... Se m'havia encès la llinterna del...
0: Ah, era la teva llinterna del mòbil, hòstia. Cap, vale, per un...
2: Cap problema.
0: Per un moment he pensat que era Hostel, això, era la pel·lícula Hostel, i dic, hòstia, no. Aquí morirem tots. Que pot ser que morim de calor, perquè mentrestant Caudirici ha fallat el primer tir lliure, el segon també el falla Cau. Viatges Massaners, viatges de confiança. I ja baixa la pilota Gavi Dec, que vol fer jugada individual davant de Nutsen. Dec la passa a l'interior, cap a Balde, aquest, cap a Your Seven, que llança i anota davant de l'oposició de Caudirici. I posa el 56 a 50. David Diouf, ràpid, es menja una xapa Iskra. És onja.
3: Iskra, transformació digital i innovació.
0: Però la torna a recuperar David Diouf i ja la té Ferran Bassas. Bassas segueix votant, es vol desfer entre dos jugadors del Madrid. Llança Bassas, falla. El rebot és per Cau, no, per David Diouf, que sota la pintura es menja una altra xapa d'aquelles que fan mal. Una altra xapa Iskra de Your Seven.
3: Iskra, transformació digital i innovació.
0: Aquestes són aquelles xapes que et fan quan tens 11-12 anys,
2: Sí, sí, però un altre rebot ofensiu de Manresa.
0: Ui, la passada massa arriscada precisament de David Diouf, que la intercepta el Real Madrid, la té ja Mario Esonja. Esonja que llança amb seguretat, anota. Esonja, Super Mario, 56 a 52, ja els tenim aquí, Bassas cap a Reyes, fa una finta davant d'Esonja, penetra Reyes, la passa, l'obra per Bassas, que també finteja, també la torna a obrir. Ara sí, David Diouf de 3, falla Diouf, que no és el seu fort, però mira, el rebot per Nutsen. Nutsen cap a Bassas, Bassas de 3, torna a fallar, el rebot, altre cop al Manresa per Nutsen. La deixa per David Diouf, que penetra Diouf, verticalitat de David Diouf, que falla. Quina llàstima, falla Diouf. Gràcies, ens porten ara crispetes, perquè el partit està sent molt, molt interessant i molt espectacular, Aleix.
2: Sí, sí, crispetes... Bé, sembla que són salades i dolces.
0: Sí, bueno, tenen el color vermell i blanc.
2: Blanc, sí.
0: I és una deferència, bé, una deferència, són les crispetes que han sobrat del... suposo de la zona VIP, ens les porten evidentment abans de tirar-ho, doncs escolta, ho aprofito. Nosaltres ens ho mengem tot, Aleix?
2: Vull pensar que és una deferència cap a la premsa, que no ens estem menjant les sobres, Josep.
0: Home, ningú l'ha agafat aquesta paperina. Mentrestant, juga el Madrid. Vinga, va, centrem-nos en el partit. Ha fallat la passada a Your Seven, la té ja Baxi Manresa, la té David Diouf a la banda per Agustí Noval. Amb aquest 56 a 52, el triple de Bassas, que falla. El rebot és per Oriola. Quants rebots ofensius que portem. Mare de Déu, ara ho està mirant ja l'Aleix. David Diouf la passa molt bé per Pierre Oriola, que falla. No assenyala en falta personal, jo crec que era claríssima. La roba Diouf, bona robada de Diouf a Your Seven, que rep la falta antiesportiva, es queixa Your Seven i ha de rebre tècnica, per favor.
1: Allà ha caigut la tècnica.
0: Ah, sí?
1: Doncs, i continua protestant, Your Seven.
0: Home, jo no he vist que hagin assenyalat. Sí, ho has vist, Marc, que han assenyalat tècnica?
1: Sí, sí, sí, ha hagut el gest de tècnica, sí.
4: Perfecte, doncs. Se'n va al carrer. L'ha assenyalat.
1: I tècnica Escariolo, també.
0: Tècnica Escariolo, per això ens han portat les crispetes a l'Eix. Anem a disfrutar del moment.
2: Sí, sí.
0: Dues tècniques.
2: És històric, eh?
0: Una falta antiesportiva. Aquí ens inflarem.
2: Però Your Seven s'ha borrat del partit perquè amb una tècnica i antiesportiva està eliminat.
0: En principi sí. Ara estan deliberant els àrbitres. Va Mario Esonja a parlar amb ells un moment, a fer un petit comentari, a veure si pot influenciar amb la decisió arbitral. Ariadna Chueca, que és qui ha xiulat la tècnica, ens
2: primera,
0: diu Valentí.
2: Primera temporada de Chueca a l'ACB, àrbitre Tinerfeny.
0: Diuen, antiesportiva de Your Seven, dos tirs lliures i ara Chueca que diu tècnica. Per tant, Jules Seven, que no sé si sap de reglament, però en teoria, i com diu Eduard Font, fan falta desqualificant de Jules Seven, que se n'ha d'anar als vestidors.
1: Sí, és això el que li reclama el públic ara, molta gent de peu fent el gest de Déu a Déu, de moment.
2: Sí. Sí,
1: demana revisió Escariolo de l'antiesportiva.
0: Demana revisió Escariolo de l'antiesportiva.
2: Home, jo us haig de dir, a la primera part hi ha hagut l'antiesportiva de Dani Pérez, aquesta m'ha semblat més.
0: Sí, a mi també.
2: I us diré el perquè, perquè a mi m'ha semblat, ara la veurem repetida, però a mi m'ha semblat que hi ha hagut agafada sostinguda, que és un dels criteris pel qual els àrbitres poden xiular una antiesportiva, i a mi m'ha semblat bastant clar, a veure si podem...
0: Ara estem veient la repetició pels videomarcadors d'aquí del Congost. De moment només estem veient amb una òptica, no veiem més càmeres, i a més que no estem veient ara el moment de la jugada. Veurem si la podem veure ara sí, quan recupera la pilota, la pispa, precisament David Duke, la passada de Jules Seven. Però clar, aquí, amb aquesta, ara estem veient la càmera de fons, d'on es troba la posició, el marc, diguéssim, però casualment tapa l'àrbitre, Ariadna Chueca, tot i que hi ha una càmera que sí que es veu, però el que està passant és que està Escariolo queixant-se, i aquests xiulets no és del que s'està veient a la pantalla, sinó que segueix queixant Escariolo.
2: Bueno, Escariolo i tot el seu
0: equipzell
2: de...
0: I tot el seu xèquit de
2: Luis Gil, el fill d'Ivanovic, bueno...
1: Sí, fa que no amb el cap a Diego Campo, i com deia ara l'Aleix, no només està dret Escariolo, sinó tres assistents més, mentre Escariolo va dient coses als àrbitres mentre revisa...
2: Una pregunta, Marc, jo que sàpiga, el reglament no permet que hi haguin tres assistents aixecats.
5: Ho saps bé, només és un.
2: És a dir... Perquè veieu que el Madrid juga amb una altra normativa. El Madrid pot tenir tres assistents aixecats i aquí no passa res.
5: El que s'accepta com a màxim és que quan en defensa hi ha un tècnic responsable de la defensa de l'equip...
2: Sí, que és el que passa amb el Madrid, que és Luis Gil.
5: Llavors l'Escariolo està assegut. Però tres de cop protestant, i mentre estan revisant la jugada a la taula... La capital, la tècnica, està rebent la pretada de...
0: Hola, vinga, els àrbitres s'han cobert de glòria ara, anul·lant l'antiesportiva.
2: Però si no l'han vist.
0: I per tant, anul·len l'antiesportiva, i per tant és falta personal a Seques, i per tant, Jules Seven, que ja tenia la falta desqualificant per tenir una antiesportiva i una tècnica, doncs se salva, evidentment. El Madrid està fet d'una altra pasta. Això és diferent, evidentment, perquè això era una antiesportiva, no quedava clar amb les imatges, i per tant, si no queda clar, davant el dubte, els àrbitres no poden canviar
2: ells,
0: la decisió.
2: Ells han vist una imatge diferent a la nostra, perquè jo, no és que em corrin els colors, però jo aquí no he vist,
0: per això,
2: no he
0: per
2: vist
0: això.
2: Res... Que em faci
1: sentir... Oh, perdona, Aleix, protestant d'Escariolo de manera molt airada.
0: Mira, Escariolo ha aconseguit el que volia. Que ha aconseguit ser el centre d'atenció. A sobre, ha aconseguit que ell ho ha intentat per intentar, lo del challenge. Li ha sortit bé i ara té el partit on volia. Estan a 4 només, estaven perdent de 19 a mitjans del segon quart.
5: Assenta,
0: perden de 4.
5: Perdona, fa seure el Jules Seven, però
0: se
5: pot tornar quan
0: pot
5: sigui,
0: tornar.
5: Surt l'Almansa i anar fent.
0: Sí, és que, clar... Mira,
5: ah, no?
0: A veure, no, el Jules Seven finalment...
1: Li han tret, Josep, li han anul·lat l'antiesportiva, però ha estat desqualificat igualment el jugador del Madrid.
2: Per doble tècnica.
0: Doble tècnica, o sigui, finalment doble tècnica de Jules Seven, que fa un gest de l'orella, de posar-se la mà a l'orella, com escoltant el
1: xiulet. Sí, ha marxat amb xiulets de l'afició, i aquí gest lleig del jugador del Madrid, que s'ha tocat l'orella, volem dir, no ho sento, no ho sento.
0: Bueno, doncs són els nervis del moment. Mentrestant, Bassas, que falla el primer tir lliure de la tècnica, viatges massaners, viatges de confiança. Veurem si almenys podem aprofitar.
2: Ha de tirar 3 tirs lliures per la tècnica
0: 3 per la tècnica?
2: Clar, perquè hi ha hagut dues tècniques de
0: Jurseven i una d'Escariolo.
2: Una d'Escariolo.
0: Anota el segon tir lliure de tècnica Ferran Bassas, viatges Massaners, viatges de confiança. I ara, doncs, el tir lliure de la tècnica d'Escariolo per Bassas. Viatges Massaners, viatges de confiança. Anota Bassas, 58-52. 7-11 pel final del tercer quart. I ara què són aquests tirs lliures? Perquè jo ja no ho entenc, eh? Aquest quart tir lliure, l'heu entès algú de vosaltres, Marc?
5: Jo crec que han sigut dos per les dues tècniques,
2: sí.
5: I dos tirs lliures per la falta.
2: Per la falta, sí, sí.
5: Què passa, que els ha tirat amb el temps?
1: Sí, que torna a protestar ara a la banqueta del Madrid.
0: No, jo, a veure, però si havien xiulat una tècnica Escariolo i dues a Jurseven, són tres. Per què tirar quatre només? És que... Bé, jo crec que aquí... Perdoneu, però... Hi tornen a estar aixecats...
2: És que és increïble.
0: Tres a Escariolo i dos més.
2: No, Luis Gil
0: i... Luis Gil, sí, Escariolo.
5: El delegat, Luis Gil, el delegat i...
2: Luis Gil, el de...
0: I a veure, serveix Baxi Manresa, serveix Bassas amb el 59-52. No ens hem aclarit, però suposo que d'aquí poc ja ho podrem dir.
2: Sembla com si li haguéssim mantingut l'antiesportiva.
0: Sí, sí, sí, pot ser, pot ser. David Duke penetra, Duke llança d'esquena, falla, però el rebot és per Oriola, que vol trobar-se forat a dintre la pintura. No anota, els àrbitres no assenyalen res. Només faltaria ara que assenyalessin una altra falta al Real Madrid. Pilota ja per Abalde, que la passa a l'interior per Gavidec, que falla, cau, es queixa, però els àrbitres tampoc xiulen res. Pilota per Agustí Duval, que fa un coast to coast. Un desmeso! Agustí René Duval! I a més, la falta personal d'Ivan Almansa.
2: Jo puntualitzo, eh? I ho hauria de mirar repetit el partit, però jo crec que hi ha hagut mala senyalització dels àrbitres a l'hora de dir no hi ha antiesportiva. L'antiesportiva li han xiulat, perquè si no, no em quadra res.
0: Doncs sí, pot molt ben ser això que dius, Aleix. Per cert, tot això, tota aquesta crispació, això fa pujar la temperatura,
5: sí,
0: a més a més.
5: I les audiències.
0: Sí, també, però només... Sí, la gent a casa li agrada això, li agrada que hi hagi mimarro. Anota el tir lliure addicional, viatges Massaners.
5: I també fa que el Oval entri més en el partit, perquè aquests ambients li van.
0: Li va, és passional, l'Agustí Oval.
5: Exacte, ha fet la cistella, el tir, i ara ja està.
0: I al final ens ha anat bé, tu. Ens posem de 10, 62-52, tornem a estar 10 amunt del Real Madrid, 6-30 pel final del tercer quart. La té Mario Sonja. Juguem amb somriure. Clínica Dental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Falla Sonja el triple, no rebot. És Parisan Almansa sota la pintura, que sol solet anota dos puntets més, usant el 62-54. Dani Pérez amb la pilota. Vinga, va, darrers minuts del capi. A les files de Baxi Manresa, Dani Pérez combina amb el triple d'Steinbergs. Falla Steinbergs el triple. Rebot ja per Alberto Abalde, que la deixa per Gavidec. Altre cop per Abalde, no s'ho pensa, fa una finta davant d'Steinbergs. La passa, però, per Teo Maledon. Aquest per Esonja, vol fer jugada individual Esonja, vol trobar forat. No el troba perquè rep la falta personal de Pierre Oriola, que la reconeix immediatament. És la primera,
1: Josep, és la primera exacta d'Oriola. Anava a dir, el que costa defensar un jugador com Hesson, ja gairebé cada vegada que rep hi ha un 2-1 a la defensa del Manresa.
0: I és on ja que anirà a la línia de tirs lliures, bàsicament perquè era acció de tir, però és que és tan sols la primera del Manresa. El Madrid, entre tècniques, faltes i de tot, ja està en bonus ja fa estona. El primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança de Sonja, cap a dins.
5: Es nota l'ofici del Pierre Oriola, que de seguida que l'ha fet l'ha reconegut. I...
0: Sí, que no cal ara crispar perquè realment és falta personal, també. Sí. I ja tindrà temps de queixar-se per un altre moment. I segur que passarà. 62-56 anotant el segon tir lliure també, Mario Sonja. 5-40 pel final del tercer quart, Brooks. Cap a Steinbergs, aquest per Dani Pérez. A la banda per Oval, més a la banda per Brooks. De 3, falla Brooks el triple. Estem bastant escopeta de fira amb el triple en aquest tercer quart. Contraatac del Madrid, entra Esonja, falla. Però els àrbitres xiulen que van la cistella perquè ha fet la corbata i l'han tret els jugadors de Baxi Manresa. Es queixen ara Dani Pérez, Steinbergs, Agustí Oval, i demana challenge. demana revisió. Demana revisió. Qui demana revisió?
5: Ocampo.
0: Ocampo. Clar, és que també demanava, ens feien challenge els del Madrid i ja s'encreuaven els cables perquè... em sorprèn que els del Madrid també fessin el senyal del challenge, però evidentment és un challenge demanat pels jugadors de, pel tècnic de Baxi Manresa.
5: Com sí. Que els veu una mica despistats el Luis Gil, Will els recolza explicant-los en quin moment està la situació.
0: Vale.
5: Ha demanat revisió l'entrada del Manresa.
0: Quan ara estem veient la jugada, la càmera és molt, molt llunyana, i no es veu un... Bé, jo no ho puc percebre exactament. Marc, tu que ho tens?
1: Sí, a mi em sembla que és que han donat la cistella perquè hi ha, o pot haver-hi una interferència d'Oval, que l'intent de fer el tap impacta amb bastanta força el taulell.
0: El taulell, no?
1: I sí, llavors sí, sí. Aquí la decisió està en si el cop que fa Oval al taulell és lo suficientment fort perquè llavors el tir de Gesson ja doncs no vagi dins.
0: El tir de Gesson ja a mi em sona, a mi em dona la sensació que no anava
2: a mandarina.
0: Era una mitja pedrada, o sigui, Oval tampoc és un Tachenko que li ha donat un cop al taulell perquè tremoli el taulell i no pugui anotar Gesson ja, no passa res.
2: Ja, però si,
0: és humà.
2: Si el toca... bueno, veurem la interpretació que fan.
0: Veurem què interpreten els àrbitres, que assenyalen...
1: No donen la cistella.
0: No donen cistella, però pilota pel Real Madrid.
1: I pilota pel Madrid, exacte.
0: Doncs vinga, perfecte, gràcies Marc. Serà pilota pel Madrid. Amb això jo crec que ho hem agraït tots, perquè així ens hem calmat, perquè si no ja haguéssim tornat a crispar-nos una altra vegada.
5: Un punt d'excitació, sí. Que amb aquesta calor i el que falta encara...
0: No va bé, no va bé. Home, Valentí, no va bé. Servirà de fons al Real Madrid. Juguem amb Control. Control Grup, solucions tecnològiques per a empreses. 62 a 56, 5-25 al final del tercer quart. Serveix ja a Valde, cap a Super Mario, que entra fins la cuina. Aquí despiste, despistada total del Manresa. Anota Super Mario, 62 a 58. Pilota ja pel Manresa, pilota per Dani Pérez. Demana que vingui Oriola, Dani Pérez, però la passa Oval més a la banda per Steinbergs. Sí, falla el triple Steinbergs. I la té el Madrid, la té ja... Mitjançant Teo Maledon, a la banda per Esonja, que ja té el canell calent. Triple de Super Mario, triple del Madrid, triple equívoc.
6: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I els tenim aquí, 62 a 61, però la passada l'assistència de Dani Pérez cap a Pier Oriola, anota Pier Oriola sota la cistella, dos puntets més, i a més és un 2-1, la falta personal d'aquí, Marc.
1: Doncs, Josep, la falta, ara no sabria dir-te si ha estat d'Ethan Almansa, sí, la tercera em sembla, sí. D'Ethan Almansa.
0: La falta d'Almansa, i es produeix un canvi perquè se'n va a Valde, a la banqueta, entra Andrés Feliz. Canvi, expert Joanola pel Madrid.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
2: Doncs pot ser una falta important, tenint en compte que Jurcheven està fora, que Lent no hi és, que Tavares no hi és. Anem a veure com...
5: I Dec encara se l'espera, tot i que està...
0: Esperem que segueixi
5: Manresa. No, nosaltres no el necessitem, però...
0: No el cridem.
5: 0 punts, 0 faltes i...
0: No està. Pilota a l'interior ara per Maledon, que entra, anota taulell. Dos puntets més, 64-63. Estan a un, el Madrid. Sí. Està a un. Dani Pérez, vinga, va, som-hi, Baxi, som-hi, Resa. Pérez cap a Brooks, de 3, Ilai, falla, Ilai. El rebot. L'agafa Dec amb empentes i rodolons.
1: I demana temps mort Diego Campo per si anota el Madrid.
0: Sí, no estem bé en aquest quart. El triple de Mario falla. El rebot és per Pierre. Baixa la pilota Pierre. La segueix votant Pierre. Vol fer un cost a cost. No, la passa cap a Agustín Oval. Llàstima que no anota. Però sí que força la falta personal d'Ethan Almansa, l'eix.
2: La quarta. I ha fet molt bé Pierre Oriol el cost a cost per evitar... primer tancant el rebot, però després per evitar que el Madrid posés aquesta zona 3-2, que sempre que ens posen una zona, sigui la zona que sigui, té dificultats, un un equip com Manresa.
0: El Mansa, que se n'ha anat a la banqueta, ha entrat ara Jume Okeke. És un canvi expert Joanola a les files del Real Madrid.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Has vist, Valentí, al final l'aforament un 90 i pico per cent, eh?
5: Sí, té molt bon, molt bon aspecte al camp.
0: Té un gran... fa patxoc el nou Congost. No en dubtàvem de que finalment estaria així. El primer tir lliure que ha fallat Agustí Noval, viatges Massaners, viatges de confiança, però el segon sí que la nota, posant el 65 a 63, jugada ràpida del Madrid, però no pot culminar amb la cistella. Tio Maledon, l'ha d'endarrerir per Felip, aquest per Gavidec, que li vol passar a Esonja, però està molt marcat per Agustí Noval. Gavidec vol fer jugada individual, Gavidec entra fins la cuina, fa un 2-1, Gavidec. Els dos primers punts de Gavi Dec.
5: Estic en disposició de poder demanar disculpes i dir que el Dec ha arribat i ens pot guanyar el partit.
0: Hem invocat a Gavi Dec i ara ja ha anotat.
5: I falta 2-1.
0: 2-1.
5: I havia agafat un rebot i, per tant...
0: empat a 65.
5: Deu haver decidit entrar en partit.
0: Entrant al partit a 3:39 al final del tercer quart. Tir lliure addicional. Viatges de Massaners. Falla Gavi Dec. Viatges de confiança. Vinga, va. Comencem de 0, empat a 65, pilota per Dani Pérez, de l'interior, per Pierre Oriola, que fa un ganxo, anota Pierre Oriola, i posa ja altre cop més 2, per endavant, Baxi Manresa, 67 a 65.
2: I fixeu-vos-hi que ha posat Dani Pérez i Pierre Oriola per atacar aquesta zona, eh? Dos veterans per saber atacar aquesta...
0: Dec, que llança de 3, falla, el rebot és per Nutzen, que la deixa per Dani Pérez, vinga, va. Dani Pérez cap a Pierre Oriola, que fa una finta de banda. Déu Maledona, nota! Pierre Oriola. Es queixen els jugadors del Madrid d'unes possibles passes. No ho han vist així els àrbitres. I posa el 69-65. Més 4 Baxi, es prepara Llull per entrar a pista. Maledon, Maledon a l'interior per Okeke. La passava cap a Gavi Dec, no s'han entès. No s'ha entès Okeke, un nord-americà amb un argentí. I perd la pilota del Real Madrid. Se'n va, Ubal, entra, Alec Reyes, se'n va, Dani Pérez, entra, Ferran Bassas, doble canvi, expert Joanola.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: I com a atractiu pel públic, entra David Kramer, se'n va Gavi Dec, per tant, tenim un altre jugador que ens pot donar una mica de salsa. Valentí, sempre va bé, ja que se n'ha anat Jurseven.
5: A mi m'agradaria que l'Àlex Reyes fos determinant en aquest... darrers instants del partit, en aquests darrers minuts, perquè si acaba marxant, com tothom diu, és un jugador que ha connectat molt en aquests dos anys i es mereix també una sortida.
0: També.
2: És l'únic jugador, a part de Dani Pérez, que sabem 100%
0: que no seguirà.
2: Que no seguirà.
5: Jo no volia ser tan concloent, sí, com home, a l'Aleix, però sí...
0: Donem el 99...
2: No, ja fa setmanes que ha anunciat
0: ja.
2: Que passa que pagarà la clàusula.
0: Que clar, encara no s'ha anunciat oficialment i mentrestant donem aquest 1%, perquè el que sí que està clar és que Dani Pérez no segueix, perquè ja ho han anunciat.
5: I que retira, i que... ja ha fet el vídeo... I...
0: Això, el Manresa té previst, i pròximament es donarà públic, doncs la setmana que ve es farà un acte i on hi haurà diverses coses, es diran diverses coses, avui també, després del partit, es farà un acte.
2: Actualització de la última fulla d'estadístiques de Dani Pérez, 7 punts i 6 assistències. Estaria bé que acabés amb un doble-doble que no li queda massa.
0: Doncs vinga, serveix Ferran Bassas amb aquest 69-65. Bassas cap a Eli Brooks. Eli Brooks vol fer jugada individual, penetra, fa safateta, falla Eli Brooks, llàstima. Però, i a més, hi ha una falta personal de
5: Pierre Oriola.
0: Falta de...
1: Sí, exacte, la reconeix el pivot del Manresa, és la seva tercera.
0: Pilota ja pel Real Madrid, 2.5 pel final del tercer quart, la baixa Andrés Felip. 24 contra 24, a Milai Brooks, Felip. La passa cap a Okeke, aquest per Sergi Llull. La passa Andrés Felip cap a Neitra Felip, no anota i els àrbitres assenyalen tard, però falta personal d'Ilai Brooks. Falta de Brooks, tot i que l'han xiulat a destemps. però és... l'han xiulat a Brooks, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, la falta és de Brooks, serà la seva tercera i aprofitem ara doncs aquesta aturada que tindrà temps lliures Andrés Félix perquè, Josep, jo crec que hauríem de repassar les estadístiques del Manresa aquest, aquest tercer quart, sobretot en atac els percentatges, són esfereïdors.
0: Deuen fer por, segur. Digues, digues, Marc.
1: Doncs mira, són 4 de 12 en tirs de 2, 0 de 7 en triples i 5 de 10 en tirs lliures.
0: Sí, sí, se'ns han apagat els ploms en el tercer quart i el Madrid doncs ha anat fent...
1: I té, té molt mèrit que malgrat això l'equip continuï per davant.
0: Sí, sí, 69-67, anota el segon tir lliure Andrés Felip. Viatges Massaners, viatges de confiança, 2-10 pel final del tercer quart. Guanyem de 2, té la pilota Bassas per allà, bé que ho dirigi. Ha substituït a Pierre Oriola, un canvi expert Joanola. El triple de Nutzen falla, ja portem 0 de 8. El rebot ja és per Esonja. Cau al terra, cau Dirici i Felip. Esonja va al seu, fa un coast to coast, entra fins la cuina, taulell, anota i posa l'empat a 69. Un moment en què Diego Campo diu que ja n'hi ha prou. Demana, atura el partit, demana temps mort, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Jo crec que també la calor ens ha d'afectar, eh? Que aquesta calor que fa, ja ho sé que també al Madrid li pot afectar, però el Madrid té un plus, dos, tres plusos més de qualitat, i goita, si l'esclava de tres te l'esclava, però és que nosaltres també l'esforç que hem fet en la primera part pot afectar també.
5: Segur que això que dius, i alhora sabem sempre que els tercers quarts baixem una mica, no? No els percentatges i les rotacions, i avui també es percep com una de les parts en les que amb aquests percentatges que l'Aleix ha dit, amb aquest...
0: El Marc, el Marc, el
7: sí, però,
0: clar, és que el Madrid porta 1 de 6 en triples, eh? Tampoc està per tirar coets. És que, a veure, el tercer quart estem 13-21, que el Madrid està bé amb 21 punts, però nosaltres és que hem fet 13 puntets, eh? Sí. És que estem fatal, estem fatal.
2: Sí, i el que no està fatal és Mario Gessonia, que en menys de 20 minuts jugats a pista ha fet 26 punts. 26 punts, 6 rebots per un 24 en valoració.
0: Que al final han aconseguit això, eh? Al final han aconseguit amb la tècnica, amb la desqualificant, amb tot això de Your Seven, han aconseguit posar-se a partit, eh? També, Aleix.
2: Sí, home. Vull dir, tots els timings i com es queixen i tot, està tot, tot ho tenen
0: està
2: calculat.
0: Tot, està tot guionitzat. Està tot ja... a calcular per part dels tècnics i més un capell com és Sergio Scariolo. La té ja Ferran Bassas, pilota en joc, 1-48 pel final del tercer quart. Bassas cap a Retino, Basohan. O Basohan cap a Ferran Bassas, a la banda per Reyes, molt pressionat per Llull. Reyes l'ha d'obrir altre cop per Basohan. Ens queden 7 segons, Basohan verticalitat. Ai, no anota Retin, però sí que força la falta personal de David Kramer.
2: Retin, que no arriba de moment als 12 minuts, ara pocs minuts de
0: poca participació
2: Basso,
0: de Retino Basohan.
2: Sí.
0: Desconeixem si té algun tema físic Retin, però bé, tema físic a part, porta 9 puntets de moment. Viatges Massaners, viatges de confiança, el primer tir lliure que falla i segueix l'empat a 69. Segon intent el belga de Baxi Manresa. Viatges Massaners, viatges de confiança, llança, nota Retin, posant el 70-69, la baixa ja Andrés Felip, 1 i mig, al final del tercer quart, és 11, combina amb Llull, que l'obre per Okeke, més a la banda per Kramer, Kramer que vol fer-se forat i rep la falta personal David Kramer de, bé, no sé si de Reyes o del Basohan.
1: De Cau Dirici, sí, de Cau Dirici,
0: ah,
1: del
0: Cau,
1: pivot,
0: de
1: li ha donat un cop sense voler. Sí, serà la segona del nigerià.
0: Doncs poemes que rep David Kramer de la teva banda, Marc, que hem sentit, això és el que sentíem abans a l'època del Chano, que el Chano sempre es posava a la zona on està el Marc, doncs per allà, a la sortida, diguéssim, per on entren i surten els jugadors, i se sentien a vegades autèntiques... autèntiques obres d'art, de poesia pura, Valentí.
5: Sí, és d'aquelles històries que estaria bé deixar-les escrites amb constància.
0: I tant, i tant.
5: Perquè el Chano, que és història viva del periodisme manresà esportiu, i que quedés per les generacions futures.
0: Sí, 70-71, ha anotat els dos tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança David Kramer, però després la jugada individual de Retino Basohan fa que el Marràs es torni a pujar per davant, 72-71. Mateix Andrés Feliz cap a Sergi Llull, combina a l'interior per Okeke, l'obra per Llull, aquest per Esonja, llança de 3, falla Mario Esonja i pilota per Baxi Manresa. Ha servit ràpid perquè Felip deia que l'últim en tocar havia estat Retín i ha servit ràpid Mount Murray i ara la bomba de Ferran Bassas posant el 74-71, més 3 Baxi Manresa. I què passa? Mira, es queixa...
2: Per favor! Per favor!
0: Que xiuli ja la tècnica, s'està queixant Escariolo. D'una manera tan abusiva, Alfonso Olivares...
2: No, Olivares!
0: Olivares, no, Olivares, no. Ara és Kramer, que li fa una finta a Reyes, llança, falla, però agafa el rebot! Va fer una iscra esmaixada i es menja una xapa iscra de Retino Basso. Bueno, el que passa que després sí que han fet la iscra esmaixada.
3: Iscra, transformació digital i innovació.
2: Se la jugarà
0: Retin, se la jugarà. Queden 2 segons, 1 segon. Llança Retin, molt forçat, no anota. Ha rebut un cop, perquè no ha tirat bé. Ha rebut una falta personal, el que passa que els àrbitres ja no han assenyalat res, no han volgut assenyalar res, perquè estan, jo crec que una mica atordits, no saben massa el què. Mentrestant, el departament tècnic del Reial Madrid, que s'estan tornant a queixar amb els àrbitres.
2: Però per favor,
0: nosaltres...
2: Però això què és?
0: Nosaltres anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Moltes queixes del Reial Madrid. Evidentment, si perd el Reial Madrid aquí, no serà per mèrit del Manresa, sinó que serà un tema arbitral, perquè últimament ens estem abonant a això, no? A que quan es perd cert equip, algun equip, sempre és per culpa dels àrbitres. I no pot ser.
5: Jo crec que estan aprofitant ara, apreten, perquè si arriba una situació de final de partit...
0: Correcte.
2: Home,
5: sí. Ja els tinguin, diguem-ne, suficientment tensats perquè... No cansats, tensats.
0: Tensats, sí, sí.
5: Perquè en cas de dubte, el més gran i endavant.
2: I és el que comentàvem a la prèvia, no? Que la tripleta arbitral és d'aquelles que pots follar, no? Perquè és...
0: Bueno, i que gràcies a Déu no ens estem jugant res.
2: Més novell respecte...
0: Sí.
2: Clar, ara posarem noms, però si poséssim a Calatrava o Peruga, jo crec que no s'atrevirien tant. Joan amb una altra normativa, sí, però amb Peruga o Calatrava davant potser no li menges tant l'orella.
0: Estàvem fent un concurs aquí mentre hi havia el final del tercer quart.
2: I segueix,
0: Lluís Guil, Baxi Manresa, segueix staff tècnic parlant amb, ara precisament, amb Javier Torres,
5: abans deies,
0: amb el principal Olivares.
5: Està tot guionitzat i ara, com que no ha de demanar com fan la defensa, va i aprofita.
0: Sí.
5: Però bueno, nosaltres hauríem d'anar a la nostra i mantenir...
0: Sí, bueno, també m'agradaria que tinguéssim aquesta mena de galons, de que també algun del staff tècnic també anés allà també a ficar-hi una mica, perquè, clar, ostres, això ens ho fa el Madrid.
2: Hem de fer com
0: ens ho fa el Tenerife.
2: Com el Pedro Martínez.
0: Ho fa el Camp Múrcia.
2: Hem de fer com Pedro Martínez a Matamant. I ara surti el Campo.
0: Sí. Doncs vinga, 74-73. Es reprendrà el partit a l'inici.
2: Però bé, anem guanyant d'un i queda un quart, eh?
0: Sí, compte. Pilota per Steinbergs. Servirà Steinbergs. Començarà el darrer quart d'aquesta temporada 2025-2026. Aquí el nou Congost i per Baxi Manresa. Pilota per Reyes. Reyes cap a Bassas. Hem de jugar en control grup. Solucions tecnològiques per empreses. La passada de Reyes era molt bona cap a Caudirici al tall, però Caudirici s'ha entremposat amb la pilota i es pilota ja pel Madrid, tot i que l'ha perdut el Reial Madrid, que demana challenge d'una manera...
2: Que no pot demanar challenge, això!
0: Ha demanat challenge a Scariolo. Els àrbitres ja n'estan tips d'aquestes queixes, perquè ja havia tret ràpid a Baxi Manresa, i per tant, ui, Scariolo està perdent els papers, li haurien de xiular la...
2: No, està expulsat
0: ja. Tècnica desqualificant, perquè ja és la segona. Scariolo se n'ha d'anar, i la gent ja l'està acomiadant amb les mans. Escariolo ha perdut els papers demanant aquesta revisió.
2: Però és que a més no la pot demanar.
0: Per això, o sigui, pot tenir raó, no en té, perquè el Manresa ha tret ràpid la pilota i, per tant, els àrbitres han hagut d'aturar la jugada perquè Escariolo s'estava queixant d'una manera...
2: A veure...
0: I ara ja està fent el seu paper. Ara la gent crida com amb més força que mai, MVP, MVP.
2: S'ha de dir una cosa a favor d'Escariolo, que a mi...
0: Compte, espera un moment, perquè ara se'n va parlar amb l'altre àrbitre, acabada...
1: No vol marxar, no. No vol marxar Escariolo, la va aparcar Sergi Llull, també li diu algo a Valde.
0: És un vampir energètic, va traient la...
1: Ui, com està cridant Escariolo?
0: Escariolo ara està estridant. Va Escariolo enmig de la gran xiulada del nou Congost. Sí, Aleix, digues.
2: Això, primer, que això espero que ho reflexin a l'acte i li caigui alguna sanció a Escariolo. Però, segon, he de dir que jo crec que la queixa està ben fet. El que passa, perquè ha assecat ràpid el Manresa i l'havia tocat un aficionat, cosa que no es pot fer. S'ha de dir tot.
0: Si és així, com tu dius, que ha tocat un aficionat,
2: sí.
0: Té tota la raó del món.
2: Ara, el que passa que s'ha passat...
0: Li perd les maneres. Tu pots tenir una queixa, et pots queixar, però clar, ja sabem com és Escariolo, ja sabem com la gent es posa el nou Congost. És que és normal. És que s'ha ajuntat, s'ha tirat gasolina amb un incendi.
5: I la setmana que ve comencen els play-off i avui havia de marcar
2: aquests, aquests tres àrbitres, Valentí, no, sé per què, crec que...
5: No pitaran el play-off,
2: no pitaran el play-off.
5: Però ell ja fa dies que està
2: marcant el territori.
5: Tensant la corda.
0: Sí. Doncs vinga, 75 a 73, pilota per Passes, que llança de 3. Triple de Ferran Passes! I ara hora, noi! Triple Baxi! Triple equívoc, Albert Disseny!
6: Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Marxem de 5, 78 a 73. Finalment hem anotat un triple. És Llull, Sergi Llull, que ara, veus, ara ja... La mínima que toca en un jugador, li han tocat res, una mica la samarreta.
2: Era falta, era.
0: Falta de Retino Basso, clar, és que et toqui una mica Retino Basso en la samarreta, gairebé te la pot estripar. Amb la força i potència que té.
1: És només la primera d'un Obasohan que està bastant enfadat per una acció anterior que no li ha jugat.
0: Quina xapa Iskra que ha fet Caudirici, Andrés Felip.
3: Iskra, transformació digital i innovació.
0: Ara hem perdut la pilota, no s'han entès Passes i Steinbergs. La té Andrés Felip, de la banda per Llull, de 3, falla, el rebot per Cao. Ha rebut una empenta de Valde claríssima. Els àrbitres no ho han vist o estan absolutament groguis. Triple del Ferran Passes, no anota. I quin partidàs estem veient, a Valentí? Hi ha de tot,
5: Hi ha de tot i el més important és que tenim opcions.
0: I tenim opcions, estem guanyant de 5. Ara ha llançat Andrés Felip provocant la falta personal de Bassas. Els àrbitres diuen que és a baix, però veig els àrbitres una mica descol·locats.
1: Sí, feia el gest de demanar challenge Luis Gil.
0: Luis Gil, l'entrenador assistent del Real Madrid, que demana challenge. Es produiran dos canvis, entrarà Gavi Dec.
5: I no és el mateix acabar la temporada amb 16 victòries que amb 15.
0: Sí, home, clar.
2: Home, és que amb 16 victòries seria una menys que l'any passat.
5: 17, sí senyor, 17 i 17 l'any passat.
2: Amb tots els partits que hi ha hagut de l'Eurocup.
0: Sí, sí, amb l'exigència
2: La nota, si acabem amb la victòria... Bueno, si acabem amb victòria o derrota, la nota serà altíssima.
0: Sí, serà alta.
2: Però amb la victòria és un plus fregant a l'excel·lent,
5: I amb les lesions, amb la dinàmica que hi ha hagut, amb els canvis de jugadors dels que van començar, amb els que acabaran...
0: S'està veient pels videomarcadors del Congost, del pavelló, la jugada.
2: Recordem que si no ho tenen clar, es manté la decisió i la decisió era falta baix.
0: A mi m'ha semblat dubtosa i em segueix generant dubtes.
2: Jo crec que el contacte es genera abans de que faci el moviment.
0: Què assenyalen els àrbitres?
1: Sí, jo t'he de dir que estic d'acord amb l'Aleix. A mi em sembla que Félix, al notar el contacte i escoltar el xiulet,
0: sí.
1: manufactura una mica el tir.
0: doncs veurem finalment el que decideixen. Un partit que anava molt bé, falta baix, finalment, falta baix. Un partit que anava ràpid i que aquesta segona part s'ha posat més picant el partit a l'eix. I...
2: Bueno, clar, és que hi ha hagut show de Scariolo, hi ha hagut
0: de Jurseven...
2: Sí,
0: una mica de tot i clar... Doncs estem ja, portem 40 minuts de segona part i compte que encara queden 8 i mig per arribar al final del partit. Juguem amb somriure, Clínica Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Passada Andrés Felip cap al Cavidec, que la perden, es queixen de que l'ha trobat un nou Manresa, jo no ho he vist, i Cavidec amb la seva passivitat em sembla que tampoc hi ha anat massa. Quan ara Dani Pérez a punt de fer cama enrere, finalment no l'ha fet, ha rebut falta personal d'Andrés Felip.
2: Més d'una.
0: Perquè a punt de fer cama enrere jo crec que també havia rebut falta.
2: Sí.
0: Però bé, els àrbitres tenen el xiulet una mica tens, deixem-ho així. Passa Dani Pérez cap a Caudirici. Caudirici altre cop al capi, al base de l'Hospitalet, Dani Pérez. Marcat ara per Cavidec, hi ha un mismatch. Dani Pérez la passa a Caudirici, l'obra pel triple de Dani Pérez, a taulell, oi! Quina llàstima, ben intentat aquest triple de Dani Pérez, que esperem que faci alguna jugada de dos o tres punts o una gran assistència en aquests darrers 7 minuts i 52 segons que queden de partit, que queden de disfrutar Dani Pérez aquí al Nou Congost, quan hi ha hagut falta personal, no, Marc, ara?
1: Sí, d'Àlex Reyes sobre Sergi Llull, obria els braços amb incredulitat a l'extremeny, és tot just la seva primera.
0: Protejar per Llull, que la deixa per Mario Sonja de 3, Super Mario que falla, la deixa ja al rebot. Caudirici cap a Dani Pérez. Dani Pérez combina a Liop amb Caudirici. Ui, no ha pogut anotar perquè també ha rebut la falta personal de Cavidec, que li ha volgut impedir la Liop, tant sí com no.
2: Ara les últimes defenses estem defensant molt bé al costat dèbil i el Madrid sense un 5 pur li està costant ser més efectiu.
0: Tirs lliures, viatges massaners, viatges de confiança de cau, el primer cap a dins, posant el 79 a 73.
2: Clar, és que ara Madrid, ara mateix el 5 del Madrid és Cavidec.
0: El 5 del Madrid és Cavidec?
2: Ara mateix a pista, el 5 del Madrid, qui juga de 5 és Cavidec.
0: Ah, vale, el que juga de 5 és Cavidec. Vale. Anota també el segon tir lliure, viatges massaners, viatges de confiança, Caudirici, se'n va a la banqueta, entra Pierre Oriola, és un canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Felip, marcat per Retín. Felip, pot penetrar, Felip, ho fa, penetra, safata i anota. 80-75, 7-20, pel final del partit, Dani Pérez, bona passada a la banda per Steinbergs, aquest, la centra que va al triple de Retín, que falla, el rebot per Cavidec, la deixa ja per Abalde que rep la falta personal de Dani Pérez, que ha rebut un cop, però sense intenció, d'Abalde, que s'interessa per l'estat de Dani Pérez. Mentrestant entra David Duke, se'n va Marcis Steinbergs, un altre canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: I un altre canvi, també se'n va Retino Bassohan, entra Eli Brooks. Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució. Serveix ja Maledon.
1: I Josep sí, tornarà a provar Diego Campo amb David Duke al 4, que també li va anar la setmana passada a Gran Canària.
0: Doncs a veure si funciona. El que no funciona és la passada de Sergi Llull, que no sé si volia combinar en Dec o amb qui, perquè no havia comès.
2: És el que comentava, que el no tenir l'automatisme de 5 Cavidec no continua tan fermament i Llull ho ha fet de manera instintiva.
0: Sí. Ara el triple de Reyes. Àlex de Quini Reyes. Triple Baxi. Triple Quibo.
6: Quibo Albert Disseny. Sempre al costat del Barça.
0: Doncs amb aquest triple d'Àlex Reyes, que se'n va al Manresa de 8, 83 a 75, demana temps mort al Reial Madrid. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
8: però queda un món encara, Valentí. 6-41 sí. És tot una vida, pot passar de tot en aquest partit.
5: Sembla que tenim opcions perquè l'equip està molt més concentrat i porta aquesta diferència.
8: Més que el tercer quart, sí.
5: De 8 punts, està més concentrat que el tercer quart, totalment d'acord, Josep. I ells, ara que s'hi volen posar, tenen molta qualitat, però s'ha de veure si són a temps.
8: S'ha de veure si són a temps, s'ha de veure...
5: Esperem que no, no?
8: S'ha de veure si els hi pot rutllar estar amb la mancança de 5 natural, com era Your Seven, tenien baixes ja en aquesta posició, vull dir que de Garuba, de Edi Tavares, vull dir que s'ha d'intentar aprofitar. Sí.
5: A la llotja hi ha el Felipe Reyes, però va amb americana, no per crec tant, que pugui anar...
2: No, institucional, no, Felipe ja...
5: No, ho dic amb tota la ironia, però vull dir que els hi aniria bé avui, perquè
2: sí,
5: aquí
2: feia
5: partit,
2: sí.
5: A Manresa sempre hi ha fet grans partits.
8: Sí, ni que fos uns minutets per descongestionar.
2: I el que ha d'aprofitar el Manresa és sobretot fer una defensa molt agressiva, ajudar molt al costat dèbil, perquè si els pivots estan tan desconcentralitzats perquè no tenen la sincronització que hauria de tenir un cinc habitual, doncs ajudar a ser intuïtius i robar pilotes, sobretot de costat dèbil.
8: La falta personal ara de Dani Pérez sobre Sergi Llull, que anirà a la línia de tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. Hem de jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. El primer de Llull, cap a dins. Rosano, 84-75. Els ventalls que no paren de moure's, les cartolines que no paren de moure's. Gent amunt i avall, també. És una mica les Rambles, també, això, Valentí, sempre. Que diem.
5: Sí, sí. El passeig. Que
8: el passeig. Era, I anota, també, Sergi Llull, el segon tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, 83-77. Eli Brooks, Brooks a la pintura, a l'obra. Perdoni Pérez, que es queda sol, llança de 3. Ah. Falla el triple rebot. El rebot és el Real Madrid per Maledon, que ha rebut un cop de Duke. Podria haver estat falta personal, no ho han vist així els àrbitres. Maledon per Tech, a l'interior per Abalde. Abalde entra a la pintura. Abalde es vol girar, no pot. Bona defensa del Manresa. Intercepta la passada, David Duke, la passada d'Abalde. Cap és 11. Els hi queden 8 segons.
2: Que bé, primer ha aguantat Dani Pérez, però que bé després Pierre Oriola, sabent que Dani estava amb un més alt que ell, ha vingut a fer l'ajuda i després Duke tocant-la.
8: Doncs vinga, pilota pel Madrid, triple de Llull, falla, el rebot per Ubal. Vinga, Ubal cap a Eli Brooks. Brooks a la banda per David Duke, fa una finta, penetra fins la cuina. Anota David Duke Jr., que cada vegada m'agrada més i més a l'eix.
2: El creixement de Duke és exponencial, i per què? Perquè li han tocat la cresta i han dit, escolta'm, tu penetra i sigues incisiu, que és...
8: Amb les penetracions, com la d'ara,
2: dona...
8: de Maledon, però ha fallat. Robot per Oriola, vol fer un ghost to ghost, entra fins la cuina, la deixa per Diu, fa una pinta, falta personal claríssima de Sergi Llull, que la pot fer perfectament perquè és tan sols la primera, la tercera del Madrid en aquest quart. El Manresa que guanya de 8, 85-77.
2: Poden passar moltes coses, però el ritme del partit ara mateix és del Manresa. Això no vol dir que guanyem el partit,
8: sí,
2: però el ritme del partit i les sensacions són manresanes.
8: Pilota per Oriola, a l'exterior, la deixa per Dani Pérez. Dani Pérez, ui, la volia passar per sota les cames de Felip. L'ha interceptat el Madrid, jugada entre Felip i Esonja, que acaba amb 2 puntets més pel Real Madrid. 85-79. A 6 està Màxim Manresa del Real Madrid. De 6. Pilota per Dani Pérez cap a Agustín Ubal. Ubal per David Duke. Està ja la pintura. Es vol girar, no? L'obra per Ubal, que fa una finta davant de Dec. L'obra ara pel triple de Dani. Dani, Dani! Falla el triple Dani Pérez. Quina llàstima. Demana canvi Dani Pérez perquè sortirà ara Ferran Bassas. Juga ara el Madrid. Ui, falta personal. Han xiulat la falta personal de Dani Pérez.
1: Perquè... Sí, serà la quarta de Dani Pérez.
8: Se'n anirà a la banqueta, ja se n'havia d'anar, perquè Bassas es prepara per entrar a pista. Se'n va Dani Pérez. A Valde, que li deu haver dit alguna broma, perquè ha rigut també Dani Pérez amb Valde.
0: Se'n va Dani Pérez.
2: Pot ser que sigui l'última rotació.
0: No ho sé si és l'última, però el públic té tota la pinta. El públic està dempeus al Congost, aplaudint i corejant el nom de Dani Pérez, que està encaixant de mans amb tots els jugadors de Baxi Manresa, tant els convocats, els del
4: no tornarà
0: roster,
4: a entrar,
0: No crec que torni a entrar. No crec que torni a entrar, però espera't. Espera que queden 4:40. Pot arribar, pot
5: i aquesta
0: arribar
5: falta no era per pitar-li, eh?
0: Sí, estava al terra, s'han reemposat després a Valde. I,
2: és que per això li ha comentat a Valde.
0: Sí.
2: És que el comentari és...
0: Alguna cosa li ha dit, li ha fet gràcia també Dani Pérez. A Valde anota el primer tir lliure.
5: I ell és dels jugadors que si la fa la reconeix sempre.
0: El segon tir lliure que anota Valde. Viatges Massaners, viatges de confiança. El Madrid ja està 4, 85 a 81, més 4 a Baxi. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica de Dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure. De la Catalunya Central. Bassas, a la banda, per Ubal, no s'ho pensa, llança de 3, pedrada d'Ubal, rebot per David Duke, a taulell falla Duke. El rebot, ara sí, per Teo Maledon. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. 4-20 pel final del partit. Maledon, amb lentitud. Apa, Mario Zonja, quina poca em fa aquest home. Robert Mario d'esquena, mitja volta, una passa, dues passes. Quina jugada mestra de Mario Zonja. 85 a 83, perd la pilota Agustín Ubal, la recupera el Madrid. Suposo que demanarem temps mort d'aquí poc. Maledon, jugada individual, ara la perd Maledon. La recupera Eli Brooks, cap a Diu, que a la banda, ara sí, per Bassas, de 3, sol! Falla Bassas, rebot per Gavidec. Vinga, va, vinga, va.
5: Sembla que ja hem perdut la concentració, eh? Està acabada la temporada.
0: Pilota, sí, ara és una mica un corre-calles. Corre-carrers, pilota per Mario Zonja, marcat per David Diu. Mario Zonja guanyant, passet a passet, mitja volta, llança... Anota Mario Zonja, que bo que és el, que bo que és el nano.
5: Empat 30 punts,
0: 85,
5: eh?
0: Mario Zonja.
5: 32, perdó. Que no havien entrat.
0: Que bo que és Mario Zonja, mare de Déu. Empat a 85, 3-18, la té Bassas. Hauria d'entrar Retín, però es preparen de moment Reyes i Steinbergs. Vol penetrar a Ubal i rep la falta personal de Teo Maledon perquè serà la quarta encara del Madrid, la podia fer. I entra Steinbergs, se'n va Ubal, entra Reyes, se'n va Diu, doble canvi, expert Joanola. Les
7: faci
0: de
7: fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Entre Valdés, se'n va Teo Maledon a les files del Real Madrid. I ara hi ha 3-10. Ara ja els errors es pagaran cars, eh, Valentí?
5: Sí, sembla
0: ara ja
5: que...
0: és moment de no fallar, eh? Pilota ja per Eli Brooks. Eli, segueix votant. L'obra per Bassas, a la banda per Reyes, de 3. Falla Reyes. El rebot per Oriola. Vinga, va. Tornem a tenir possessió. Bassas per Brooks, l'obra per Steinbergs, de 3, ara sí! Solucions, Marci de Steinbergs, triple Baxi, triple Kibo!
6: Kibo, Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Important aquest triple, 88 a 85, però està Esonja, que llança de 3, falla, falla Esonja!
2: Ara el Madrid farà Gessonia Sistema, oh, ja.
0: Clar, sí, sí. Ui, Steinbergs, a punt de perdre la pilota, la recupera, la deixa per Bassas, aquest per Reyes, que rep la falta personal de Okeke.
4: I són tirs lliures.
0: I per tant, ara ja sí que se'n va la línia de tirs lliures. És el moment de ser cerebrals. És el moment de ser cerebral, Sapai Lai Brooks, entra Ubal Sohan, és un canvi, expert Joanola.
7: I faci no fred, és... faci calor, expert Joanola és la solució.
2: No és estrany tenir a Bassas, a Oriola i a Reyes en una mateixa rotació quan queda 2:27.
0: Ai, Déu, ha fallat el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, Alec Reyes, vinga, va, The King. Volies dir alguna cosa, perdona, Valentí?
5: No, anava a dir que m'agradaria que acabés bé. Ens sí, ajudés home a guanyar. 10 punts. I...
0: Anota Àlex Reyes. Desè punt d'Àlex Reyes. 89 a 85. Viatges Massaners, viatges de confiança. Se'n va a la banqueta. Okeke. Entra Sergi Llull. És un canvi, expert Joanola.
7: Faci fred, faci calor. Expert Joanola és la solució.
0: Darrers 2 minuts i 20 segons de partit. Guanya Manresa, 89-85. Pilota per Gavi Dec, cap a Mario Sonja. Clar, totes a Mario. Mario fa una finta davant de Reyes, penetra Mario, imperial, falla Mario! Falla Mario! Que es queixa d'una possible falta personal, però els àrbitres no han xiulat res, pilota per Bassas. Bassas, marcat per Felip, Bassas, combina amb Stemmers a la banda, per Retín, que penetra, l'obra per Bassas, ui, la passada de Bassas cap a Reyes, que bona que era, ràpida.

0: què assenyalen? La falta personal d'Andrés Felip.
1: I Luis Gil jugant-se a la tècnica al límit, l'assistent del Real Madrid, per les protestes per aquesta última falta xiulada.
2: És que a mi m'ho ha semblat, sí? Jo no he volgut dir res, però com ha empentat a Oriola, no era... pot semblar que el petit... És molt difícil que faci aquest tipus de faltes, però a mi sí, m'ha semblat que era feliç.
0: Si l'ha xiulat l'àrbitre del partit, per algú serà.
2: Sí, sí, clar.
0: I més una empanteta.
2: Són els que en saben. Els que en saben a la pista.
0: Per tant, ens creurem que és una falta personal. Ens va bé, escolta tu. Oli en un llum, 89-85. El primer temps lliure, Canota, Pierre Oriola, Viatges Massaners. Viatges de confiança. Posant el 90-85. Segon intent.
3: Portem dues hores de partit, eh?
0: Dues hores de partit, sí, sí, espera't. Segon intent per Pierre Oriola. Viatges Massaners, viatges de confiança. 91-85. 1-35 pel final del partit, que ja hauria d'acabar ja. Pilota per Felip. Felip cap a... vol combinar amb Valde, que llança, falla, arroba per Oriola, vinga, va, ara sí, ui, compte, ui, a Valde.
2: Això què és?
0: A Valde, que s'ha guanyat la tècnica desqualificant, bé, la primera tècnica, però hauria de ser ja doble tècnica, perquè l'escridassada amb cara de psicòpata que li ha fet amunt dels àrbitres, això no es fa l'eix.
2: Però és que...
0: és molt greu.
2: Jo insisteixo.
0: Quantes tècniques estan
2: Josep,
0: rebent?
2: Josep, juguen amb unes altres normes. Ja. Si tu crides així amb un àrbitre...
0: És que ha de ser escolt.
3: És una observació, Aleix. Que fos uns altres àrbits, perquè el partit... Avui ha sobrat partit, sí, per tots cantons.
0: Sí, sí,
2: sí, sí. No. Sí.
3: I encara que el Madrid sigui el Madrid, avui no han estat encertats.
0: No han estat a l'alçada del partit, del que es necessitava en el partit.
2: I és veritat, doncs que després tindrem la roda de premsa i escoltarem Escariolo.
0: No l'escoltarem.
2: Bueno,
0: no l'escoltarem.
2: No l'escoltarem aquí.
0: Manresa,
2: no l'escoltarem aquí.
0: Perquè però... mentre parli Escariolo estarem fent els homenatges i parlarem amb...
2: Jo a casa me l'escoltaré i segur que dirà que ha perdut pels àrbitres.
0: Sí, bueno.
2: I no m'agrada. No m'agrada perquè embruten l'esport.
3: No, avui segurament apretarà de cara al futur, però no pot dir això perquè un partit com el d'avui, el Madrid no ha estat...
2: El Madrid no s'ha presentat a la primera part, no s'ha presentat.
0: Sobretot a la primera part.
2: I el Manresa avui ha estat molt bé a nivell general, i quan el Manresa està molt bé a nivell general a casa, és molt difícil guanyar-lo.
0: 91-85! El temps mort, finalment, demanat per el Real Madrid, per tant, hem anat a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Com està el públic del Congost, Marc? Aquí baix, eh? L'ambient impressionant.
1: I tant. Estan amb moltes ganes, molt expectants aquí la gent, perquè veuen la victòria molt, molt a prop. Ja ho hem comentat diverses vegades quan anota ara el tir lliure a Pierre Oriola, doncs que fa tant de temps que no es guanya el Madrid aquí al nou Congost, que jo crec que la gent està amb unes ganes.
0: No
1: us ho podeu imaginar, els que ens esteu escoltant.
0: 92-85, ha anotat el tir lliure de la tècnica. Pierre Oriola... més 7, Baxi Manresa, 1-24, pilota per...
2: Ho tenim al sac, sí, ara s'ha de lligar.
0: Vinga, va, tenim un peu ja ficat en aquesta victòria. Ara ja només ho podem perdre nosaltres, eh? Pilota per Bassas, la deixa per Retim. Retim, farà jugada individual? No, el tanca molt bé Gavidec. La deixa per Bassas, aquest per Retim, ara sí que troba forat. Penetra Retim, llança en suspensió Retim. Oh, i falla Retim, no va, Sohan. Mare meva, era la cistella definitiva. És on ja, se la juga de 3, falla, és on ja. I el rebot per Retim. Rebot per Retim, no va, Sohan. Que és un autèntic toro, Retim, amb la pilota. La passa per Estemes de 3. Oh, no hem finiquitat encara. 45 segons pel final del partit. Bé, mentre no noti el Madrid, pilota ara que té a Valde, que anota, ala, fa un 2-1. 2-1, molt justet, eh? Però bueno.
2: És igual, deixem-ho passar.
0: Sí,
2: aceptamos
0: perquè... barco, deixem-ho passar. 92-87 i tir lliure addicional per a Valde.

0: Alberto Abalde, home, és que si a sobre li dius de que no fa un 2+1, ostres, Aleix, no pot ser. Tindrà tir lliure a Abalde addicional,
1: avui
0: queden 41 segons i una dècima.
1: Hem de donar les gràcies al Departament de Comunicació del Manresa perquè ens han portat crispetes veient la desqualificant d'Escariolo.
0: Sí, sí,
1: han estat. Luis Gil desfermat, o sigui, avui el partit és
0: per
1: perfecte.
0: Sí, sí,
2: és ple d'al·licients coincidents en el partit, estrictament.
0: Ha fallat el segon el Mansa, Abalde, ai, anava a fer una iscra esmaixada, retint. Diuen que ha estat una xapa iscra de Esonja, que falla ara el triple al Madrid, i ara sí, retina Basso, que n'entra fins la cuina, posa el 94-87, això està dat i beneït, queden 20 segons i dues dècimes. Luis Gil demanarà temps mort, demana temps mort, perquè l'ha de demanar. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Quina temporada!
0: És normal demanar temps mort, queden 20 segons i dues dècimes, és normal per intentar l'última bala. Si queda un temps mort i perds de 7, dius, home, anem a fer la jugada per intentar posar-nos a 94-90 i a veure què passa, va?
1: Sí.
0: Dir, és normal. Després del partit, evidentment, no tanqueu la ràdio, perquè hi haurà uns actes. Hi haurà l'homenatge a Dani Pérez i des de Ràdio Manresa tindrem molts protagonistes.
1: Alguna sorpreseta
0: més al final del partit.
1: Però quina temporada, Josep, ara que queden 20 segons.
0: Sí.
1: Quina temporada, perquè si fem si fem una mica de retrospecció i anem enrere, l'estiu no començava bé. L'estiu començava amb molts dubtes perquè marxava l'arquitecte Xevi Pujol. I
0: octubre-novembre tampoc
1: no pintava bé.
2: Jo vaig venir a la jornada 7 i estàvem tots molt preocupats,
0: Bastants estàvem acollonits.
2: La vinguda de l'Oriol i del Bassa es va donar-li la volta
0: determinant,
2: i després el que s'ha anat fitxant després i l'esforç que el club ha fet.
0: Pilota en joc, pilota per Esonja, Esonja penetra, intenta fer un 2+1, no xiulant ni falta, no anota Esonja, això s'acabarà, atura Pierre Oriola, atura Pierre Oriola, victòria, la primera victòria aquí al Congost del Reial, del Baxi Manresa davant del Reial Madrid. Després de 28 anys ha guanyat el Manresa al Reial Madrid. Això és històric, Aleix. 94-87, final del partit. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Se saluden els jugadors d'un i altre equip. Marc, impressionant aquest Congost, que no marxa ningú.
4: No marxa ningú d'aquí. Ja ho hem dit, que hi haurà homenatge ara per Dani Pérez. Es fan fotos amb ell, que el dirigeix, és el reclam absolut del final del partit. Dani Pérez, que ara rep les felicitacions dels seus companys.
0: Tothom sap ja que hi ha un homenatge, es farà ara un petit homenatge amb Dani Pérez, que ara Dani Pérez està sent... doncs no sé si el mantejaran, de moment fan la pinya.
1: No, jo crec que encara no
0: ho mantejaran. De moment el públic, els jugadors de Baxi Manresa, agraint a tot el públic que ha estat aquí al Congost, que és un 90% de públic que ha vingut aquí al Congost, d'aforament. Hem omplert el Congost una altra vegada més. No haurem fet un sold out, però de ben poc. De veritat, us ho puc ben assegurar, que el Congost ha estat gairebé ple, de gom a gom. Compte,
1: comença l'homenatge.
0: Comença l'homenatge, venen els fills de Dani Pérez, venen a portar-li una pilota, crec. Oi, Marc? Tu que estàs aquí?
4: Sí, bueno, de moment han entrat els fills, ha entrat ara també la seva dona.
0: S'abraça,
4: està molt emocionat, eh? Un moment molt emotiu per Dani Pérez, i suposem que ara serà el moment en què, doncs, en què es projectarà. Que mira, està plorant, eh? Està plorant Dani Pérez.
2: I a l'Obasso, que han dirigit l'orquestra.
0: Obre el micro, Marc.
4: Va, bueno, és que ja ho podeu escoltar, corejant tot el congost al seu nom, els mateixos companys, els mateixos jugadors que també s'afegeixen, és un moment increïble.
0: Sí, sí, va bé que el deixis obert perquè copsem més aquest ambient. Dani Pérez, evidentment, emocionadíssim. I ara veiem el vídeo.
5: Un 11 d'agost del 2019 omplia el cotxe de maletes d'il·lusió juntament amb la Laura i començava amb aquest viatge cap a Manresa. Què ens anava a dir que aquest meravellós viatge duraria 7 anys? Han sigut 7 temporades espectaculars, lligues catalanes, Champions, Copes del Rei, Playoffs, i sempre amb el mateix denominador comú, vosaltres afició i el vostre suport. Gràcies per no fallar mai. Jugar com dos per vosaltres ha sigut increïble. Gràcies al club per confiar en mi i ajudar-me a créixer com a jugador i com a persona. Gràcies presidents, treballadors, fisios, preparadors físics, delegats, entrenadors i companys amb els que he tingut el plaer de compartir tant. Avui, aquest viatge arriba al seu final. Marxem amb molta pena, però amb el cor més ple que mai. Hi ha dos nens que sempre seran manresans. Sé que Manresa serà casa meva, per això no us dic adéu. Un dit fins a primer.
6: Se levanta para ganar el partido.
7: Has ajudat a fer encara més gran el nostre club. Ets part de la història del Baxi Manresa. Has patit amb nosaltres, has lluitat amb nosaltres i junts hem viscut moments que recordarem per sempre. Gràcies per aquestes 7 temporades, gairebé 1.700 punts i pels rècords que t'emportes. Te'n vas sent un dels grans jugadors de la nostra història. Ets una llegenda del bàsquet Manresa. Ah, i Dani, has fet més de 1.000 assistències, però tu...
8: Dani, ets una passada.
9: Ets una passada.
10: Ets una passada.
11: Dani, ets una passada.
12: Ets una passada.
7: Ets una passada.
13: Ets una passada. Molt emotiu.
14: Li regalen a l'Ex una passada.
2: En tots els sentits, una passada personal, sí. Professional, sí, sí. I esportivament parlant.
0: Escoltem a veure què diu Dani Pérez. Li han donat un quadre commemoratiu.
4: Sí, un quadre on es veu les fotografies d'ell amb la samarreta de l'equip de cada temporada. El quadre s'hi llegeix, ets una passada, Dani, mentre ara el públic li coreja MVP, MVP. També hi ha el quadre, doncs, les 7 temporades, tots els rècords que ha aconseguit, dos lligues catalanes, rècord d'assistències. I ara, doncs, agafarà el micròfon, sembla, Dani Pérez. Està aquí baix també el president Josep Maria Herms, que es fa una abraçada amb ell. Sembla que parlarà primer el president, l'escoltem.
15: Seré molt breu per la seva implicació professional, perquè és un dels nostres, perquè representes la vida i imatge dels valors del bàsquet Manresa. El nostre club ha decidit que quan el Dani deixi l'esport professional, allà dalt penjarà el número 57.
0: Espero que ho hagueu sentit tots, el que ha dit el president. És el que, el més lògic, que és que el dia que es retiri de l'esport professional, Dani Pérez es penjarà la samarreta al 55 aquí al pavelló del Nou Congost. Fins i tot esperem que ja sigui en el nou pavelló, el nou Congost.
4: I ara agafa el micro i parlarà Dani Pérez.
16: A veure, això no estava previst, de veritat. Jo sóc molt dolent parlant en públic, però bueno, us ho mereixeu tot. Per tant, res, simplement, com dic una mica al vídeo, fa 7 anys quan vaig arribar aquí, ni en els meus millors somnis em podia imaginar això que està passant ara mateix. Han sigut 7 temporades increïbles, no canviaria cap moment ni cap situació de les que hem viscut aquí. I res, seguiu animant l'equip com ho feu, seguiu venint cada partit, sou per mi la clau de que això vagi com va. I hi haurà com a mínim 4 aficionats més allà on estiguem que us seguiran des de la distància i crec que sempre serà casa nostra. Gràcies.
0: Les paraules emotives d'un Dani Pérez espectacular, d'un Dani Pérez que ens està emocionant a tots. Un Dani Pérez rebent els aplaudiments del Nou Congost. Pensa una foto ara amb el quadre que comentava el Marc, de ets una passada, Dani, amb totes les imatges de Dani Pérez
4: Mentrestant, sí. La grada, sobretot d'animació, però també part de l'afició que li cantava ara Dani, quédate.
0: Doncs sí, demanen que Dani, quédate, però evidentment la decisió ja està presa. Dani Pérez deixarà Baxi Manresa aquesta temporada i deixarà un gran buit. Valentí, perquè és difícil.
2: Sí. Jo he coincidit amb ell només amb la meva funció, diguem-ne, política, i és una d'aquelles persones que és un líder absolutament a dins i a fora del vestidor i que transcendeix de la seva aportació esportiva. I aquest lideratge es té o no es té, coneix la casa com ningú, sap què tenim de bo a Manresa, que és molt, i sap el que no tenim. I ell valora el que hi ha i,
0: mira,
2: i ara, treballa perquè les mancances no es vegin.
0: Ara s'està abraçant amb tots els jugadors de
9: gràcies, afició, sou la millor afició
4: s'està despedint, bueno, s'està abraçant un a un amb els seus companys, mentre, per exemple, mira Retino Basohan, que reclama la litúrgia habitual de la volta, agraint al públic i de tocar el tambor, que suposo que serà el que tindrem ara, mentrestant intentarem parlar amb Dani Pérez.
0: Doncs vinga, escolta, Marc, si el podem tenir una mica més tard, quan acabi la música, perquè amb aquesta música és ensordidor i no es pot ni escoltar bé les declaracions. El podem tenir d'aquí dos minutets quan acabi l'himne del club. Doncs,
4: sí, perfecte. Si no, mira, ara que justament el mantegen, l'agafen els companys per mantejar-lo. Dic, si no el buscarem després, quan ja hagi acabat aquesta litúrgia amb la grada d'animació, que segurament estarà una mica més fred, més calmat, i podrem parlar ja millor amb ell.
0: Vinga, mantejat Dani Pérez pels seus companys d'aquesta temporada, abraçant-se ara amb Pau Licap. Jo crec que ha estat molt emotiu, crec que ha estat un vídeo perfecte, s'ha de felicitar a qui l'hagi fet, que crec que...
4: Josep, mira, ràpid, que estem amb Pierre Oriola. Millor manera d'acabar la temporada, impossible, no, Pierre?
10: Si ens donen dos o tres partits més, podria arribar al playoff. Sí, va, crec que l'equip ha fet un pas endavant aquest mes i mig, recuperant jugadors. Hem estat molt marmats tota la temporada, l'equip ho ha intentat sempre. Vull dir, no hi ha hagut un partit, hi ha hagut partits millors, pitjors, però... el màxim, però ha sigut complicat. L'Eurocup és una competició molt exigent i ens ha passat factura, però bueno, molt contents perquè m'ha quedat com un tiro i amb 16 victòries que està molt bé.
4: Una segona volta de 9 victòries que, com deies ara, és el balanç d'equip de playoff, de Copa.
10: Sí, els últims 6 o 7 partits hem guanyat 6. Vull dir, una espectacular, per això et dic que si arriba a durar una mica més, poder arribem, però bueno, molt satisfet, molt content de tots, perquè crec que tots hem fet un treball excepcional i vull destacar també els nanos que ens han ajudat a l'U22, que han fet una feina també espectacular, perquè sense ells a les setmanes no tindrien sentit, no tindrien nivell, i ells han donat molt nivell.
4: I acabar així també t'alegra, suposo, pel Dani. Tu que ja havies estat amb ell fa dues temporades, què creus que representa Dani Pérez pel Baxi Manresa?
10: Bueno, una icona, una insígnia, una llegenda, el màxim assistent de la història del club, un jugador que ha fet molt per Manresa, que ha fet molt per l'equip, i escolta, qualsevol reconeixement és poc, perquè pare és un tio excepcional i ha patit molt aquests últims anys amb lesions, així que, escolta'm, és una passada que al final l'afició s'hagi quedat i l'hagi donat aquest aplaudiment.
4: I et faig l'últim, ara aprofita l'estiu per descansar, imagino, perquè sabem que tu almenys ets dels únics que tenim confirmats que sí que estarà aquí a la temporada que ve, per tant ara recarregar piles, no?
10: Sí, ara és moment de recarregar, de desconnectar, d'agafar forces, d'entrenar bé també un altre cop. Al final és la meva 15a temporada que acaba, vaig complint anys i es nota, però bueno, mentre les cames aguantin, seguirem disfrutant i ajudant al màxim al club i a l'equip.
4: Pierre, gràcies per aquesta temporada.
10: Gràcies.
0: Les paraules de Pierre Oriola aquí a Ràdio Manresa 95.8 de la FM, radiomanresa.cat. I escolta, acomiadem ja el nostre convidat d'avui, el Valentí Junyent, que ja et deixem que te'n vagis a fer la cua, la litúrgia de fer la cua a la sortida del Congost.
2: Valentí. Josep, Aleix, avui, que no sé si arribaré a temps de sentir-vos pel cotxe, que sempre us sentim, la Rosa i jo, dir-vos que per molts anys podeu fer aquesta excel·lent feina i que puguem vibrar amb temporades com aquesta, que han sigut llargues, una mica intenses i en algun moment dures, però acabar amb 16 victòries, una menys que l'any passat, ningú ho hagués firmat ni a mitja temporada ni fa dos mesos. Per tant, sí. Felicitats per la part que us toca i que pugueu continuar fent aquesta feina que els aficionats agraïm moltíssim i valorem moltíssim.
12: T'esperem la propera temporada.
2: Hem de parlar de la renovació i no sé si tindreu ofertes, ja, però ja esteu els primers de la llista.
12: Ets cupo, comptes com a cupo i per tant ets important.
2: Moltes gràcies i me n'alegro molt d'estar amb vosaltres. Merci.
12: Que vagi bé, una abraçada. Doncs tenim ara els jugadors que ja han fet la volta a tot el pavelló. Està Retino Basohan fent-se abraçades amb tothom.
1: Ai.
12: Fent-se abraçades amb tothom, que això, qui es fa més abraçades és Dani Pérez i el segon que es fa més abraçades és Retin. I no sé jo si és... Bé, a veure, tard o d'hora sabem que Retin té ofertes i sabem que Retin pot haver jugat el seu darrer partit a les files de Baxi Manresa, l'Eix.
1: Sí, per les sensacions que jo vaig tenint aquestes últimes setmanes, és molt difícil que es quedi i veurem què succeeix. Però bé, som Manresa, el més normal és que hi haguin i ara...
4: I càntics ara, perdona, Ale, justament ara que parleu d'això, càntics ara a la grada de Retin queda té mentre s'abraça amb tots els nens, tots els aficionats que hi ha per aquí, pancartes també de joves aficionats demanant-li les sabates, molt, molt estimat ara Retin Basohan. I mira, sí. També tenim ara el detall aquí, que la grada d'animació li regala un quadre commemoratiu a Dani Pérez, en el qual es pot llegir gràcies Dani amb un recull d'imatges doncs, de la seva trajectòria al Baxi Manresa.
12: Doncs mirarem de tenir a Retino Basohan el més aviat possible per copsar i ja per demanar directament, Per demanar directament, Marc, jo li demanaria...
4: Sí, tant i tant.
1: Així... És l'últim partit.
4: Però li demanarem a veure si hi ha hagut, l'últim partit, a veure si hi ha hagut algun contacte amb el club, que ja li vam demanar i va dir que preferiria esperar a que s'acabés la temporada, doncs a veure com està una mica el tema.
12: Doncs ara faran el toc viking, suposo que amb Dani Pérez amb el bombo. Amb el quadre està encara Dani Pérez, està saludant els de la grada d'animació. Deies, Aleix?
1: Sí, que a Dani Pérez li hem de sumar 7 punts i 8 assistències per acabar la seva trajectòria a Manresa. Però 7 de 9, 7 victòries en els últims 9 partits. El final de temporada és una
12: borrada. Apoteosi. És una borrada perquè, a més, victòries de mèrit, No són victòries... És més...
1: Madrid, algunes València...
12: Sí, però és que, a més, les derrotes que hem tingut han estat...
1: Contra Burgos i...
12: Burgos i Andorra.
1: I Andorra.
12: Vull dir que... hem guanyat el Reial Madrid, que feia 28 anys que no guanyàvem, Aleix, aquí al Congost. Hem guanyat el València, que sí, que el València, que venia pensant amb la fase abans de la Final Four. Vale, és igual, però
1: s'han de guanyar.
12: S'han de guanyar i va posar tota la carn a la graella, el València.
1: Sí,
12: vull dir que al final hem guanyat partits de molta importància per salvar la categoria i després per jugar relaxats i aconseguir fites com aquesta.
1: Bueno, i cuidado perquè hem dit lo de la desena plaça, la nostra feina està feta.
12: La feina del Manresa està feta, ara el Breogán estaran emprenyadíssims a Saragossa perquè el Saragossa juga a la pista del Breogán, un Breogán que tan sols li val la victòria per tornar a recuperar la desena posició. Si perd el Breogán, el Manresa quedarà desè. Clar, si guanya el Breogán, el Saragossa se'n va a segona.
1: El Saragossa se'n va a l'EP. Per tant, entenc que el teu comentari de que el Saragossa està molt emprenyat...
12: Estarà emprenyat, no amb el Manresa, Estarà emprenyat, però, jo crec que estarà emprenyat amb el Madrid. Amb el resultat que s'ha produït avui.
1: És igual, però Saragossa ha de sortir a guanyar.
12: Sí,
1: perquè
12: sí, evidentment.
1: Perquè si guanya el Saragossa, atenció, si guanya el Saragossa i el Gran Canària perd avui, que juga contra el València, Cuidado perquè tenim descens de Gran Canària, eh?
12: Sí, que després serà un descens a les pistes i pot arribar que no sigui descens
1: sí.
12: al d'estiu. Però ja tens un estiu que ja l'hem viscut aquí a Manresa, a les temporades 2014-2013, de que baixàvem i ja estàvem patint a veure si un dels equips que pugen a l'ACB no tenen el pressupost per poder arribar a pujar.
1: Però
12: per
1: un equip com Gran Canària, si s'arriba a produir la foto de final de temporada i es veuen el 17, és Gran Canària, eh?
12: Ara està agafant el bombo Dani Pérez i suposo que ara sí que ja farà els darrers tocs vikings el capi de Baxi Manresa, Marc.
4: Doncs sí, ja es prepara ara, com deies, Dani Pérez, ha agafat el tambor, també s'acosta Àlex Reyes, mira, Àlex Reyes, que es posarà, entrarà a la zona de la grada d'animació, també veiem a Max Gaspar, Gerard Fernández, alguns dels joves, una imatge que a mi personalment em recorda doncs, quan pujaven aquí Baco, els Moneque, els Francisco, eh?
12: Sí, Baco, Thomason, és el que en aquests moments s'està passant.
4: Puja també Basses, mentre estan, clar, els que els estan dient a tots, que pugin a tots els jugadors.
12: Que pugin tots, no,
4: estan pujant tots
12: els jugadors.
4: Es quedarà
12: de Baxi Manresa.
4: Sí, es quedarà sol Dani Pista a pista, tocant el tambor i la resta que pujaran aquí a la zona de la grada d'animació
12: doncs
4: per fer aquest toc viking.
12: Serà una imatge icònica, la que ara viurem amb David Duke, ja que també es fica dins, estan ja tots els jugadors de Baxi Manresa, i pots deixar el micro obert, Marc, perquè així tenim l'ambient del moment en què Dani Pérez comença a fer el toc viking.

0: espectacular aquest darrer toc viking del Nou Congost, que el reproduirem properament a Bàsquet a Ràdio Manresa, a l'Instagram de Bàsquet a Ràdio Manresa. I ara està tocant el tapó un dels fills de Dani Pérez, fent el toc viking. Un dels fills que té Dani Pérez.
1: La saga, si el seu fill vol seguir jugant a bàsquet, la saga la podem deixar oberta.
0: Enrique acaba de fer els darrers tocs. Un dels fills de Dani Pérez. L'altre està amb la pilota, botant la pilota.
2: És impressionant perquè tenim el 25% encara, el 25% de l'aforament del públic del Congost, que encara està aquí quedant-se.
0: I els jugadors, no oblidem, els jugadors de Baxi Manresa, que estan ara a dins de la grada d'animació, i ara també ja hi és Dani Pérez. Estan a dintre ja tots.
3: Sí, em sembla que faran es faran una fotografia, evidentment, i el típic salt del Congost que fa la grada.
0: Doncs vinga, el salt del

0: impressionant aquest final de temporada, impressionant aquests salts que estaven fent des de la grada d'animació de tots els jugadors ficats de Baxi Manresa a dintre del públic de la grada d'animació, però és que la resta del pavelló, doncs segueix havent-hi bastanta gent. Ja diem, potser un 20% del públic del Nou Congost que encara s'està esperant a veure si hi ha alguna cosa més. Mirarem ara de parlar amb algun jugador, ja podem mirar de tenir algun jugador, no sé si a Diuk, no sé si esteu esperant ja Dani Pérez, que suposo que és el que esteu esperant, no, Marc? Doncs bé, suposo que estem...
1: Sí, estàvem esperant, ara, li hem demanat a Dani Pérez, ens ha dit que millor després, perquè ara estan anant tots els jugadors a dins del vestidor, doncs, a agafar sabates, a tot tipus de material, per a repartir entre l'afició que queda.
0: Doncs clar, ara s'està esperant, doncs hi ha públic ja que està esperant això, perquè sempre hi ha una part final, quan s'acaba la temporada, i que coincideix amb el darrer partit també de la fase regular, i ja juga aquí el Congost, doncs que els jugadors surten amb bambes, surten amb algunes samarretes, amb pantalons, surten amb bastant material esportiu que han utilitzat durant la temporada i el reparteixen pel públic més fidel del Nou Congost. Veurem a veure, després de que reparteixin aquests regals, diguéssim, els jugadors de Baxi Manresa, que podrem tenir, doncs, no només Dani Pérez, sinó que també...
1: Josep, que estem ràpid amb Retino Vasohan.
0: Doncs vinga.
1: Well, Retino, what does it mean to end the season like this with a win against Madrid, celebrating with the fans?
2: I think it's one of those things that is really hard to put into words because there's so much emotion behind it. You know, it's not just this game. It's not just Danny's last game. It's not just winning against a really good team. It's not just even this season. It's like the last 2 years, every practice, every injury, every win, every loss, every late night, every early morning, shooting with my right, left, back hurting. So it's to have all of that, you know, all that emotion come together in a day where we can win at home, last game in front of these people. Yeah, those are just the things that you just feel it. You know, it's hard to put into words, so it's special.
1: Let me just translate real quick. Bueno, diu que és difícil posar-ho en paraules, que guanyar aquí aquest últim partit doncs és una manera que resumeix tot el que ha passat aquests darrers dos anys, que ha hagut de jugar partits amb la dreta, llançant amb l'esquerra, amb dolor d'esquena, i que d'alguna manera doncs, que és molt especial guanyar aquí amb aquesta gent. Retin, to me, it sounds a bit like a farewell, this is what you're saying.
2: We'll see. I think I don't want to give anybody false hope. I think that there have been rumors, obviously, that I'll be going, that there's a high chance I might be leaving. As of right now, I haven't signed anywhere, but I think that there's a chance that I probably won't be coming back. So yeah, again, you never know. You never know what happens. I didn't know two summers ago that I'd ever play for Manresa, you know, so at the end of the day, sometimes the most beautiful things are the things that you don't see coming, so... If I say anything, I'll just say thank you.
1: We appreciate the honesty, and I'm sure the fans do as well. So looking back now, when you, for example, retire on a few years forward, when you look back, what do you think Manresa will mean to you? Not just to your professional career, but to you personally.
2: Man, it'll mean home. The funny thing is there's so much that I went through off the court in my personal life that the fans don't know, but their love, even the coaching staff, they helped me through it. You know, there was a lot of things that happened in my personal life that through just coming out here and getting the appreciation through the coaching staff, through my teammates, they really helped me through a very tough time. So more than the people will ever know, this place will always be home.
1: And I appreciate what you've done for this club. Thank you. It was a pleasure, and I hope we can see you back. But good luck from now on.
2: Thank you, man.
0: Doncs hem tingut...
1: Ràpid, Josep, traduirem Retinova Sohan, que ha estat molt sincer, la veritat. Després d'aquesta primera resposta que ja hem traduït, no, que parlava que guanyar aquest partit era com tancar el cercle una mica per tots aquests dos anys, jo li he dit, doncs sona una mica despedida això que estàs dient. I ha estat molt sincer, perquè ha dit doncs, que encara no ha signat enlloc, però que ell mateix ho ha dit, que segurament hi ha moltes possibilitats que no torni al Manresa la temporada que ve, que aquest hagi estat el seu últim partit. I llavors, després d'això, doncs, li hem preguntat què creu que significarà per ell Manresa, no? Com més passi el temps, quan miri cap enrere, què creu que significarà per ell Manresa, tant personalment com professionalment, i diu doncs, que és un lloc que sempre considerarà a casa, que per tot el que ha passat, no només dins la pista, sinó també fora, és un lloc que recordarà de manera molt especial tot el que l'han ajudat la gent del club, parlava de l'estaf, de l'UAB que s'ha sentit aquí al club, doncs que és un lloc que sempre recordarà de manera especial Retinova Sohan, un jugador que, tot i estar només dues temporades aquí, em sembla a mi que ha deixat empremta.
0: Ha deixat empremta Retinova Sohan, que ja tenim per boca seva que és molt difícil, no és un no definitiu, però és gairebé impossible. Per tant, ja tenim a Retinova Sohan, que no formarà part de la propera temporada de Baxi Manresa. L'hem tingut en exclusiva aquí a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM, a radiomanresa.cat. Mirarem a veure de tenir protagonistes també un dels altres, a veure si podem tenir Marc, suposo.
1: Sí, intentaré parlar, evidentment, amb Dani Pérez, quan estigui una cosa més tranquil·la.
0: Amb Reyes.
1: Amb Àlex Reyes, també,
0: Reyes,
1: que encara no ha sortit. Ara surt Pauli Cap, hi ha Dani Pérez, em sembla que hi havia Eli Brooks, també. Deixa'm matisar, ara aprofito, Josep, que Ova Sohan no ha tancat del tot la porta al Manresa, no ha dit això, que encara no havia signat enlloc, que no se sap, però evidentment doncs, el que sí que ha deixat caure és que les possibilitats, el més possible és que no segueixi, però no ha afirmat el 100% que no segueixi.
0: No ha afirmat, és això, no està al 100%.
3: No, perquè fins que no tens tancat una cosa, no...
0: Sí, sí,
3: no, però... no ho pots dir, perquè no...
0: Però és molt difícil.
3: S'està negociant, però ja us ve...
0: I la manera en què ho ha dit...
3: Avisat,
0: sí, i en la manera en què ho ha dit, queda clar que és molt probable que no continuï. Perquè
3: fer,
0: si tu no vols, no marxes, no entres a dintre d'algunes preguntes que li ha fet el Marc. Si tu no marxes, si tu tens la intenció de seguir-te quedant, tu no entres dintre d'això, dius, no, és que jo la meva intenció és quedar-me, ¿vale? Perquè estàs molt a prop d'un acord. Però si no estàs tan a prop d'un acord, ell s'hi ha ficat i ens ha emocionat a tots. Esperem que també us hagi arribat. A mi personalment també m'ha arribat, no ho conec, el Retin, però ha imprimit un caràcter a l'equip que és d'aquells caràcters que donen força, donen trempera a l'afició i donen, fan vibrar el públic, fan aixecar el públic del seu seient. Mirarem, doncs, evidentment, de tenir a Àlex Reyes, que és un dels altres jugadors doncs, que no s'ha fet públicament, però que es diu doncs, que és molt probable de que tampoc segueixi, i suposo que Àlex Reyes tampoc evitarà o esquivarà doncs, una britànica sigui una mitja britànica sigui dolorosa per escoltar, perquè ja sabíem nosaltres a l'inici d'aquesta transmi de que seria una transmi plena d'emocions, de sensacions i de vivències, tant per bé com per algunes que no ens agrada escoltar, però que arriba. Mira, ara tenim a Retinova Sohan, com va amb un cubell.
1: No, Ova Sohan, exacte, ha tret tot un cistell ple de sabates i començarà ara a repartir-les. També està Ferran Basses per aquí, els nens que estan gairebé entrant a pista. No, ara mateix això és bueno, com la temporada passada, és una imatge molt maca veure com tots els aficionats es queden per rebre alguna sabata, alguna samarreta, algun polo. És una mostra més d'aquesta comunió que hi ha tan forta.
0: Sí, la majoria són nens i no tant nens. També n'hi ha alguns que en... No és que siguin germans, sinó que podrien ser el meu pare. Sí. I també estan demanant una samarreta perquè, evidentment, a tothom es vol quedar un souvenir, sigui de Retin, sigui de...
1: Ferran Basses es treu fins i tot els pantalons i els dona una nena del públic.
0: Els ha donat amb una nena Ferran Basses que s'ha quedat amb un shorts.
1: Mira, doncs el tenim ara mateix a Ferran Basses, bueno, que acabar la temporada així amb aquest partit, aquest tros de victòria. Feia 28 anys que el Manresa no guanyava aquí el Congost al Madrid.
4: Sí, 28.
1: Que, 28, sí. Què penses ara mateix? Què sents?
4: Bueno, molt content pel tram final de temporada que hem fet. Se li ha donat molt de valor la temporada, tot i les baixes. Jo vaig arribar en un moment en què l'equip estava doncs, amb molts problemes per lesions, no? I la veritat que estic superencantat d'haver arribat aquí, de l'esforç que hi ha hagut, de la comunió que hi ha amb l'afició, que és increïble, no? I el Manresa, doncs, és, jo crec que un club exemplar.
1: I d'això del final, ara que me'n dius, tots aquests nens aquí que esperen les vostres sabates, les vostres samarretes, aquesta imatge, no? Què et fa pensar, què et fa passar pel cap?
4: Bueno, és molt xulo, és molt bonic que hi hagi tanta afició jove aquí a Manresa, no? És molt maco, crec que d'això és una cosa que el club ha treballat molt bé i que, hosti, que pel jugador, no? Doncs tenir aquest recolzament de tants nens que viuen el bàsquet d'aquesta manera, doncs crec que és un orgull, no? I hem d'estar molt contents.
1: Parlant una mica més de la teva situació, deies ara, vas arribar a mitja temporada, després d'una sortida d'Andorra, allà no estava jugant gaire, aquí potser vas trobar aquesta confiança, no? Aquest protagonisme que jo crec que et va anar molt bé. Com t'has sentit tu al llarg de la temporada i si hi ha opcions, si hi ha possibilitats que continuïs de cara a la temporada que ve?
4: Ja que m'he sentit molt bé, molt bé. El club, els entrenadors, els companys ho van posar molt fàcil des de l'inici. Vaig haver de passar per un procés d'adaptació, no? A part que venia de jugar pocs minuts i d'agafar ritme, doncs, a part amb el ritme que juguem aquí, no? No és fàcil. Però bueno, crec que em vaig adaptar molt bé i bueno, molt, molt content d'haver pres aquesta decisió d'haver vingut aquí.
1: Hi ha hagut alguna conversa amb el club? Estàs a l'espera de veure què pot portar al mercat o com està el tema?
4: Veurem, ara que hem acabat, veurem si comencem a parlar, si jo crec que estic molt, repeteixo, he estat molt a gust i evidentment que Manresa és un lloc que tindré molt en compte.
1: Molt bé, Ferran, moltes gràcies i disfruta de l'estiu.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Veus, així com Retín, a mi m'ha quedat molt clar que no tenim gairebé cap possibilitat, també pel to que comentava. Ferran Bassas em sembla el contrari. Jo crec que ha deixat la porta bastant oberta,
3: bueno, i
0: a arribar a una entesa amb el club per poder seguir aquí a Manresa.
3: L'última frase jo crec que l'hem d'agafar bastant en bona sintonia. Manresa és un club que tindré molt en compte. Per tant, que això no vol dir res, però ha deixat, jo crec, bastant la porta oberta.
0: Doncs no sé si podrem tenir aviat també algun protagonista. De moment, Diego Campo ja està a sala de premsa. Si un cas, posem a Diego Campo, el que està dient Diego Campo, i si tens un protagonista, et donem pas, Marc.
5: Està molt bé.
1: Ara, mira, Josep, esperarem a que Àlex Reyes acabi de donar doncs, aquestes samarretes d'aficionats, intentarem parlar amb ell, però mira, el que sí que et puc dir, que ens ho acaba de comentar el Jordi, el company d'Ona Bages, que acaba de parlar amb Gustav Knudsen, i que el danès, que havia estat un dels jugadors que sonava per deixar el club a l'estiu per anar a la universitat, doncs que en principi li ha confirmat que seguirà la temporada que ve, que té contracte. Sabem que això, per molt que digui, l'estiu és molt llarg, però en principi doncs, Gustav Knudsen a Ona Bages doncs, ha explicat que en principi seguirà el Màxim Manresa la temporada vinent.
3: És un dels damnificats a la nova normativa de la NCAA.
0: I a més, Aleix, que aquí hi ha hagut moments que semblava que el Manresa només es quedava amb Pierre Oriola, eh? Només es quedava amb Pierre Oriola, i tampoc fotem, home.
3: Bueno, però
0: a veure,
3: és que la gent no sap ni un 10%
0: ja,
3: del que passa dintre.
0: Però per això dic, que al final corren rumors que no, el Knudsen se'n va. No, l'Oval també se'n va. No, el Bassa seguríssim que se'n va. Mira, el Bassa de moment està encara tot en negociació. Qui se'n va, de moment ja sabem que és Dani Pérez. I és el que està al 100%, Obas Ogan.
3: De la manera que
0: ens ho ha dit aquí a Ràdio Manresa, tres quartes parts, però no és oficial.
3: Oficial, només hi ha la retirada.
0: De moment hi ha la retirada de Dani.
1: Josep, mira, ràpid, que ja estem doncs, amb el protagonista d'avui, del dia, Dani. Moltes emocions, imagino, després de 7 temporades, guanyar el Madrid aquí a casa, que no sé si ho saps, però feia 28 anys que el Manresa no guanyava aquí el Madrid a casa. Un tancament millor, no sé si ho podies imaginar.
6: No, impossible, la veritat.
5: Sí, mira, de fet era, abans ho parlava, que l'únic equip que jo no havia guanyat com a local era el Madrid, o sigui que mira, perfecte per despedir-me amb una victòria. I bueno, ja et dic, molt content, porten sent uns dies ja bastant intensos, no?, i bastant emotius, però bueno, ja et dic, superfeliç, marxo satisfet, no sé com dir-ho, però bueno, conscient que han sigut els meus millors anys com a professional, i jo crec que, bueno, ja et dic, un orgull haver defensat el Manresa durant 7 temporades, i espero que ells es quedin com a molt, perquè no crec que es quedin més satisfets com ja, amb mi, amb la feina feta. O sigui que molt content.
1: Això ja t'ho asseguro, perquè ja has pogut veure el carinyo que et demostrava l'afició al final. Dani, em deies ara que han sigut uns dies molt emotius per tu, això es va anunciar dimecres, però quan feia tu que sabies d'aquesta decisió, o quan vas prendre aquesta decisió?
5: Bueno, jo ja fa alguna setmana, no?, que ja sabia que aquesta seria l'última temporada aquí. Mira que ha sigut un any complicat, no he tingut gaire sort amb les lesions. Bueno, m'hagués agradat, no?, que a nivell esportiu fos una mica més rodat, no?, a nivell personal. Però bueno, al final, els últims mes i mig, dos mesos, he pogut jugar, m'he trobat bé, marxo a la pista, no?, que és com volia, i ja et dic, trist per marxar, òbviament, perquè marxar d'un lloc on estàs bé és trist, però molt content per tot el que hem fet durant aquestes 7 temporades.
1: Què has sentit al final, quan t'han canviat l'última vegada, has rebut l'ovació, gairebé tot el congost dempeus, també quan s'ha acabat el partit, que gairebé és que et diria que tothom s'ha quedat a veure com et feien aquell homenatge, què se't passava pel cap?
5: Res, orgull, satisfacció, honor, agraïment, bueno, ja et dic, només coses bones, no? Ja et dic, considero, crec que sóc un afortunat, i ja et dic, només intentar retornar-los i part del carinyo que m'han donat durant aquestes temporades.
1: Han estat 7 anys, és molt de temps, algun moment que recordis amb especial carinyo? Home, jo crec, en tinc un al camp, no sé si serà el que penses tu, ara et deixaré contestar, però clar, dona'm per molt, que el moment potser d'aquí un temps que tu diguis és el que recordaré segurament amb més carinyo o més especial.
5: Bueno, per mi Bilbao, no? Bilbao va ser... havent perdut, no?, perquè al final perds una final europea, no, fa una mica de ràbia, però tot i haver perdut, jo crec que va ser increïble el veure com l'afició va respondre, el veure com vam donar exemple, no?, d'afició, de tot, d'animació, de respecte. Jo crec que va ser un moment increïble pel club, i bueno, ja et dic, jo no vaig estar, òbviament, als títols de la Copa, de la Lliga, però jo crec que és un moment increïble i sempre el recordaré.
1: Ja et faig l'última i et deixo marxar. Què ha estat Manresa, no només el club, el Baxi Manresa, sinó també Manresa, la ciutat, per Dani Pérez i la seva família?
5: No, casa nostra, al final 7 anys, hem viscut el Covid aquí, ens han nascut els dos nens aquí, bueno, portem ja 5 anys amb el Leo a l'escola, amb el Luca ara, tenim molts amics de fora del bàsquet, no? Quan tens molts amics de fora del bàsquet vol dir que, pues això, no?, que has fet vida i que estàs molt integrat a la ciutat, no? Ja et dic, jo crec que tant la meva dona com jo, bueno, marxem d'aquí amb molta pena, sobretot per això, no?, per les amistats que deixem i per la gent que has conegut.
1: Ostres, i que no me n'oblidi, saps què faràs la temporada vinent? Seguiràs jugant?
5: Sí, la meva idea és seguir jugant. Espero que em deixin, i ja et dic, no sé res a dia d'avui, no volia estar pensant una mica en això, volia acabar això bé, acabar tranquil, i ara ja, doncs, bueno, tenim estiu per davant, i bueno, suposo que alguna cosa sortirà.
1: Moltes gràcies, Dani, no només per avui, sinó per tot el que has donat al Baxi Manresa. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Dani Pérez, un dels nostres. Dani Pérez, excel·lent també, gràcies, Marc, per a les preguntes que li has fet. Esperarem, perquè Diego Campo, suposo que encara deu estar parlant, potser. No, ens comenten ja que ja ha acabat la roda de premsa de Diego Campo. Mirarem de copsar també algun altre jugador, a veure si podem tenir... no sé si Agustín Ubal, no sé si a Reyes, ens faltaria aquest parell.
1: Sí, està per aquí Ubal, estic buscant, com deies, també a Reyes, que espero que torni a sortir, crec que ha anat una altra vegada cap al vestidor. Si no, ara doncs provarem amb Agustín Ubal, però sí, aquests dos jo crec que són els que hauríem d'estar més pendents.
0: Perfecte, doncs a veure si no se'ns solapen les coses, perquè encara tenim alguna coseta més per oferir-vos aquí aquí a la Transmi de Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM, i també a radiomanresa.cat. Quívoc, Albert Disseny, t'agraden les tapes? La Taverna del Pinxo, expert Joanol d'Electrodomèstics. Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Viatges Massaners, viatges de confiança. Iskra, transformació digital i innovació. GST Plus, buscant solucions. I Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Estem veient encara Retino Bassohan, que ja ha buidat el cubell. Ha buidat el cubell, se'l posa al cap com si fos un barret. Aplaudiments encara de gent que encara està aquí al Congost. És impressionant la gentada que encara tenim aquí al Congost. Molts nens, evidentment, i adults també, perquè els nens venen amb adults. I esperarem a veure algun protagonista més, que en tindrem. Tindrem algun protagonista més en aquest final de temporada que ha estat espectacular, Aleix.
3: Sí. Sí, ens posem a ja fer la retrospecció ara que ja la temporada ja la donem per acabada. Fer 16 victòries a l'ACB no és fàcil. Seguim sent dels pressupostos més baixos de la Lliga i el que dèiem, no? Els equips com Saragossa, Gran Canària, doncs estan allà baix, i tu t'ho has mirat des d'una perspectiva que al desembre, si t'ho diuen, no t'ho creus, però perquè aquest equip treballa molt bé, té un dels millors staffs de la Lliga, i ho dic amb coneixement i sabent com són.
0: Doncs vinga, a veure, espera un moment, a veure si... Sí. Ens estan dient, no sé si podrem tenir Agustín Ubal algun moment.
1: Sí, mira, ja el tenim aquí. Bueno, Agustín, aquí millor, sí. Acabar la temporada, sí, victòria contra el Madrid, després de tot el que heu passat, 16 victòries a l'ACB, és increïble.
6: Sí, la verdad que fue un año redondo. 16 victorias en ACB es algo que no se consigue todos los días. A lo mejor, bueno, yo vengo de dos años muy difíciles, y para mí esto es increíble, ganar tanto es una cosa nueva para mí, pero bueno, esta gente está acostumbrada a esto. El año pasado Copa del Rey, pero bueno, no es algo de todos los días, hay que saber valorar el trabajo que hicimos, pasar raya, corregir también alguna que otra cosa para el año que viene, pero bueno, nada, muy contento, todo el equipo está muy feliz y hay que seguir adelante.
1: Es que ens ho deia el Pierre, que parlàvem abans amb ell, ens diu, ens donen dos, tres partits més, igual fent playoff, és perquè l'equip ha acabat molt bé la temporada.
6: Sí, hubieron partidos que conectamos y se nos escaparon, pero bueno, sacamos victoria importantísima, si te pones a fijar, los resultados fueron muy buenos, también podríamos haber peleado el playoff. Ahora mismo estamos décimo, no sé qué va a pasar ahora en un par de horas, pero la verdad que fue un año muy redondo, ojalá hubiera sido lindo jugar un playoff, pero bueno, hay que estar contento y tampoco volverse loco.
1: I per tu com es presenta l'estiu personalment, no? Tu tens contracte aquí, vas firmar 4 temporades, han sortit com sempre surten rumors, saps més o menys si continuaràs la temporada vinent aquí a Manresa?
6: Bueno, ahora mismo 30 y hoy no, hoy 29 de mayo. 29 de mayo te digo que estoy en Manresa, después ya veremos en verano, no sé qué va a pasar, pero sí, yo tengo contrato 4 años y mi cabeza es el año que viene volver, seguir haciendo mi trabajo. No estoy pensando en irme a un lado, estoy tratando de irme a otro lado. No, yo estoy acá y muy agradecido de toda esta gente, y tampoco es justo que yo esté pensando en otra cosa por todo lo que me ha dado el club, por todo lo que me ha dado el staff, la gente. Entonces ahora mismo estoy acá en Manresa.
1: Ho deies, no? Que venies de dues temporades complicades a nivell col·lectiu aquest any amb Eurocup, amb tot el que heu passat. Crec que són 29 victòries en total en 56 partits. És una barbaritat, no?
6: Una locura. Me decís 29 victòries y parece que no las hicimos, pero en verdad que ganamos mucho y la Eurocup fue una buena competición. Salió Reyes y se volvió loco. Bueno, que fue una competencia en Europa muy buena, que nos dio también mucha confianza para la Liga y bueno, el año que viene más.
1: Venga, pues, muchas gracias, disfruta del estío.
6: Gracias.
0: Bueno, les paraules...
1: Doncs ara escoltàveu tota la cridòria aquí perquè ha sortit Àlex Reyes, ara està acabant de repartir samarretes, intentarem doncs, parlar amb ell quan hagi donat doncs, tot l'estoc que porta ara mateix a la mà.
0: Doncs veurem si podrem parlar amb Àlex Reyes i després ja faltarà doncs, la cirereta del pastís que voldríem tenir aquí dalt i que no hauríem d'esperar que altres mitjans atenguin perquè si no se'ns farà tardíssim i tampoc és la idea. Hauríem de tenir una mica més ben repartit, no? Però bé. En fi, tenim Àlex Reyes acabant de donar doncs tot de regals pel públic del Congost, que encara està aquí, cada vegada una mica més, menys gent, però veiem a Reyes acabant de donar aquests regals i és que...
1: Mira, ja no és ara que ha agafat la pancarta d'un noi, d'un aficionat, ja ve cap aquí Àlex Reyes. Bueno, Àlex, aquesta manera d'acabar la temporada amb aquesta victòria contra el Madrid, feia 28 anys que aquí el Manresa no guanyava el Madrid.
7: 28.
1: Aquí el nou Congost, sí.
0: Des de la Liga.
1: Què passa pel cap ara mateix?
7: Bueno, pues... Todas las horas empleadas en esta pista trabajando, todos los viajes, todos los kilómetros hechos, todo el esfuerzo que hemos puesto en la pista para bueno, acabar con 16 victorias. Creo que después de una temporada en la que hemos tenido pues, muchos altibajos, muchos problemas, bueno, creo que es para estar muy contentos contra un rival de primerísimo nivel como el Madrid, así que bueno, creo que muchos motivos para estar muy contentos hoy.
8: Àlex, ¿cómo valoras tu estancia aquí en Manresa? Llegaste de una situación complicada en Bilbao y has cambiado completamente como jugador. ¿Con qué te quedas?
7: Bueno, pues con, como le he dicho a él, con todo el trabajo que hay detrás. No hay otra manera de jugar a este nivel que no sea trabajando mucho, viniendo aquí día tras día y más en Manresa, ¿no? Que la filosofía del club es esta, ¿no? Pico y pala cada día, cada oportunidad que tengamos, cada viaje, cada bus, cada pretemporadas duras. Bueno, pues es una manera de también irse orgulloso al verano y bueno, sabiendo que, oye, que honestamente he hecho todo lo posible por trabajar, por mejorar, por ayudar al equipo y me voy con esa sensación de que lo he conseguido.
8: ¿Algún momento de un partido, algún momento de tu estancia aquí en Manresa que valores más o que te quede en la memoria?
7: Bueno, creo que, no sé, me viene a la cabeza el año pasado el partido contra Málaga, ¿no? Bueno, una victoria muy abultada, pero sobre todo las sensaciones grupales, ¿no? De un equipo que ya apuntaba maneras en una temporada fantástica que hicimos también. Si no me equivoco, nos hemos quedado una victoria, ¿no? De lo que hicimos el año pasado. Bueno, también es para darle mérito. Bueno, pues este año, por supuesto, la victoria aquí contra Valencia. Te hablo de rivales, cualquier rival es importantísimo y es muy difícil de ganar, pero te hablo de rivales, pues de muy primer nivel, está mal dicho. Bueno, de primerísimo nivel a los que hemos sacado la victoria. Oye, por supuesto, luego, pues victorias fuera de casa, cualquiera de ellas es súper importante. Me viene a la cabeza, pues, la que conseguimos en Estambul, ¿no? Contra Başakşehir, un equipo de también muchos quilates. Pero ya te digo, cualquier victoria, cualquier logro que hemos conseguido es súper importante y oye, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora pues a disfrutar, ahora a descansar, que lo tenemos muy merecido. Ya te digo, creo que otra cosa no, pero justificar el sueldo aquí lo hacemos día tras día, así que nada, muy feliz y estas experiencias que me puedo quedar con ellas me vienen a la mente así de primeras.
1: Es que Àlex, en total aquesta temporada heu jugat 56 partits, són 29 victòries, si això t'ho diuen, no sé, al novembre o durant tots els canvis que heu fet a la temporada, que heu tingut lesions, que heu tingut partits que la majoria de partits no heu pogut estar tots, 29 victòries en 56 partits.
7: 29 en 56, o sea, más de un 50. Ostras, bueno, para darle más mérito aún. Y creo que una recta final de temporada impresionante. Bueno, hemos tenido momentos muy complicados, de muchas lesiones, de, bueno, con el Eurocup al final el calendario ha sido muy duro. Y, joder, ahora pues no lo pongo en valor del todo, pero seguro que mañana cuando me pare a pensar en ello, el lunes o cuando sea, diré, hostias, qué buen trabajo hemos hecho, ¿no? Y justifica cualquier entrenamiento, todo viaje, todo, ya te digo, todas horas aquí empleadas, de gimnasio, de pista, de vídeo, de todo. bueno, ya está, me lío, pero bueno, han sido 2 años impresionantes y este último, bueno, pues acabamos con el sabor de boca de una recta final fantástica.
8: ¿Qué mensaje le darías a la afición?
7: Gracias, gracias. Somos el club que somos. Peleamos como podemos contra todos, contra todo y contra todo. Lesiones, por supuesto, un presupuesto muy ajustado, muy limitado, pero aquí están día tras día. Hostia, nosotros como jugadores, yo lo digo siempre, como visitante es un infierno venir aquí, y como local es el cielo, porque ya más allá de que animen en los partidos, que lo hacen día tras día, es el apoyo total que hay con el equipo y con los jugadores en el día a día, encuentras a gente por la calle y lo único que te dan son mensajes de ánimo, buenas palabras. Ahora saldremos y después de una hora y media de acabar el partido habrá gente ahí fuera esperándonos, así que simplemente gracias y que sigan así.
1: I quin missatge també li donaries a l'afició, perquè clar, has fet una grandíssima temporada, no és secret que hi ha rumors, és normal, això és esport, i tot i que va renovar, doncs hi ha aficionats del Baxi Manresa que es pregunten si Àlex Reyes continuarà la temporada que ve o que pateixen per la seva continuïtat. Què els hi diries?
7: Bueno, les diria que disfruten de esta temporada, de lo que hemos conseguido. El verano es muy largo, yo tengo contrato en vigor y ahora mismo la verdad es que lo único que me apetece es, honestamente, tomarme una cervecita, irme a dar una ducha. Esto lo censuráis, ¿eh? Pero nada, que disfruten del verano, igual que lo voy a hacer yo al máximo, porque ya te digo, hemos sufrido todos juntos y en agosto veremos qué pasa, es lo único que les puedo decir.
1: Y yo te faig l'última, Àlex, Manresa com a club, com a ciutat, què ha significat per tu, què significa?
7: Bueno, todo. Todo. Yo venía de Bilbao, de una situación adversa, de no terminar de encontrar el último año sobre todo, ¿no? Muchas dificultades para encontrar minutos. Bueno, al final a veces el deporte pues es lo que te da. Y creo que igualmente que tuve una situación complicada allí en mi último año, creo que ahora he tenido 2 años magníficos. Bueno, pues por supuesto arropado por unos entrenadores que te aprietan día tras día, que no te dejan coger aire, y el resultado es este, ¿no?

0: Un Àlex Reyes que sense dir molt, sense dir massa cosa, ho ha deixat ben clar, l'Eix.
1: Sí.
0: I ja tenim més d'un jugador que ja ens ho ha deixat ben clar. Podríem dir Reyes, podríem dir Obaso Han, podríem dir Agustín Ubal.
1: Bueno, per la informació que tenim, a part dels inputs que ens han anat dient, jo diria que sí. El que passa que veurem, el Reyes, ja us ho dic, fa 2-3 setmanes que va comunicar que faria efectiva la seva clàusula. Això va sortir publicat des del club no t'ho donen per fet, però ja es compta que no. Knutsen tenia cants de sirena de la NSA i el company d'Ona Bages doncs ens ha comentat que ell seguirà, per tant Knutsen, a no ser que passi res raro, seguirà. I Ubal també ha deixat la porta oberta, veurem què succeeix. El que passa que tots els jugadors tenen clàusules de sortida. O sigui, tothom qui vulgui sortir, en el cas de Reyes i Ubal, tenen clàusules. Per tant, siguin pocs o siguin molts diners aquestes clàusules, es treballarà perquè es faci el millor equip possible, com sempre.
0: Doncs esperem tenir algun protagonista, Marc. Havíem pactat tenir també a Diego Campo, tenir-lo el més aviat possible, perquè clar, si no ens estem atrasant moltíssim i ens hem d'intentar doncs repartir una mica els...
2: Ara puja Josep, em sembla, Diego Campo, si
0: els protagonistes,
2: i pujarà ara,
0: perfecte,
2: pujarà a cabina, sí.
0: Perfecte, doncs tindrem les paraules, ja que no hem pogut tenir a Diego Campo en la sala de premsa, perquè en aquell moment teníem els protagonistes a la pista, doncs el tindrem ara en exclusiva aquí a Ràdio Manresa. Hem pogut parlar amb Dani Pérez, hem pogut parlar amb Retino Bassohan, hem pogut parlar amb Agustín Ubal, amb Àlex Reyes, hem pogut parlar també amb Basses i esperem tenir ara doncs l'entrenador de Baxi Manresa, Diego Ocampo, que bé, ja ha fet la seva roda de premsa i la majoria dels mitjans de comunicació estaven a la pista. Avui, evidentment, és molt difícil controlar i poder coordinar-ho tot en un dia com avui, en un dia de tantes emocions com les que hi ha hagut en el partit de comiat de Dani Pérez. Són ja les 9 i un minut de la nit i esteu sintonitzant Ràdio Manresa 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. I tenim ja la presència del míster de Baxi Manresa, Diego Campo, que no sé si havia estat aquí dalt, que és l'autèntica caldera del Congost.
3: Aquí dalt,
0: La caldera em refereixo...
4: Perdoneu-me.
0: Em refereixo per la calor,
4: Parlaré en castellà.
0: Sí.
4: M'expressaré millor. No, he estado aquí porque a veces trabajo aquí y allí.
0: Ah, ¿sí?
4: Sí, hacemos aquí cosas, sí. El calor que hace allí está mejor que hay aire.
0: Sí, perquè hi ha aire condicionat.
4: Sí, sí, sí.
0: Hi ha aire condicionat. Quin final de temporada, no?
4: Sí.
0: Guanyant 6 de 8 partits.
4: Des de acabar l'Eurocup hemos mejorado mucho en los números defensivos. Entonces, también al poder los últimos partidos poder rotar más por tener más jugadores, pues bueno, como Retino, pues hoy entra en el minuto 7 del tercer cuarto fresco, cuando los dos van cansados y bueno, pues mete dos canastas fáciles. Yo creo que las tres cosas, poder rotar más al tener más jugadores disponibles, poder entrenar mejor con más tiempo, menos viajes, y hemos mejorado mucho defensivamente, y bueno, y lo tercero, la mejora individual de los jugadores, pero que la gran mayoría han mejorado y eso hace que el equipo juegue mejor y eso hace que si juegas bien compitas mejor y si compites mejor ganes más partidos.
5: ¿Quién ha

0: Sigue a la Radio Líder en redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
1: Radio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: Arriba la tercera edició de l'Spirit Rally Legend. A Castellnou de Bages hi haurem una trobada espectacular de vehicles de rally dels anys 80, 90 i 2000. Més de

0: Saps perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica. Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
1: En Por el Principio, con Ángeles Oliva y Toña Medina. Este y otros episodios ya disponibles en Ser Podcast. Cadena Ser. ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
2: Cadena SER. El poder de la conversación.